0: Dent, tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs es continua desenvolupant a la plaça de l'Església cantonada amb el carrer Arcadi Balaguer la cloenda de l'Estim, un projecte que impulsa el Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels i l'Ajuntament de la nostra ciutat. A través d'aquesta activitat es pretén contribuir a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge de tot l'alumnat visibilitzant un itinerari Estim, és a dir, de ciències, tecnologia i matemàtiques, de desenvolupament educatiu i vocacional mitjançant l'acompanyament i suport dels estudiants de secundària. Doncs la Patricia Bazaga i el Miguel Navarro es troben ara amb nens, amb infants, participants de la cloenda, com deien, d'aquest projecte. Què tal, Patricia? Endavant.
1: Doncs sí, estem aquí amb alumnes d'aquest institut que han fet projectes relacionats amb les STEAM, amb aquest acte de cloenda de l'Estimem. Tenim a la Verònica, a l'Alexandra, l'Adriana i el Gabriel, que us saluden.
2: Hola, soc la Verònica.
3: Hola, soc l'Alexandra.
4: Hola, soc l'Adriana.
5: Hola, soc el Gabriel.
1: Doncs la primera pregunta que els hi faig a aquests alumnes és per saber una mica quin projecte han fet. Cadascú, m'han explicat que cadascú n'ha fet un de diferent. Verònica, quin projecte has fet tu?
2: Jo vaig anar a l'escola Josep Guinovart i vaig fer La ciutat deliciosa, que vam fer projectes d'aliments saludables i tot allò per als nens.
1: I tu, Alexandra, quin projecte has fet?
3: Jo vaig fer un projecte a l'escola Lluís Vives i era el projecte de Ciutat Amiga, en el que fèiem un projecte per intentar ajudar les persones amb algun problema, tant invidents com avis.
1: I tenim també a l'Adriana, que ha fet un altre projecte. Quin projecte has fet?
4: Sí, bueno, jo he fet el mateix que l'Alexandra. Va ser el Jacint Verdaguer i bueno, va estar molt bé, va ser amb els nens i tot, i van fer un munt de coses, van aprendre, jo també.
1: Has comentat que estàveu amb més alumnes, de quin curs?
4: La meva classe era de tercera primària i després també tenia un company que venia amb mi, que era la mateixa que jo.
1: I per la teva part, Gabriel, quin és el teu projecte?
5: Jo vaig anar a l'escola Garigot i nosaltres vam fer la ciutat sostenible, que tracta de fer un prototip d'un cotxe i fer que funcioni.
1: I amb tots aquests projectes, Gabriel, què has après? Què ens podries explicar?
5: Jo he après que bueno, tenim molts problemes avui en dia i al final tenim moltes maneres de solventar-lo que no estem aplicant encara.
1: Molt bé, o sigui que hi ha coses que encara podem treballar per part nostra.
5: Sí, encara hi ha moltes coses que podem millorar per fer que el medi ambient sigui encara millor.
1: Adriana, i tu què has après?
4: Bueno, he après, a part de tots els projectes que vam fer, que vam aprendre el que ha dit ell, a millorar i tot, també he après a treballar amb els nens i a ensenyar-los tot el que jo sé i això.
1: I per part de tu, Alexandra, què ens podries explicar? Què has après?
3: Doncs a tindre molta paciència, sobretot amb els nens, i també que amb la tecnologia que tenim avui dia es pot fer moltes coses que no estem utilitzant, com ha dit el meu company Gabriel, i que això, que nosaltres hem utilitzat el que hem pogut, el que estava en les nostres mans, per poder ajudar a qualsevol persona.
1: I tu, Verònica?
2: Jo he après a poder ajudar els nens, perquè és una cosa que m'agrada, d'ajudar la gent i tot allò, i també el que han dit tots ells, de que amb la tecnologia avui dia podem fer moltes coses i potser hi ha gent que no ho sap, que la tecnologia ens ajuda molt.
1: I tota aquesta experiència que teniu ara en comparació a quan vau començar el projecte, us ha fet canviar la manera de veure la tecnologia o de pensar com és?
2: Sí, a mi sí que m'ha canviat molt la perspectiva que jo tenia en ment, sí.
3: Doncs jo pensava que la tecnologia era una cosa com més d'enginyers i coses d'això, però en realitat vam veure que qualsevol persona que tingués una mica de coneixement o d'ajuda podia fer qualsevol cosa amb la tecnologia.
4: Sí, això, és que hem vist que amb la tecnologia pots ajudar moltíssim i també en algunes parts pot perjudicar, però bueno, que la tecnologia ara mateix, si la utilitzem bé, podria ser la nostra ajuda.
5: Com ha dit l'Alexandra, sembla que la tecnologia és una cosa molt complicada d'utilitzar o d'aprendre, però en veritat tu a la teva casa pots fer qualsevol cosa i ajudar amb això.
1: I quant de temps heu estat fent aquests projectes?
5: En el meu cas, jo vaig fer 5 classes d'hora i mitja.
1: I heu estat, o sigui, 5 classes des de l'inici del curs, al setembre o més tard?
5: Va ser només un mes, que del que anàvem 2 dies a la setmana, i va haver un dia que només vam fer un dia en aquella setmana.
1: I una pregunta ja per acabar, bueno, no sé si Verònica, Alexandra o Adriana, qui vulgui de tots, què és el que més us ha agradat de fer aquest tipus de projecte?
3: Jo diria que el que més ens ha agradat ha sigut estar amb els nens, poder ajudar-los i en realitat fer els projectes amb ajuda dels nostres companys i inclús dels nens, ja que ens van ajudar a entendre com fer les coses amb molta més paciència de la que tenim nosaltres.
1: Molt bé, una molt bona reflexió. Gràcies, adeu. Retornem la connexió.
0: Moltes gràcies, Patricia Bazaga i Miguel Navarro, des de la cantonada del carrer Arcadi Balaguer, la plaça de l'Església, on s'està desenvolupant la cloenda del projecte STEAM. Es proposa a través d'aquesta activitat que alumnes de secundària ajudin a desvetllar l'interès de nens i nenes de primària pels aprenentatges científics i tecnològics a partir de tallers dinamitzats pels mateixos, com ens acaben d'explicar, la Patricia i el Miguel, aquest grup d'estudiants.
6: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Ai, per cert, tens pensat d'apuntar-te a la rua de Carnaval?
2: Sí, però encara no ho he fet, és que vaig de bòlit.
1: Doncs afanya't, perquè em sembla que hi ha un nombre limitat de participants.
0: En català, quan ens referim a una quantitat indeterminada, la paraula que utilitzem és nombre. Per exemple, aquesta temporada ha augmentat el nombre d'oients de Ràdio Castelldefels, o bé, un gran nombre de persones ha visitat l'exposició. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
4: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

La mitja hora monogràfica de Ràdio Castelldefels. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: La mitja hora monogràfica de Ràdio Castelldefels. Monogràfics d'artistes i grups.

0: En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanzan Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor.
1: Així comença Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. I per què comencem el programa d'avui amb aquesta cita? Doncs perquè, com bé sabeu, de tant en tant ens agrada portar a judici personatges famosos de la literatura i decidir si són culpables o innocents dels càrrecs que ens inventem. I avui arriba el moment de pujar a l'estrada a Don Quijote de la Mancha.

0: I qui m'ajudarà a impartir justícia? Doncs a la meva dreta, la Mireia, bon dia.
1: Aquí jo sóc l'advocada del meu representat, el senyor Alonso Quijano.
0: La senyoreta Carla.
2: Buenos días.
0: Jutgessa, atenció. Senyoreta jutgessa. I en Nacho, bon dia.
3: Bon dia.
0: Que
3: jo
0: serà?
3: Sóc el jurat popular.
0: Ah, efectivament. Tu impartiràs sentència.
3: Bueno, de popular no hi ha nada porque soy l'únic.
0: I la jutgessa Carla, doncs, dictarà quin és el càstig o no que li hem d'impartir.
2: Les pido de antemano un poco de seriedad en el asunto, ¿vale?
0: I una servidora, la Misha, doncs, serà la fiscal.
1: Doncs tu, Misha, hauràs de presentar els càrrecs.
0: Mm-hmm. Doncs sí, senyores. Jo, l'Estat, presenta càrrecs contra el senyor Alonso Quijano, conegut com Don Quijote de la Mancha. Primer de tot, per desperfectes a la propietat, d'acord? En segon lloc, també per... no em sortirà el nom. Com és quan hi ha revoltes i... que fas disturbis, altercats públics, gràcies. Sí. Gràcies, senyora jutgessa.
2: Paso estamos.
0: Desperfectes a la propietat, altercats públics i, bàsicament, ser un perill per la societat. I per què vaig exposar el meu cas? Perquè no només doncs això, don Alonso Quijano ha intentat destruir propietat agrícola com són molins de vent que la gent necessita per fer farina i per sobreviure, sinó que, a més, va atacar un... Ara no em surt la paraula, rebaño... Déu meu, com estic avui? Estic una mica de Quijote, jo, avui.
2: A ver si te vamos a tener que juzgar a ti.
4: Conflicte d'interessos, senyoria.
0: En fi, ja em vindrà la paraula, però en fi, que va atacar un grup d'ovelles, d'acord? I no només això, sinó que es va enfrontar amb un senyor basc que no li feia res, que no li havia fet res, el pobre senyor, i fins i tot va alliberar uns presos que no tenia dret a posar en llibertat, entre d'altres coses. Vull dir que, atenció, aquest home és un perill públic.
2: Lo de los presos es importante porque estás dejando libre
0: Clar.
2: Peligro social.
0: Exacte.
2: Público.
0: Exacte.
3: Como él.
0: Efectivament.
2: ¿Usted qué tiene que añadir?
1: Doncs jo, senyoria, per defensar el meu representat, primer s'ha de dir que aquest senyor no actua en plena possessió de les seves facultats mentals. La seva percepció de la realitat està profundament alterada. L'acusat mostra símptomes de compatibles amb un trastorn delirant, ja que interpreta situacions quotidianes com si formessin part d'un món de cavalleries i d'aventures inexistents. Aquesta obsessió pels llibres de cavalleries i l'aïllament progressiu haurien afavorit aquesta desconnexió entre realitat i ficció. En cap cas el meu representat actua amb voluntat criminal ni en consciència del real dany que pot causar. I moltes de les seves accions neixen d'una necessitat patològica de sentir-se útil, heroic i reconegut en un món que ell percep com injust o mediocre. A més, diversos testimonis afirmen que el Quixot alterna moments de gran lucidesa amb episodis de clara alteració mental, el fet que reforça la idea de que té un trastorn psicològic i no una conducta maliciosa. Jo crec que no estem davant d'un home malvat, sinó davant d'un home que va perdre el límit entre els llibres i la realitat.
0: Uau.
2: Uau. Uau. Sé contra esto que puedes hacer, Misha, nada.
0: És que, en fi, la carta de problemes mentals, això, senyora advocada, això està molt vist. Vostè és la que ha llegit molts llibres. És vostè la que ha llegit molts llibres de ficció. Perquè aquest home hagi estat o no hagi estat conscient dels seus actes, ha causat una sèrie de desperfectes que han sigut molt greus, que tots nosaltres amb els nostres impostos estem pagant els desperfectes i que requereixen una compensació.
2: A ver, yo creo que aquí lo de menos es la compensación económica, sino la simbólica. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que por mucho que estés mal de la cabeza, has cometido unos hechos.
0: ¿Pero
2: espera, no me interrumpan. Vale, has cometido unos... A la señoría, a la jueza, vale. Vale. Has cometido unos hechos. Entonces vas a ser culpable, seguramente. Pero, ¿cómo se deriva? Claro, porque si tú no estabas en plenas facultades, pero igualmente has cometido unos hechos. Esos hechos hay que pagarlos, de la forma en la que sea. Pero, ¿cómo va a ser la pena? Pues ya se decidirá, porque si no estabas en plenas facultades, tampoco lo has hecho conscientemente ni de forma planeada.
0: Amb el seu permís, senyoria. D'una banda, primer dir que la paraula que estava buscant abans era ramat. Ja m'ha vingut. Bueno, mentida, l'he buscat a Google perquè estava molt espessa. Necessito dir-ho. I segon, la Fiscalia demana realitzar un judici conjunt, no jutjar independentment el senyor Alonso Quijano, sinó que també volem que es faci un judici conjunt amb en Sancho Panza, efectivament, amb el senyor Sancho Panza, perquè creiem que, si bé la carta de inagitació mental podria tenir cabuda i podria ser versemblant en el cas d'Alonso Quijano, el seu ajudant, el senyor Sancho Panza, estava perfectament en les seves perfectes capacitats físiques i mentals i el volem acusar de còmplice de tots aquests càrrecs. Primer, perquè va ser còmplice i segon, perquè no va intentar evitar que tot això passés.
5: No és verdad. En el libro...
0: Senyora jutgessa, en tot cas, vostè no ho ha de dir. Això m'ho haurà de rebatre la senyora.
2: Però que en el libro... Que yo me lo tuve que leer para segundo de bachillerato, ¿sabes?
1: Yo no digo nada, soy un mero espectador.
0: Però no està aquí, senyora advocada, que no protesta.
1: No, no, perquè m'està donant relat ara, jutgessa, sí. A part d'això, i que el senyor Sancho Panza no és el meu representat, però la jutgessa anava completament encaminada en què el senyor Sancho Panza intenta frenar-lo en diverses ocasions. Això per un costat. Per altra banda, crec que el senyor Alonso Quijano, el meu representat, no seria just que anés a presó quan té un problema mental. El correcte hauria de ser derivar-lo a una institució psiquiàtrica on se li faci un tractament i, posteriorment, en qualsevol cas, serveis de la comunitat, ja que ell no era conscient d'estar fent mal, completament al contrari. Ell volia fer bé. I per rehabilitar, com és el fet de la justícia que pretén rehabilitar els individus, la presó no només seria un càstig injust, sinó seria totalment contraproduent a la seva psique.
0: Però precisament perquè el senyor Sancho Panza sí que estava en plenes facultats i estava acompanyant el senyor Quijano.
2: Però com demostra vostè que estava en sus plenes facultats?
0: Home, perquè l'hem fet avaluar per una psicòloga. Vale. Li presento el certificat.
2: Vale, és que no l'havia mencionat.
0: Si vol, la podem fer testificar també, aquesta experta.
2: Ah, vale,
1: vale. Vale.
0: I doncs si això que diu és vostè és correcte, i nosaltres també ho hem comprovat, en tot cas, si el senyor Sancho Panza estava... advertint el seu company, doncs, i l'estava fent ser conscient dels seus actes, això vol dir que Alonso Quijano era conscient del que el que estava fent estava malament si el seu company li estava dient que no estava bé. Per tant,
5: és
0: veritat. Els dos eren còmplices del que estava passant.
5: Bueno.
2: Es que yo no puedo debatir, pero es que tengo aquí un argumento.
0: A ver, ahora dispari.
2: A ver, vuestra ex... Bueno, tu experta, tu profesional, ¿cómo va a determinar si una persona estaba en sus plenas facultades si el examen se lo hace actualmente? ¿Eso qué quiere decir? Que actualmente puede estar en sus plenas facultades, pero en el momento de los hechos puede no haberlo estado y eso no hay forma de demostrarlo objetivamente.
1: A més, ja, però... el senyor Sancho Panza estava en un moment d'estrès molt important.
2: Eso ja no lo sé. Porque yo estoy intentando ser objetiva. Yo no estoy yendo a por una o a por otra. Yo estoy intentando ser objetiva.
5: Bueno, como jurado popular único...
2: Ah, ya.
5: He entrado, ¿vale? Porque me parece muy raro. Si el señor Quijano estaba mal y... no tenía ni idea de que estaba mal, entonces Sancho Panza tendría que estar bien porque es él el que le dice que está mal. Entonces, al final, puede que no esté bien del todo, pero tiene un poquito ahí de mentalidad aún para saberlo. Entonces, quieras o no, eso...
1: La jutgessa posa una cara de completa...
2: Es que no lo acabo de entender.
0: Es que vale. realment aquest és un dels casos més difícils de portar com a fiscal, perquè realment jo a nivell personal, aquí off the record, que pari d'escriure a la taquígrafa un moment, sisplau, que això no quedi constància en el judici, però jo estic molt d'acord amb el que esteu dient, Però si com a fiscal m'han encarregat doncs presentar càrrecs contra aquestes persones,
2: no, sí, sí, jo, usted vull está
0: pujar, jo vull cridar com a testimoni, jo vull que pugi a l'estrada la pobra senyoreta coneguda com a Dulcinea del Toboso,
2: que suba, que suba.
0: De Lorenzo.
2: Que suba. Que suba, ¿dónde está?
0: I que testifiqui que ha sigut víctima d'assetjament. I que en aquesta societat d'avui en dia no tolerem aquesta mena de conductes. I hem de posar com a exemple el senyor Alonso Quijano, perquè aquesta senyoreta demana una compensació per danys i perjudicis i tot el que ha passat mental i físicament.
5: Parece
2: a
5: esto...
2: ver, te estás tomando un poco en broma, un tema es un poco serio.
0: No, en absolut. De fet, jo estic defensant a la senyoreta.
2: Sí, sí, però riendo.
0: Perquè em sembla divertit imaginar amb aquesta senyoreta pujant a l'estrada, també sent tal com és, però ho defenso 100%. Vull dir, aquesta senyora ha passat per tot un calvari, per tant... I ho dic en sèrio.
5: No, no, sí. Y aunque esté mal de la cabeza el señor Quijano, ha hecho cosas malas y igualmente eso se tiene como que pagar de una manera o compensar de alguna manera.
2: Claro,
5: no solo que porque esté mal de la cabeza hay que perdonárselo todo. Que no, si entra en un asilo, entra en un asilo. Pero que si entra en la cárcel, pues entrará en la cárcel porque está mal de la cabeza.
6: A ver.
2: A cada persona con su condición en su sitio.
5: Ya, hombre, pero...
2: Los hechos son los hechos y hay que pagarlos, de una forma u otra. Me da igual de cómo estés mentalmente. Ahora, cómo se pagan esos hechos depende de tu condición psicológica y tu condición física.
1: Aleshores, què determina el jurat popular i la jutgessa?
2: Què determina el jurat popular?
5: A ver, jo
2: ¿es culpable o inocente? ¿No?
5: Culpable.
0: A ver, es que, clar, els càrrecs s'han anat acumulant. O sigui, teníem desordre públic, alteracions, assetjament i el senyor Sancho Panza també de còmplice, a més a més.
2: Vale, claro, vale, pues primero vamos a juzgar a Don Quijote y después vamos a juzgar a Sancho Panza. Uh-huh. Determina, vale. ¿Culpable o inocente es Quijote?
5: Culpable, porque aunque esté mal de la cabeza, igualmente ha hecho cosas que están mal y lo peor es que ni ha pedido perdón ni ha pagado ninguno de los daños que se han hecho. Así que, de alguna manera u otra, es culpable aunque esté mal de la cabeza.
2: Perfecto. ¿Culpable o inocente Sancho Panza?
5: Sancho Panza... Uf, es que este es difícil porque al final él tenía constancia... Yo lo tengo también como culpable porque al final estar ahí... Es como si dos personas... que están mal de la cabeza, hicieran una fogata y empezaran a encenderlo todo. Pues si tú estás ahí viéndolo y no avisas ni nada, igualmente cuentas como si estuvieras, como si fueras parte de ello. Entonces Sancho Panza, aunque haya dicho que no, si no ha acabado haciendo algo para que verdaderamente pues no suceda, pues igualmente es culpable. Y punto.
2: Perfecto. Aquí viene. La cosa está en que voy a dictaminar. Pues para el resto de su vida a Don Quijote, a no ser que se pueda recuperar y pueda seguir pueda seguir realizando su tratamiento de forma ambulatoria en su hogar, lo voy a llevar a un centro psiquiátrico,
5: un manicomio.
2: Coño, sí, pero mejor dicho, ¿sabes? Vale. Y a Sancho Panza lo voy a enviar 10 años a la cárcel porque él no estaba mal de la cabeza y simplemente tapó crímenes.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Wow. Sí. Sentencia, s'ha dictat sentència.
1: Caso cerrado.
0: Casi cerrado.
2: Dios mío, qué intensidad. Es que me mordía la lengua porque digo, tengo que ocupar mi puesto, pero tengo argumentos.
1: Yo es que
0: suant i tot, eh? No, he de dir...
2: La Mireia?
0: Ets tu la que m'has fet suar a mi perquè jo ja veia des del principi que era un cas pràcticament perdut perquè és que certament el senyor Don Quijote és un cas de manual d'una persona que no és conscient dels seus actes, de que es deixa portar per les seves fantasies, sí, pobret, sí. Però sí que és veritat de que necessita ajuda i... Ostres, tot acte té les seves conseqüències.
1: I és molt interessant això, ara que hem tret aquest cas, que moltes vegades, no sé si heu vist a psicòlegs que avaluen a personatges històrics o a personatges de novel·la amb el prisma del temps i la distància, dient, doncs, ostres, aquest tindria un trastorn de tal, o aquest tindria...
5: Això està superguai.
7: Sí, com sí. Los de la cárcel, tipo, meten personatges que, per exemple, són normals, o que salven el món, o són superhéroes, o són persones normals, per exemple... Te meten a Super Mario, que es una persona majísima, y dicen, pues este tendría no sé cuántos años de cárcel por daños y, y prejuicios, por no sé qué. O sea, que al final te quedas como, ¿qué dices? Pero si este es majísimo. Pero si este es una buena persona y te quedas como, 10 años de cárcel, ¿qué dices?
1: Això dona per fer un programa especial de trastorns psicològics en els matges de literatura, eh?
2: Escúchame, lo tenemos que hacer 100%, eh? No, 100%, és superinteressante.
0: Sí, i que consti també que ha sigut... Aquesta secció és una secció molt divertida que amb la qual ens prenem amb humor, però que tots els temes que estem tractant els reivindiquem i els defensem, com és la importància de cuidar la salut mental i de no enriure tant de persones que pateixen aquests trastorns. I, com he dit, en cap cas ens enriem de la violència contra les dones. Tot el contrari, però és que reunidors, és que estava imaginant-me el judici amb el senyor Quijote, pobre allà, que no devia ni enterar-se del que estava passant.
7: La senyora por ahí,
2: pululando.
0: La doña Lorenzo, que jo crec que no li devia importar, aquesta senyora estava com, què hago jo aquí? Jo quiero seguir con mi vida, que me dejen tranquila. ¿No?
7: Le llamaréis infantil, pero yo sigo pensando sentados ahí como gente que lo ve a los molinos pobres. Los molinos ahí sentados con la cabeza para abajo.
1: Claramente era como això, lo que has dicho tú, ¿no? De la propiedad.
7: Este señor llega a estar en esta época y este señor lo tratan por loco.
1: El senyor Moliner era un dels representants teus de l'advocacia, sí.
7: Oye, sí que es verdad que podríamos hacer algo tipo... ¿Qué pasaría si X personajes de literatura clásica o antes de los 2000 estuvieran aquí? O sea, son como los típicos vídeos estos que
2: sí,
7: te salen.
2: Sí, es lo que has dicho, sí. Que es muy interesante porque concebimos de una manera un personaje porque nos cae muy bien o nos cae súper mal, pero si lo llevamos o lo enfocamos con un prisma legal, igual ese personaje que nos cae tan bien y tan guay...
7: Es un pezo cabrón.
0: Per exemple.
1: M'encanta perquè jo ja em censuro.
0: En fi, sí, un personatge, un indesitjable, un fill de la seva mare, un efectivament.
2: Pesa. O no.
1: Un perla.
0: Un perla, exacte, com diria la Rosalia.
2: Sí.
0: Sí, sí.
2: O no un cabrón, però...
7: O a lo mejor personatges que nosotros tratábamos de villanos, però que al final són buenos. Por ejemplo, eso sí que me gusta. Son los libros estos que, por ejemplo, Capelucita Roja. Tiene como una historia aparte del lobo que se centra en el lobo y al final al lobo lo empiezas entendiendo más.
2: Sí, pero a ver. Yo creo que nos estamos derivando a otro tema.
7: Sí,
2: o sea, el malo es el malo si ha hecho algo malo y por mucho que me cuentes su vida pasada, no tiene derecho a hacer cosas malas.
7: Eso también es verdad.
2: O sea, aquí aprendemos. Aquí aprendemos porque yo también he sufrido y no le estoy haciendo daño a la gente.
1: Això és una mica una deriva que estan prenent això, les històries infantils, rotllo de Disney i tal, com més contemporànies, és com de justificar els dolents, com de donar-los molt d'això.
7: Sí, jo crec que lo están haciendo por la época en la que vivimos.
1: Claro.
7: Para que los niños no aprendan a que todo el mundo es malo, hay unos malos y otros buenos, ¿no? Sí, tipo para que los niños pequeños tipo entiendan que
2: hay grises,
7: que hay grises, pero que igualmente todos somos buenos, però eso al final no és així.
1: Exactament, i per això que també feia falta que els nens tinguin històries de el llop és dolent i punt, és a dir, ja et trobaràs gent dolenta, no se la va justificar també.
7: O sea, ahora sí que es verdad que hay películas que le hacen como la sátira esta de Capelucita Roja fue a ayudar y el lobo le ayudó para que le llevaras a la casa. No. Al final tienen que haber cuentos para que los niños se enteren tipo de cómo es la vida real. Porque si tú le vas explicando que la vida son rosas y flores, cuando sea adolescente o cuando ya esté en sexto de primaria, se va a chocar contra una pared y va a decir, madre mía, ¿y ahora cómo supero esto? ¿Sabes?
0: Wow. Quina superreflexió, Nacho. Sí, no? No blanquegem també les coses negatives de la vida perquè al final, efectivament...
7: Hay cosas buenas y cosas malas. Tampoco estamos diciendo que todo... Que
2: tenga que ser blanco o negro.
7: Sí, estamos diciendo que hay altibajos en la vida. Puedes estar subiendo y de repente caer.
1: I com ha dit la Carla, moltes persones hem passat per coses dolentes i no estem delinquint, per exemple.
7: Exacte. O sea, a mí, unos amigos, no, es un ejemplo, ¿sabes? Unos amigos dejan de ser mis amigos y por eso agarro una pistola y le pego tiro a una señora que está pasando por la calle. Pues no.
2: No, tan heavy no.
7: O sea, tan heavy
2: tan
7: no,
2: heavy
7: pero...
2: No, pero por ejemplo, a mí me han dejado siempre... Es un ejemplo, ¿eh? Esto no ha pasado de verdad, gracias a Dios.
8: Se ha convertido en un consultorio psicológico.
2: Sí, pero a mí me han dejado siempre sola en el patio, es un ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Tengo ya edad, no ha pasado, gracias a Dios. A mí me han dejado siempre sola en el patio y ahora yo soy una bully en el colegio. O sea, ¿qué haces?
7: Sí, sí.
2: No, al revés, lo que te ha pasado debería de ayudarte a entender lo que no se ha de hacer, ¿no?
7: Es verdad, es verdad.
8: Sí, pero tens raó, ja com dos extrems, les persones que o ho repliquen tal qual i es converteixen en el malvat o les persones que entenen que ho han patit i no volen repetir-ho.
7: Sí. O mismo gente que al principio, como ha dicho...
8: ¿Carla?
7: Sí, Carla, pero que estaba tragando salida, saliva. Como ha dicho Carla, pues al final hay gente que al principio pues le dejaban solo en el patio, después empieza a ser un bully, pero después se da cuenta y dice, lo que he hecho, y al final yo era el niño que ahora mismo estoy tratando mal. Que al final no justifica lo que está haciendo, pero al final esa persona piensa y capaz que le pide perdón, pero esa persona igualmente la sigue odiando, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay que tenerlo pues en cuenta.
2: Es que el tema del perdón también es otro tema bastante complicado, porque...
0: Es uno de los grandes temas de la literatura,
7: ¿eh? Sí. Ahora estamos dando, nosotros en segundo de la ESO, estamos dando la iglesia. Uh-huh. Y a lo que mi padre no le gusta es que yo le pida perdón por todo. Y dice, a mí no me gusta pedir perdón por todo, porque el perdón lo creó la iglesia, y al final la iglesia en su momento antiguo...
2: A ver.
8: Con la iglesia hemos topado.
2: No tiene por qué.
0: O sea, no us tallo perquè no em sembla un debat interessant i perquè efectivament a través de la literatura es parla de tot i com hem dit és un dels grans temes, sinó perquè ens hem quedat sense temps.
2: Sí.
0: No sé si voleu afegir una última cosa.
8: Sí. Caldria que féssim un dia un episodi parlant del llibre sobre el perdó, perquè crec que estem tots desitjant parlant del perdó
0: o les redempcions, no? Sí, si és possible canviar, evolucionar.
7: Un programa tipo hablando de una cosa, porque es verdad, hemos empezado hablando de una cosa y hemos acabado hablando de la iglesia del siglo pasado.
2: Don Quijote nos ha llevado a mucho.
0: Sí. Ens hem contagiat, estem desvariejant ja, anant d'un cantó a l'altre, igual que Don Quijote. Però una de les coses que ens demostra, jo crec, Don Quijote també, és el poder de les històries.
2: Exacto.
0: I que poden canviar vides, per bé i per a mal. Exacto. Però sobretot, jo crec que ens transformen i ens fan veure el món amb uns altres ulls. Per tant, estigueu oberts, no?, a totes les diferents realitats, perquè a través dels llibres podem viure mil vides i podem entendre millor tots els diferents punts de vista.
2: Wow.
0: Així que amb aquesta reflexió acabem el programa d'avui del Club dels Experts. Nacho, gràcies.
7: Gràcies.
0: Carla, gràcies.
8: A tu.
0: Mireia, gràcies. I ens escoltem la setmana que ve aquí al Club dels Experts. Fins a la propera.
7: Adéu.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 14 graus a Batea, 10 graus a Sant Pau de Segúries i 15 a Parets del Vallès. La pluja d'ahir, que ha refrescat l'ambient, ha deixat també algunes incidències. Per cert, l'R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll continua tallada després que un tren xoqués contra un arbre que havia caigut precisament a la via. No hi va haver ferits i també es va tallar la C-17. Els bombers havien fet fins les 11 de la nit 89 sortides. I la pluja i el vent també ha condicionat la Patum. Amb retard i amb interrupcions, sí que s'han pogut fer alguns balls de la Patum completa, com amb les figures cobertes amb plàstics, o el Primavera Sound.
1: Atención, por razones meteorológicas, las actuaciones de este escenario quedan temporalmente suspendidas. Por favor, mantén la calma y sigue las indicaciones del personal de seguridad y organización.
0: L'aigua i el vent han obligat a suspendre, com sentíem ara, les actuacions dels principals caps de cartell de la primera jornada del Primavera Sound, Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. I avui, divendres, tenim nova jornada de vaga a totes les escoles i instituts del país. Vaga amb una manifestació unitària a Barcelona i que arriba també marcada pel no de l'acord que havien arribat la setmana passada a la conselleria amb els sindicats majoritaris.
2: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda.
0: Per tant, ja no són majoritaris, perquè si en una votació no surt el que ells havien pactat, doncs això canvia. De fet, USTEC, que és el que fins ara havia estat el sindicat majoritari, és el sindicat que surt més malparat d'aquest resultat. I amb les eleccions sindicals del pròxim curs. És la central majoritària i l'únic sindicat convocant de la consulta que ha fet una campanya activa pel sí. I amb el no, doncs, per tant, hauran d'assumir un resultat i es veuran també forçats a tornar a convocar unes vagues dels quals doncs, ells estaven d'acord en l'acord. Avui ens acompanyarà Iolanda Segura, portaveu d'USTEC en el programa, també la consellera Niubó, que ahir, per cert, no tenia més remei. Iolanda Segura ha de fer cafè autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
0: I també parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats, perquè mentre l'USTEC s'endú aquest cop més fort, hi ha altres sindicats com la CGT o la Intersindical que en surten reforçats. Per una banda, ara mateix, la CGT seria el sindicat que s'erigeix amb representació a la mesa i que ha tingut més valentia de plantar-se en aquest acord amb la conselleria. En parlarem amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara la setmana que ve el calendari de mobilitzacions. I seguirem també analitzant les novetats del cas Leire. El jutge segueix collant el PSOE i el PSC. Ha demanat la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I també parlarem del Papa, perquè demà arriba a Madrid avui una carta oberta. Expresidents de la Generalitat, expresidents del Parlament i diverses entitats li donen la benvinguda i li mostren la seva esperança que pregui en català. Una polèmica que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Pomella, tancava ahir així.
4: El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I, de fet, també ve la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: A banda del Papa, avui a partir de les 10 també parlarem amb Laura Pedro Albiol, supervisora d'efectes visuals. És la primera dona, Premi Goya, als millors efectes especials, i acaba de rebre la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts 2024. A les 11 també plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, i com cada divendres ho rematarem amb les recomanacions del cap de setmana a la llista musical i els temes pendents. Prefiero...

0: quiere la muerte, no. Solo salud y suerte, oh, oh, oh.
1: Benvinguts a un nou matí, bon divendres, Catalunya.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 7. I fem un cop de la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Doncs a l'embolica i al sector educatiu sumem-hi la recomanació de l'Associació Espanyola de Pediatria. Suspendre les classes a l'aula quan hi faci massa calor. Aquestes últimes setmanes han estat molt habituals. N'hem parlat, temperatures de més de 30 graus, força superiors fins i tot a aquests 30 graus. Doncs bé, es diu que a partir dels 26-27 graus la concentració ja disminueix i per sobre els 32 suposa un risc per a la salut dels alumnes.
1: I a Brussel·les?
3: Amb la mirada posada a la reunió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica que se celebra avui divendres a Viena, la Junta de Governadors, extraordinària, s'ha convocat arran dels atacs recents que hi ha hagut a l'Orient Mitjà contra una planta nuclear als Emirats Àrabs Units.
1: I amb què t'ha dormit als Estats Units?
3: El Senat ha rebutjat una llei impulsada pels republicans i que tenia el suport de Donald Trump i que pretenia exigir proves documentals de ciutadania dels Estats Units per registrar-se com a votant a les eleccions federals d'aquest any. Hi ha hagut 4 senadors republicans que finalment s'hi han oposat.
1: I amb què diran avui a la Xina?
3: Amb l'anunci que el president Xi Jinping visitarà Corea del Nord dilluns de la setmana que ve. Una visita d'estat de 2 dies convidat pel president nord-coreà Kim Jong-un. La Xina, recordem, és el principal soci d'aquest hermètic país veí.
4: Avui és divendres 5 de juny. Ens despertem amb 11 graus a la Nou de Berguedà. Va ser el lloc on va ploure més ahir, 115 litres per metre quadrat. A Cassà de la Selva, 13 graus, i a Tarragona, 18 graus. Tenim restes de núvols encara a molts llocs de Catalunya. La tendència és que avui quedin retinguts a les comarques del nord-est, sobretot a les comarques de Girona i a l'extrem sud. A la resta s'aniran obrint clarianes i la temperatura es recuperarà. Dissabte, una mica variable, també, amb més núvols al matí entre Tarragona i Barcelona, a la tarda amb alguns ruixats a l'interior de Girona, al nord de Barcelona, al Prepirineu, en aquest sector habitual. I diumenge, durant el matí, ens passarà una capa, una franja de núvols. Podria deixar a la tarda alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, però la resta el temps serà més tranquil.
1: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 6 i 9, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: I ens actualitzem. Avui hi ha convocada una nova vaga d'educació a tot Catalunya i una manifestació unitària a Barcelona.
6: Les protestes s'han reactivat del tot després que ahir 2 de cada 3 docents rebutgessin rotundament la consulta unitària sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern, una consulta que va tenir un 60% de participació.
1: Maria Costa.
7: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat i la secretària general de la CGT, Laura Jané, exigia dimissions.
8: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
9: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
7: A banda de la vaga d'avui, els sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
10: Professors de secundària ja ha confirmat qui serà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Esther Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
11: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
1: I els pressupostos de Salvador Illa comencen a caminar al Parlament, malgrat el toc d'atenció dels socis de govern per la gestió de la crisi d'educació.
6: L'oposició ha sortit en tromba contra l'executiu pel preacord fallit amb els professors.
1: Ara hi gira el Robert.
5: Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jèssica Albiach, però, han exigit als d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
12: No tenim excuses.
13: Han de tornar a començar, així que facin el favor.
5: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació que pels de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
14: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
5: La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i als Comuns. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I al País Valencià és la quarta setmana que mestres i professors fan vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Ahir més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer.
10: Després de 5 dies sense diàleg, la consellera els ha convocat a una nova reunió per aquest migdia. Els docents tenen energia per continuar demanant millores i si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Andel és coordinador del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament al País Valencià.
15: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
10: Per fer les protestes més visibles, els docents acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València.
1: I el personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes.
6: El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes. Unes millores que haurien de quedar recollides en un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. Una vaga que afecta tant el personal de les biblioteques de titularitat municipal, supramunicipal o comarcal, com els equipaments de la Generalitat. No afecta, en canvi, els treballadors de biblioteques de titularitat estatal, universitàries, escolars o de la Biblioteca de Catalunya. Els bibliotecaris catalans, doncs, sumen a l'aturada dels funcionaris del Consorci de Biblioteques de la Ciutat de Barcelona, que van començar una vaga indefinida dimarts de la setmana passada amb les negociacions amb l'Ajuntament en punt mort. La jornada de vaga arrencarà amb una manifestació unitària que sortirà de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, a Sants, i s'acabarà a l'Arc de Triomf.
1: 2 minuts seran 6:45 del matí. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. També de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dins l'anomenat cas Leire.
10: Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i del PSOE. Mentrestant, la directora general del COS, Mercedes González, admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant, tal com volia Díez. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
16: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
10: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra unitats del cos.
1: I en el judici del germà de Pedro Sánchez, les acusacions han doblat la petició de pena a David Sánchez, de 3 a 6 anys.
6: Durant l'interrogatori, Sánchez ha negat haver influït o haver gaudit de favors en la seva plaça a la Diputació de Badajoz, que va obtenir el 2017.
1: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
17: David Sánchez ha defensat la seva innocència amb una declaració d'11 minuts i només responent al seu lletrat no tenia cap capacitat d'influir en res.
18: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
17: Però no ha començat les acusacions populars que creuen que es va beneficiar d'influències per accedir a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la plaça i canviar-ne les atribucions i va endollar un amic seu. De fet, han aprofitat uns fets que, segons el tribunal, estaven prescrits per introduir nous delictes i elevar la petició de presó. Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins als 4 anys. La Fiscalia, però, manté que se'ls ha d'absoldre. La setmana que ve el cas quedarà vist per a sentència. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I enmig d'aquests casos judicials que afecten el PSOE, Pedro Sánchez posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent.
10: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que avui es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis però adverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Doia Sagastizábal, del PNB.
19: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
20: La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
1: Expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen una carta que defensen el català durant la visita del Papa. La publiquen avui diaris com El Punt Avui i La Vanguardia i també sortirà la premsa italiana i espanyola.
6: Entre els germans hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès i Carles Puigdemont i no hi figura l'actual president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Barça, Òmnium o l'ANC. En la missiva dirigida a Lleó XIV, els firmants donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
1: No recordo una carta així a Leo Messi, que portava no sé quants anys lluint a Catalunya i mai es va dirigir en català al soci del Barça. I que també estaria bé que ho apliquéssim a tots.
6: En tot cas, sobre el Papa, no sobre Messi, ahir l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús. El cardenal va dir que la polèmica per la llengua l'ha generada gent a qui li agrada polemitzar.
12: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
1: Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
20: Bon dia.
1: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per episodis de pluja que aquesta nit ha afectat a diverses comarques.
21: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven quatre persones que van haver de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències va rebre gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja va fer caure arbres, també a la C-17, que es va haver de tallar també durant una estona, i va provocar algunes esllavissades a la C-26 a Borredà. La directora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda la importància de no travessar zones inundables.
22: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu, doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
1: Són les 6 i 18. Soroll és el Primavera Sound. La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts d'aquesta primera jornada.
23: Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa.
1: Barcelona, Marc Ruiz.
24: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Kial, Doja Cat i Massive Attack, els tres caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris, excepte dos, durant unes dues hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Kial, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que els reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I en canvi, Berga ha plantat cara a la pluja aquesta nit amb una Patum completa que ha començat amb retard i que ha estat marcada per moltes interrupcions.
25: Les estones d'espera s'han aprofitat per fer salts amb les figures cobertes amb plàstics per protegir-les.
1: Berga, Nàtia Dell.
26: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
27: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
28: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
29: Els bergadans pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre, plogui o no plogui.
26: A la plaça, les ganes de Patum eren enormes.
30: Molt bon ambient, la gent superagradable, i bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit.
31: Quan tenia dos o tres anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
32: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
26: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: La primavera del 2026 ha estat la més càlida a Catalunya des que es tenen registres.
21: El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les temperatures han superat en més d'un grau la mitjana climàtica a bona part del territori. I en algunes comarques de Ponent, el Pirineu Occidental i la Catalunya Central, l'anomalia ha arribat a superar els 2 graus.
1: Cèlia Forment.
33: Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, atribueix aquest rècord de temperatures d'una primavera catalana a...
34: Un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies
0: per sobre del grau i fins tot un 2 graus.
23: De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida dels seus 113 anys de dades. Pel que fa a la pluja, la primavera ha estat seca a més del 60% de Catalunya, especialment a la Noguera i al Pla d'Urgell. Però al Pirineu Oriental, la serralada transversal i el massís dels Ports, les precipitacions han estat per sobre la mitjana. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara.
23: També adverteix el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg.
1: Moscou, Cristina Solies.
2: El Kremlin ha respost Zelensky que pot venir a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el líder del Kremlin ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
3: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
2: Malgrat les evidències, Putin assegura que l'economia russa va bé i que els seus soldats avancen a totes les línies de front i acusa Occident de subministrar els drons amb què Ucraïna ha atacat Sant Petersburg. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Hezbollah rebutja l'alto al foc pactat ahir per Israel i el Líban.
25: El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
4: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto al foc fictici, interpretat com un alto al foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
25: Hezbollah es nega a abandonar el sud del Líban i aturar la seva activitat en aquest país, com contempla l'acord.
1: Donald Trump imposa sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i també a un fill i un net de Raúl Castro.
21: Washington també imposa sancions al Ministeri de les Forces Armades cubà, als comitès locals de defensa de la revolució i contra dues empreses, una de minera i una altra de turística. Les sancions prohibeixen les transaccions financeres i comercials i bloquegen els actius cubans sota jurisdicció nord-americana. El president cubà ha acusat als Estats Units de ser agressius i perversos i ha assegurat que toparan amb la seva determinació de resistir a l'atac imperial.
1: I fi de la campanya electoral per la segona volta a les presidencials diumenge al Perú.
23: Els dos candidats, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez, han fet mítings a la capital per intentar captar els indecisos. Fujimori centra el missatge a millorar la seguretat i Sánchez vol impulsar una reforma de la Constitució. Els sondejos auguren un escrutini ajustat, tot i el lleuger avantatge per Fujimori.
5: Pels partidaris de Keiko Fujimori, que tancava campanya electoral en aquestes darreres hores a Lima, la capital del Perú, cal recuperar el llegat de l'expresident Alberto Fujimori, considerat un heroi nacional pels seus seguidors, especialment per haver acabat amb el terrorisme de Sendero Luminoso i la inflació durant els anys 90. Keiko Fujimori va guanyar la primera volta. El seu rival a les urnes és el progressista Roberto Sánchez. També reivindica un llegat presidencial com a guia, com Fujimori amb el seu pare, però en aquest cas el de l'expresident Pedro Castillo. Tant Castillo com Fujimori pare ja mort, empresonats el primer per intent de cop d'estat i el segon per delictes contra els drets humans. Des de Lima, al Perú, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
10: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Madonna apareix per sorpresa per fer un concert a Times Square a Nova York per presentar el seu nou àlbum. Ha estat aquesta matinada quan Madonna ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de la plaça. El concert s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
1: I la segona...

0: I qui apareixerà en aquest cas avui és Nati Peluso. Serà a la Casa Seat de Barcelona a 3:15 en un concert gratuït que farà fins a 4:45 de la tarda. L'entrada, com dèiem, és gratuïta, però s'havia de fer reserva prèvia i de seguida s'han esgotat.
1: I la tercera?

0: Rosalía, que cancela els concerts previstos aquesta setmana a Miami i a Orlando per una emergència familiar. Així ho han explicat des de la seva promotora en un comunicat. La cantant lamenta haver decebut els seus seguidors, però assegura que no ha tingut més remei que prendre aquesta decisió. Live Nation ha dit que buscaran noves dates per fer els concerts i demana que es conservin les entrades.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça s'haurà de jugar al pas a les semifinals de la Lliga de Bàsquet de Múrcia.
2: Demà, partit decisiu, els blaugrana van deixar escapar la classificació, van perdre el Palau 87-90. El jugador del Barça, Joel Parra, no creu que les decisions arbitrals hagin estat determinants.
3: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com he dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
2: El Madrid guanya a Tenerife 83-118, empat a l'eliminatòria. El Joventut rep a Badalona al Bascón a les 9, obligat a guanyar per forçar el desempat. Al partit, amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I els responsables del Girona asseguren que el projecte del club passa per tornar a primera divisió imminentment.
2: El director esportiu Quique Cárcel va assegurar que aviat anunciaran el nou entrenador i que Mitchell hagués continuat si l'equip s'hagués salvat.
4: Estava convençut que si l'equip s'hagués salvat, Mitchell hagués pogut continuar. Una vegada que fa el descens, estem parlant d'algo molt dur, d'algo que ens quedem tots sense cap tipus d'energia.
2: El responsable de la propietat, Pere Guardiola, diu que mai no han tret cap euro del club i que totes les inversions han estat per reforçar la plantilla. Espanya empata un a Mirac amb gol de Ferran Torres, partit del premundial de futbol. La selecció espanyola femenina juga contra Anglaterra a les 9, partit de classificació pel Mundial de l'any que ve, mentre que Florentino Pérez assegura que el lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, està fitxat i que reserva un fitxatge estrella per 150 milions d'euros per la setmana que ve.
1: I avui juga el Sabadell, eh?
2: Ah, molt bé, el Centre d'Esports Sabadell.
1: Sí, sí, contra el Madrid-Castella.
2: Madrid-Castella.
1: Sí, sí, el camp del Centre d'Esports, un partit important per saber si...
2: Estoy fotut, per això.
1: Sí, sí, sí. Però, bueno, amb un 2-0 ho tenim fet. Veurem què passa. Abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser tenir un record pels pobres nois i noies que ara mateix estan memoritzant a correcuita per la selectivitat uns coneixements que hauran oblidat abans que comenci l'estiu. És així, la selectivitat és una prova absurda que de cap manera, per molt completa que sigui, hauria de ser tan decisiva pel futur d'una persona. Però, noi, és el que hi ha i segurament sigui el menys pitjor dels sistemes possibles. Si ens atenem al que alerten molts professors universitaris sobre el cada vegada més baix nivell dels alumnes que els arriben de la secundària, sembla que la criba encara hauria de ser més forta. Però què passa? Que de l'altra banda tenim els professors de secundària, que també ens alerten que sense més recursos no podran ser més exigents. I com que els recursos no arriben, el que fem és anar implementant noves metodologies educatives cada vegada més permissives amb la ignorància, que només serveixen per maquillar els resultats. I mentrestant, segueixen entrant a la universitat uns nois i noies que saben poquíssim del món que els envolta i el món que els precedeix, però això sí, saben moltíssim sobre ells mateixos.
1: I avui cançons per a un bon dilema.
6: Sí, perquè avui el dilema del matí de Catalunya Ràdio parlareu de si deixaríeu diners a un amic. Mm. Doncs bé, et porto un dels molts arguments que poden sortir, però en forma de cançons. Per exemple, suposem que sí, que et deixen els diners. Doncs agafa'ls i corre. Així ho cantaven Steve Miller Band, la cançó de l'any 76, amb aquesta que es diu Take the Money and Run. Bastant probable que amb el temps aquest amic te'ls acabi reclamant. I això és el que explica aquesta cançó de Bruce Springsteen titulada Pay Me My Money Down. I aquí comencen els problemes. Per tant, potser és millor separar els diners de l'amistat, perquè tal com canta The Notorious B.I.G. al costat de Puff Daddy, More Money, More Problems, un joc de paraules que vindria a dir si no hi ha diners, no hi ha problemes. A partir de les 11, el dilema amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La USTEC, la CGT i Intersindical criden avui a la vaga després del no rotund dels docents a la consulta sobre el preacord firmat amb el govern.
1: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
2: La USTEC, ara sentíem Iolanda Segura, ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text i

0: atendre'ns avui al matí de Catalunya Ràdio. Ho analitzarem també a l'Àgora amb Ferran Espada, Milagros Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. I el jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
1: Ho fan al marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general del cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensa.
2: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que avui es publicarà l'ordre d'elaboració dels nous pressupostos.
3: Els socis preadverteixen que té risc de quedar-se tot sol defensant-los. Sentim Pilar Ballugera, d'Esquerra, i Idoia Saquiastizábal, del PNB.
4: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
5: La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
0: Un grup de polítics catalans, entre els quals hi ha l'expresident Pujol, Aragonès i Puigdemont, firmen una carta a favor del català durant la visita del Papa.
1: També hi ha diferents entitats del país després que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirmés que farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús i sobre la polèmica afirmés...
6: Sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: I a l'Estadi Olímpic, per exemple, ens explicaven fonts de l'arcabisbat que serà un 99% en català tot l'acte que farà el Papa. Gairebé un centenar d'avisos per avisos de pluja que ha afectat diverses comarques.
3: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda.
7: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
0: I la pluja ha afectat les dues grans cites anuals culturals també d'aquesta nit.
1: Ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound. I a Berga va obligar a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa un alto al foc total i una trobada cara a cara amb Vladimir Putin.
3: L'anunci coincideix amb la presència del president rus al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg.
8: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
9: Ni capris nostre.
0: I els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia.
1: El representant de Comissions Obreres a les negociacions, Pablo Esteban, destaca.
10: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes...
0: Repassem ara les portades de la premsa, Lara García.
11: A la premsa editada de Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. Lara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents, tots vestits amb samarreta groga. A Lara, la imatge principal és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu al Parc del Fòrum ple de gent amb paraigua. El periòdico, la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat en què es llegeix així és l'Espanya que rebrà el lleó 14. Pel que fa a la premsa de Madrid, El País obre l'edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia i El Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. Pel que fa a les fotografies, El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat d'influir en res. I al Mundo, la imatge destacada és del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
0: Avui a Puigcerdà es desperten amb 8 graus, al migdia no passaran dels 21, a Riba-roja d'Ebre en tenen 17, amb una màxima prevista de 27. El dia comença amb força núvols, però sembla que a poc anirà sortint el sol. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Sí, bon dia. Ara, a primera hora, pot arribar a caure encara algun ruixat entre el Camp de Tarragona i l'Ebre, però la resta, la tendència és que s'obrin clarianes. Sí que els núvols seran més persistents al sud del país i a les comarques de Girona. I el cap de setmana, bastant variable, en general més tranquil, amb alguns núvols matinals i alguns ruixats de tarda, al Pirineu i Prepirineu, especialment de cara a

0: Menja.
1: I enmig del conflicte educatiu arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
2: Bon dia, Catalunya. Quan sotmets una decisió a una votació democràtica, ja sigui en un referèndum nacional o en una consulta a un col·lectiu determinat, acostumes a dur-te sorpreses. Així ha passat en la negativa amb la qual els mestres han rebutjat l'acord entre els sindicats i l'administració, un resultat que invalida el paper d'interlocució de l'USTEC i la pretensió del govern d'acabar amb una vaga a cop de talonari. Els professors catalans han deixat ben clar, abans que res, que protesten per la supervivència d'un sistema educatiu, no pas per fer més pasta. Però també han posat de manifest que els líders sindicals els representen tan poc com la consellera del seu ram. Per altra banda, resulta molt significatiu que el govern tiri endavant l'acord tombat, la qual cosa denota no només una certa al·lèrgia a reconèixer les mancances del sistema educatiu, sinó també una visió molt creativa de la democràcia. Ara ja sabem, si em permeteu la conya, per què els agraden tan poc els referèndums.

0: deixarem.
1: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
2: Bon dia. Avui amb una de les moltíssimes cançons que ens va deixar la mítica Bola de Drac. Aquesta era de la capçalera de Bola de Drac Z. I és que tal dia com avui, un 5 de juny, però de l'any 1995, la revista Weekly Shonen Jump i Akira Toriyama van publicar el darrer capítol del manga original que va revolucionar el gènere. Va arribar al seu final 11 anys després de la seva primera publicació. El motiu va ser perquè Toriyama estava exhaust i volia deixar de dibuixar durant un temps.
1: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, de la cantant Jennifer López, perquè en una entrevista al programa de la televisió estatunidenc Desperta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella. Ha defensat que quan estem solters som més creatius i productius.
3: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
1: Bueno, tu com estàs ara? Estàs creatiu?
2: Jo molt bé, sempre estic creatiu. Jo en parella o solter, sempre, la creativitat. Això,
1: quan són festes on?
2: Avui és Festa Major Cornellà de Llobregat. A les 6 de la tarda hi haurà ballada de sardanes amb la Copla Maricel.
1: Ah.
2: Serà a la plaça Lluís Companys. A les 9 hi haurà actuació del grup Aquellos Maravillosos Años al carrer de Joan Fernández. Alerta, perquè a 9:45 Mama Duixa en concert a la plaça de Catalunya. A 9:45 Rock Conenye a la plaça de Sant Ildefons. A 11:45 Detalles en concert a la plaça de Catalunya. I acabaran a 11:45, en aquest cas a la plaça de Sant Ildefons, amb Barón Rojo.
1: Barón Rojo, també?
2: Sí, senyor.
1: Quin...
2: Sí, festa grossa.
1: Heavy metal, Barón Rojo.
2: I tant, i tant. Guitarreo, guitarreig, millor dit.
1: Bueno, guitarreig, hard rock.
2: I bateries, i soroll, i baixos.
1: Marta Viana, bon dia.
4: Bon dia.
1: Què s'ha fet viral avui a les xarxes?
4: Doncs el vídeo d'un robot que clava una puntada de peu a la panxa a un nen petit. Això ha passat a la Xina durant una exhibició de robots. Es veu que el robot combinava passos de ball i moviment d'arts marcials, però els càlculs li han acabat fallant i ha acabat clavant una puntada de peu a un nen petit que estava a primera fila i que l'ha deixat estès a terra.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la FAI de mare d'una nena amb un 65% de discapacitat que denuncia dificultats a l'hora d'escolaritzar-la. D'una banda, els centres d'educació especial que ha consultat li han comunicat que no disposen de plaça per al curs que ve. I de l'altra, a l'Institut Can Periquet de Palau-Solità li plantegen dubtes sobre la capacitat de fer-se càrrec de la seva filla.
7: No s'entén que se'ns diguin que hi estan treballant. Mentre el curs se'ns tira a sobre, els nostres fills no tenen plaça. Necessitem solucions avui, no places projectades per un futur que els nostres fills no poden esperar. Això pot ocasionar conseqüències severes al futur.
6: El Departament d'Educació respon que, efectivament, els centres d'educació especial tenen més demanda que oferta, però que al març ja es va acordar una inversió de 6 milions d'euros per crear 80 nous grups per al curs que ve. D'altra banda, l'equip d'assessorament psicopedagògic serà qui determinarà si la filla de la Zaida pot anar a l'institut. Ella reclama solucions de manera urgent.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli recula lleugerament davant l'alto al foc entre Israel i el Líban. El barril de Brent se situa en $95. Els inversors europeus han aprofitat la retallada i l'IBEX 35 ahir va sumar un 0,55%, impulsat també pels resultats rècords d'Inditex que vam saber ahir. A l'Àsia, les borses aquest matí registren pèrdues. El Kospi de Seul cau un 4%, el Nikkei japonès un 1,60% i el Hang Seng de Hong Kong un 1%. A Wall Street ahir el Dow Jones va guanyar prop d'un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos minuts i tres quarts de set del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui, nova vaga d'educació a tot el país en manifestació unitària a Barcelona després del no retorn al preacord dels sindicats majoritaris amb el govern.
11: Dos de cada tres mestres i professors que van votar van rebutjar el preacord. A la consulta va tenir una participació del 60% dels docents. Amb el no es comprometien a continuar amb les mobilitzacions. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
12: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
11: La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Ara caldrà veure com es tradueixen les pròximes protestes, ja que el no a l'acord implicava fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
0: Tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
11: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana que ve, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Esther Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
13: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que han signat, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
11: Mentrestant, des de l'oposició al Parlament han sortit en tromba contra l'executiu pel preacord fallit amb els professors.
0: D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedra, sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
11: També de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dins de l'anomenat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol obtenir dades sobre els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Mentrestant, la directora general del cos policial, Mercedes González, admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant tant com volia Díez. Hores abans, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensava.
14: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
11: La directora de la Guàrdia Civil nega haver participat en cap operació contra les unitats del cos.
0: I pel que fa a la visita del Papa de la setmana que ve, expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i entitats catalanes subscriuen una carta que defensa el català durant la visita del pontífex.
11: La publicarà avui diaris com El Punt Avui, La Vanguardia, i també sortirà la premsa italiana i espanyola. Entre els firmants hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès o Carles Puigdemont. En canvi, no hi és l'actual president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Futbol Club Barcelona, Òmnium i l'ANC. A la carta dirigida a Lleó 14, els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que aprengui en català. També destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua catalana han sobreviscut a períodes de persecució. L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va confirmar que el papa parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús, però també va dir que la polèmica per la llengua l'ha generada gent a qui li agrada polemitzar.
15: Sap que té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: Més notícies. Els treballadors de Nestlé hauran de ratificar avui el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per la companyia.
11: En el cas de Catalunya, rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
16: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
11: Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat.
0: Brussel·les vol evitar que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell.
11: La Comissió Europea va ampliar ahir l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària que regula les fusions bancàries.
0: Brussel·les, Bruno Forte, a Mires.
17: L'expedient obert per a Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la Comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho, abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc.
11: S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar els conreus, sobretot a l'Alt i al Baix Empordà.
0: Girona, Clara Jordan.
18: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
19: Que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, i es puguin caçar amb uns calibres especials, amb l'objectiu de facilitar l'erradicació d'aquesta espècie exòtica invasora.
18: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any, i si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça. Des de Girona, informa Clara Jordan pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica cultural, passada per aigua, avui passa també per un nom propi, Carmen Machi, nou Premi Nacional de Cinematografia 2026, que atorga el Ministeri de Cultura.
20: ¿Y yo cuando me voy?
21: A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado con...
20: Pues no, nadie me...
22: El jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol, tot i que també ha destacat en altres gèneres interpretatius. També destaquen que Carmen Machi ha sabut connectar amb el públic massivament, però que la seva gran popularitat no l'ha afectat a l'hora d'acostar-se a projectes d'autor. Nascuda a Madrid fa 62 anys, va començar la seva carrera al teatre, va assolir la fama televisiva amb el personatge d'Aida a la sèrie Siete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Al cinema ha treballat amb directors com Pedro Almodóvar i ha tingut èxits de taquilla com Ocho Apellidos Vascos, pel qual va guanyar un Premi Goya. Una de les produccions més recents i més aclamades ha estat La Messias, del duet de directors Los Javis.
0: La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo.
22: L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona, precisament sobre el temps, l'absència dels límits i la memòria.
0: Marta Vivas.
23: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Aquest Cròniques, que es pot veure a la Sala Gran del TNC, probablement és la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció, que recorda 2001, un Odissea a l'espai. 5 ballarins d'un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i els robots. Gabriela Carrizo és la directora.
24: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar.
23: Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció, perquè surten a subhasta amb finalitats benèfiques diversos objectes personals de l'actor Matthew Perry, l'actor de Friends.
22: La Fundació de Matthew Perry posarà a la venda una col·lecció d'objectes personals de l'actor i records vinculats a Friends, amb l'objectiu de destinar, com deies, els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els lots més destacats hi ha diversos objectes lligats a l'etapa de Perry, com a Chandel Bing, per exemple, 26 guions de Friends, entre els quals episodis com l'últim de la sèrie The Last One. També hi haurà una rèplica del mític Marc Groc del Mirall que penjava de la porta de l'apartament de Mònica i Rachel, premis o 2 obres de Bansky. També es trobaran objectes de la seva col·lecció de Batman, raquetes de tennis o vestits de gala. La venda, amb preus entre 500 i 400 mil dòlars, es pot seguir tant en línia com presencialment a Dallas.
0: I els esports, Robert Prat.
25: El Barça, que s'haurà de jugar la classificació per les semifinals de la Lliga de Bàsquet demà a Múrcia, derrota dels Blaugrana 87-90 al Palau. I el Girona, que farà un projecte per tornar a la primera divisió. Si el club hagués continuat a primera, Mitchell hauria seguit com a entrenador.
0: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
1: A vegades oblidem que els i les esportistes d'elit adolescents són també això, adolescents, i que hi ha coses que els joves de la seva edat fan i ells també han de fer. I naturalitzar-ho és la manera més senzilla de donar-li la importància que té. La seleccionadora espanyola de futbol, Sònia Bermúdez, explicava fa uns dies amb total normalitat que no convocava la defensa a Yara Aguirre Zabala per als partits de classificació del premundial d'estos dies contra Anglaterra i Islàndia perquè coincidien amb la selectivitat que havia de fer la defensa basca. I afegia Bermúdez, ara això és més important que no el futbol, tenint en compte el futur de la jove de 17 anys. L'esport d'elit no ha d'estar renyit amb la formació acadèmica d'un esportista. Més bé, al contrari, pot sumar-li molt. I que els adults ho tinguen clar és el millor exemple perquè els joves esportistes ho seguisquen.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
3: Amics.
2: Rialles.
3: Llocs.
2: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Tenim 8 graus a Viella, 13 a Mollà i 18 graus a Torredembarra i un repàs d'algunes de les pluges que van caure ahir. A la Nou de Berguedà, 115 litres per metre quadrat. A Ogassa, al Ripollès, 106 litres per metre quadrat. També a la costa, 28 a Blanes o 21 al Masnou. Avui encara tenim alguns ruixats entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Això serà ara a primera hora, després marxaran. Quedaran restes de núvols que seran més persistents al sud i al nord-est, sobretot a les comarques de Girona, però la resta, la tendència és que s'obrin grans clarianes. Cap de setmana variable. Al matí amb núvols, dissabte al matí amb núvols a les comarques de Tarragona i de Barcelona, a la tarda amb alguns ruixats al nord-est i al Prepirineu, i de cara a diumenge al matí ens creurà una franja de núvols i a la tarda hi haurà també algunes nuvolades amb algun ruixat al Pirineu i Prepirineu.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
8: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
26: Tuya, tuya.
8: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
26: Sí, tu prima.
27: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
28: I després, quan guanyes, què més hi ha?
29: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
30: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
31: I el moment de retirar-se va ser complicat?
30: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
32: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
33: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
30: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
34: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
30: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3Cat. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
35: A 9:15, obrirem l'àgora per analitzar el rebuig dels docents al preacord que l'USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT van tancar amb el govern. Parlarem amb la consellera Esther Niubó i dos dels sindicats que rebutjaven el pacte, la CGT i la Intersindical.
36: A partir de les 9, entrevistarem Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, majoritari a l'educació i que defensava el sí a la consulta dels docents.
35: A 11:15 parlarem amb Laura Pedro Albiol, supervisora d'efectes visuals i la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials.
36: I a les 11, el dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, un binomi complicat. Diners i amics.
35: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar jo al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: A les acaballes de la campanya de les eleccions per la presidència del Real Madrid, el portuguès José Mourinho va venir al programa a explicar-nos que està disposat a tornar al Club Blanc, tot i que el personatge que surt a l'anunci de Florentino Pérez no és ell, és IA.
4: Si veu l'entrenador portuguès dient només...
5: Sí,
4: sí. Sí. José Mourinho, sí. Bon dia.
5: Hoy, mañana y siempre con Florentino en el corazón.
4: Sí.
5: Sí.
4: Sí.
5: Sí.
4: Para de fer aquest sí, perquè et faràs sí. Molt pesat. Sí. Vols parar, sisplau?
5: Por qué?
4: Per intentar tenir una conversa. José, escolta'm una cosa. Has lligat el teu futur professional a l'èxit de Florentino Pérez.
5: Sí.
4: Cosa que vol dir que si perd les eleccions, què passarà? Que et quedaràs al Benfica? Perquè llavors al Benfica no li deu fer gens de gràcia que tu estiguis disposat a marxar si Florentino guanya...
5: Sí.
4: Sí.
5: No, no, ah. Esto no es así como hablas. Vale. Hay que informarse antes de venir a rueda de prensa. Es que no quiero hablar contigo. Llama director.
4: El director soy yo. Sí, mira, lo tengo aquí.
5: ¿Por qué?
4: Si vols dir alguna cosa.
5: Gente no sabe que José Mourinho que aparece en anuncio...
4: Avui a partir de les 12, sí. Més temes pendents.
0: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixenet.
9: Bon dia. Avui és un bon dia per recordar-vos que els docents tornem a fer vaga. I no, no fem la vaga només pel sou. Fem la vaga per moltes altres coses. Sobretot perquè els vostres fills i filles tinguin la millor educació, que és el que es mereixen. Perquè nosaltres puguem fer la nostra feina, però perquè ells, sobretot, puguin aprendre. I això inclou tenir menys alumnes per aula, tenir l'educació 03 inclosa, tenir unes plantilles que siguin més estables, tenir els recursos que ens fan falta per l'educació inclusiva, tenir menys burocràcia, tenir més català a les aules, totes aquestes coses que, no, em sap greu, però no només són el sou. Així que si us molestem avui, ens sap greu. Estem intentant treballar pel futur.
0: I el segon, la Maria Nicolau.
11: Avui és un bon dia pels pessimistes. Els pessimistes també són persones i tenen dret a divertir-se. Aquesta nit peregrinaran cap al Parc del Fòrum al concert dels The Cure, en una mena de rumiatge per la desesperació existencial, per celebrar que l'amor fracassa, que el temps ens derrota i que tot acabarà malament. Però ho faran junts. L'escudella llòbrega de Robert Smith, la millor escudella.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Després dels aiguats d'ahir a la tarda, el dia que comença avui, divendres, comença amb alguns ruixats al sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, són ruixats dispersos, que tenen les hores comptades i que cauen entre el Camp de Tarragona i l'Ebre. Sí que duraran més estona els núvols, que hi ha bona part de Catalunya. Fins i tot podrien persistir quasi tot el dia al sud i també a les comarques de Girona. I pel que fa al cap de setmana, l'esperem variable, amb sol i núvols, dissabte amb petits ruixats a la tarda a l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona, i diumenge aquests ruixats se situarim més al Pirineu i Prepirineu.
0: I la pluja d'ahir ha refrescat l'ambient i ha deixat també algunes incidències. L'R3 de Rodalies continua tallada, ara entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, i ahir la circulació es va haver d'interrompre per una topada d'un tren amb un arbre que havia caigut a la via. No hi va haver ferits. També es va haver de tallar la C-17 per més caigudes d'arbres i els bombers havien fet fins a les 11 de la nit 89 sortides. La pluja i el vent també ha condicionat la Patum. Amb retard i amb les interrupcions, sí que s'han pogut fer alguns balls de la Patum completa i també amb les figures completes, en aquest cas, de plàstic. O el Primavera Sound.
2: Este vídeo bàsicament és per a comunicar a les persones que estàs en el Primavera Sound que mi actuació està cancel·lada.
0: Així ho explicava Pat Gui a les xarxes, la suspensió del seu concert i dels altres caps de cartell. Avui la jornada del festival s'hauria de poder celebrar amb normalitat. Avui divendres, nova jornada de vaga també de totes les escoles i instituts del país. Vaga amb una manifestació unitària a Barcelona que arriba marcada pel no a l'acord en què havien arribat la setmana passada la conselleria amb els sindicats majoritaris.
3: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda.
0: I tan majoritaris ho deuen ser, perquè si arriben a un acord amb el govern i després doncs, surt el resultat contrari del que han acordat, doncs és que alguna cosa falla. Avui parlarem amb tots els actors per veure com es pot desfer el nus on s'ha arribat. Parlarem amb la consellera Niubó i amb la portaveu també del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, que ahir no tenia més remei que fer autocrítica després d'haver fet campanya pel sí.
4: Hem pres decisions que potser no eren a les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem.
0: També parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara la setmana que ve el calendari de mobilitzacions. I també amb responsables de les famílies també de les escoles, que també comencen a estar una mica preocupats per la situació que s'està vivint als centres escolars. I continuarem també analitzant les novetats del cas Leire. El jutge continua acollant el PSOE i el PSC. Ara ha demanat la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I també parlarem del Papa, que demà arriba a Madrid. Avui, en una carta oberta, expresidents de la Generalitat i expresidents del Parlament i diverses entitats demanen i li donen la benvinguda a Catalunya i li mostren la seva esperança de que pregui en català. Una polèmica que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, intentava tancar així.
5: El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I, de fet, també ve la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: El matí de Catalunya Ràdio us avança també que l'estadi olímpic de Barcelona, ho confirmàvem ahir des de l'arcabisbat de Barcelona, serà un acte amb el 99% de català, per tant, gairebé íntegrament en català. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Bernat Juliol, superior de Montserrat, que també va ser comissari del Mil·lenari. Tot això avui que Olius, al Solsonès, el sol ha sortit a les 6:19 i a Palau Saavedra, a l'Alt Empordà, es pondrà a les 9:20 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'àgora del matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans ampliem els titulars del dia amb Silvia Solanes, Francesc Soler, Pol Forada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Al carrer.
8: Mestres i professors acaben avui amb l'onada de mobilitzacions que va començar fa un mes i que ha comportat arreu del país fins a 17 dies de vaga. Avui l'aturada torna a afectar tots els centres de Catalunya i inclou una manifestació unitària que acabarà a les portes del Parlament.
9: Durant el matí hi haurà tres columnes que aniran cap a l'Arc de Triomf. Una sortirà des de la plaça Espanya, una altra des de l'estació de Renfe de Sant Adrià de Besòs i la tercera des de la parada de metro de Foc, a la Zona Franca.
0: la setmana que ve.
7: La consellera Niubó va convocar ahir USTEC a una reunió per avui divendres per analitzar com es poden reprendre les negociacions, però segons fonts del sindicat han demanat ajornar-la per poder dedicar el dia d'avui a les mobilitzacions.
8: Les protestes arriben després de la consulta en què 2 de cada 3 docents han rebutjat l'acord entre els sindicats majoritaris i el govern, una consulta que va tenir un 60% de participació.
0: Maria Costa.
10: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, feia ahir autocrítica per haver signat el preacord massa aviat i la secretària general de la CGT, Laura Jané, exigia dimissions.
4: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
11: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions.
10: A banda de la vaga d'avui, els dos sindicats ja avancen que la setmana que ve hi haurà més protestes. Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat professors de secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats votessin pel sí. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es manté.
9: Tot i el no dels docents, el govern es compromet a desplegar el contingut de l'acord a què van arribar fa una setmana i que suposa 2.700 milions d'euros més en 4 anys.
3: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
7: Com sentien, professors de secundària va fer la seva pròpia consulta. Aquesta sí va avalar el pacte. Aquest sindicat sí es reunirà avui amb la conselleria.
0: Que s'arremangui.
8: El no dels mestres i professors va irrompre el Parlament en ple debat sobre els pressupostos, uns comptes que, tal com es preveia, van superar el primer tràmit amb el suport d'Esquerra i els Comuns. Ara bé, tots els partits, també els socis de govern, reclamen a la consellera Niubó resoldre ja el conflicte educatiu.
0: Àlex Giral Robert.
12: Com estava previst, Esquerra i els Comuns han sumat els seus vots, els del PSC, per aprovar el primer examen parlamentari dels comptes. Esther Capella i Jèssica Albiach, però, han exigit els d'Illa màxima implicació per tancar d'una vegada per totes el conflicte amb els docents.
13: No tenim excuses.
14: Han de tornar a començar, així que facin el favor.
12: Això mentre Junts ha lamentat que els aliats d'Illa hagin mantingut la tramitació pressupostària al marge d'una situació que pels de Puigdemont s'ha escapat del tot del control del govern. Salvador Vergés apuntava cap a la titular d'Educació.
15: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
12: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha passat de puntetes per la crisi amb els professors i ha tornat a agrair els vots a Esquerra i als Comuns. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quarta setmana.
9: De vaga indefinida de professors al País Valencià. Ahir més de 10.000 docents van tornar a sortir al carrer.
7: Això després de 5 dies sense diàleg. La consellera avui ha tornat a citar els sindicats aquest migdia. Si no s'arriba a un acord abans que s'acabi el curs, es contempla seguir amb les mobilitzacions al mes de setembre.
0: A tot Catalunya.
8: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. Se sumen així el personal de les biblioteques de Barcelona, que ja van començar la setmana passada.
9: El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat en condicions de treball dignes.
0: Xiulada.
7: La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, aquesta nit a la Patum, a Berga, havia estat convidada al balcó de l'Ajuntament per la regidora Díscola, que serà cap de llista de la formació d'extrema dreta d'aquí un any.
8: Una Patum marcada per la pluja. Les estones d'espera s'han aprofitat per fer salts amb les figures cobertes amb plàstics per protegir-les.
0: Berga, Nàtia Dell.
16: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
17: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
18: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
19: Els bergadans pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
16: A la plaça, les ganes de Patum eren enormes.
20: Molt bon ambient, la gent superagradable, i bueno, pues, intentar reviure això com si fos un crio petit.
21: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
22: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
16: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Des de Berga, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Informació bancària.
9: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha demanat a l'Agència Tributària i a diversos bancs informació dels moviments del PSOE i del PSC durant els 2 últims anys, també els de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil en el marc del cas Leire.
0: Rectifica.
7: Relacionat també amb aquesta investigació, el govern espanyol admet ara que la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, sí es va reunir com a mínim dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Fins ara, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ho havia negat categòricament.
1: La directora de la Guàrdia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha sindicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
8: Tot i el canvi de versió, s'intenta treure ferro a les trobades que va produir-se fora de la seu de la Guàrdia Civil. La mateixa González assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant, tant com volia Díez.
0: El doble.
9: Les acusacions populars del judici del germà del president espanyol demanen ara 6 anys de presó per a David Sánchez. Fins ara en demanaven 3.
0: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
2: David Sánchez ha defensat la seva innocència amb una declaració d'11 minuts i només responent al seu lletrat no tenia cap capacitat d'influir en res.
13: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
2: Però no ha convençut les acusacions populars que creuen que es va beneficiar d'influències per accedir a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la plaça i canviar-ne les atribucions i va endollar un amic seu. De fet, han aprofitat uns fets que, segons el tribunal, estaven prescrits per introduir nous delictes i a la baixa la petició de presó. Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins als 4 anys. La Fiscalia, però, manté que se'ls ha d'absoldre. La setmana que ve, el cas quedarà vist per a sentència. Des de Badajoz, Tania Tàpia, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: En català.
7: Els expresidents de la Generalitat, Pujol, Mas, Aragonès, Puigdemont i Torra, expresidents del Parlament, o també entitats com el Barça, Òmnium Cultural o l'ANC, publiquen avui una carta dirigida al Papa. La publiquen diaris com El Punt o La Vanguardia. També sortirà a la premsa italiana o part de la premsa espanyola.
8: Els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. També hi destaquen la tradició d'acollida del país i li recorden que la cultura i la llengua de Catalunya han sobreviscut a períodes de persecució.
0: Està bé que el Barça firmi aquesta carta. També el Barça podria obligar els seus jugadors a no anar a l'Hormiguero i anar, per exemple, a TV3, perquè si sentim a la Minyama el parlant català, estic segur que farà molt més per la llengua que segons quines altres coses. Comença demà.
9: La visita de Lleó 14 a Espanya arribarà al matí a Barajas, anirà al Palau Reial. Fins dilluns tindrà una quinzena d'actes, alguns massius, com a la Cibeles i el Bernabéu, o una visita al Congrés, dilluns al matí.
0: La més càlida.
7: La primavera d'aquest any, des de que hi ha registres a Catalunya, les temperatures han superat en més d'un grau la mitjana climàtica.
0: Cèlia Forment.
23: Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, atribueix aquest rècord de temperatures d'una primavera catalana a...
24: Un abril extraordinàriament càlid que ha fet que el conjunt de la primavera tinguem anomalies per sobre del grau i fins i tot un 2 graus.
23: De fet, l'Observatori Fabra ha registrat la primavera més càlida dels seus 113 anys de dades. Pel que fa a la pluja, la primavera ha estat seca a més del 60% de Catalunya, especialment a la Noguera i al Pla d'Urgell. Però al Pirineu Oriental, la serralada transversal i el massís dels Ports, les precipitacions han estat per sobre la mitjana. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Rebutja.
8: Hezbollah, l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
25: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: Cara a cara.
9: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto el foc total i una reunió entre tots dos. Ho acompanya d'una advertència. Si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política.
0: Vol evitar.
7: Brussel·les, que el govern espanyol torni a intervenir una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. La Comissió Europea ha ampliat l'expedient que té obert contra Espanya i l'acusa d'incomplir una directiva que limita el poder dels estats en aquestes fusions bancàries.
8: Diu que ja fa 5 mesos que el govern l'hauria d'haver aplicat i dona 2 mesos per solucionar-ho. Si no, avisa Madrid que podria acabar els tribunals.
0: Han de ratificar.
9: Els treballadors de Nestlé avui al preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar els acomiadaments de l'ERO a Catalunya passa de 178 a 119 i millora les condicions dels afectats. Sentim el representant de Comissions a les negociacions, Pablo Esteban.
26: Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut i d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida a partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes.
0: Suspesos.
7: La pluja i el vent han destrossat els principals escenaris i han obligat a cancel·lar els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound.
0: Doncs s'han estalviat sentir aquests galls. Barcelona, Marruiz.
3: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Gyal, Doja Cat i Massive Attack, els tres caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris excepte dos durant unes 2 hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Gyal, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que el reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex. Marc Ruiz, El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Premi Nacional de Cine.
8: Per l'actriu Carmen Machi, el jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol. Va començar la seva carrera al teatre, però la fama li va arribar amb el personatge d'Aida a la sèrie Siete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Va guanyar un Goya per la pel·lícula Ocho Apellidos Vascos.
0: Subhasta benèfica.
9: La que es fa avui amb diversos objectes personals de l'actor Matthew Perry, l'actor de Friends. Els diners aniran destinats a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. Entre els objectes subhastats, guions signats de Friends, 2 quadres de Bansky i diversos premis que va guanyar l'actor.
0: Concert sorpresa.
7: De Madonna, aquesta matinada a Times Square, a Nova York, on ha presentat el seu àlbum Confessions 2. El concert s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr, amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tornaran.
4: A primera divisió, aquest és l'objectiu imminent del Girona. Pere Guardiola, responsable de la propietat.
5: Compromís dels accionistes màxim. A llarg termini, això és també una altra realitat, és a dir, nosaltres seguim i seguirem amb aquesta història. I nosaltres visualitzem un club el més estable possible.
4: Michel hagués continuat si l'equip hagués seguit a primera. El Barça de bàsquet s'haurà de jugar demà a Múrcia a l'accés a les semis de la Lliga de Bàsquet després de perdre el Palau. La penya obligada a guanyar avui per forçar el desempat contra el Baskonia.
0: Avui és divendres 5 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Zen, quan faltaven 3 minuts per la 5:45 del matí a casa seva, a Mieres, a la Garrotxa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut i enhorabona a la família.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Francesc Soler. Tenim 17 graus a Barcelona, 10 a Tagamanent i 9 a Berga. I el trànsit, com tenim les carreteres? Joan Garcia, bon dia.
10: Bon dia. A la P7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat i 2,5 quilòmetres de congestió en sentit Girona. I a Rodalies, l'R3 està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre, encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze. Hi ha autocars a tota la línia.
9: L'endemà de Sant Joan començaran els talls del metro per les obres d'estiu.
11: Afectaran la línia 1 a banda de l'Hospitalet, a la banda de l'Hospitalet, les línies 9 i la 10 Nord i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer.
9: Les repassem amb més detall. Roger Santaló.
14: El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost, per renovar la via. Abans, el 25 de juny, es tallarà la circulació de les línies 9 i 10 Nord, entre Sagrera i 11 de setembre. I a partir del 6 de juliol quedaran afectats 2 intercanviadors. El passadís que enllaça la línia 1 i la 3 a Catalunya es tancarà i l'enllaç s'haurà de fer pel carrer. I el de Verdaguer, que per fer-lo accessible s'haurà de tancar l'estació de la línia 4, la Groga.
9: Més Mobilitat Barcelona eliminarà el 2027 l'anomenat bici sharing, és a dir, el servei de bicicletes compartides. Ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
27: Collboni ha detallat que no renovarà les llicències a les plataformes de bicicletes compartides perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes.
28: L'eliminació de les llicències de les bicicletes d'ús compartit de plataforma, que en aquests moments a la ciutat en tenim unes 3.500, que acumulen un nombre de sancions i de disciplina per mal ús de l'espai públic, bicicletes que ens tornen abandonades per tot arreu.
11: Des del gener de l'any passat, les empreses que s'hi dediquen acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Sí.
9: Finalment, 4 candidats optaran a ser l'alcaldable de Junts per Barcelona. El darrer afegir-se a la cursa ha estat l'advocat penalista i exdiputat junteira, Jaume Alonso Cuevillas.
27: La formació va tancar ahir al vespre el termini de presentació de candidatures. Els altres 3 candidats són l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo.
9: I cultura. Nathy Peluso anuncia un concert sorpresa. Serà a la Casa Seat de Barcelona 2:15, en un concert gratuït que es farà fins a 4:05 de la tarda. L'entrada, com deia, més gratuïta, però s'havia de fer reserva prèvia i de seguida s'han esgotat les entrades. Són les 7:20. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
15: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Quan són les 7 i 20 minuts del matí, des del quiosc repassem les portades de la premsa. A la premsa editada a Catalunya, unanimitat en el titular de portades sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues, titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents, tots vestits amb samarreta groga. A l'Ara, la imatge principal és per al Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigua. Al periòdico, la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat, en què es llegeix així és l'Espanya que rebrà el Lleó 14. Pel que fa a la premsa de Madrid, El País obre l'edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia i El Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. Pel que fa a les fotografies, El País es peix per al germà de Pedro Sánchez en el judici amb un titular ara sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat d'influir en res. I a El Mundo, la imatge destacada és del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
18: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: L'11 de maig del 1966.
18: I el número de la sort, el...
19: 8.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ara us volem parlar del dia D. Maiol Roger, bon dia.
4: Bon dia, perquè demà farà 82 anys a les platges del nord de França. Es vivia una de les majors operacions de la Segona Guerra Mundial, el desembarcament de Normandia. L'anomenat dia D és considerat l'inici de la victòria dels aliats, però hi ha diferents estudis que han analitzat si realment el dia i el lloc van ser els més eficients o hi havia encara llocs millors.
20: Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the Great Crusade.
4: Per escollir el dia i el lloc van tenir en compte factors com ara la presència de fortificacions alemanyes, la possibilitat d'una bona coordinació entre terra, mar i aire, o que es pogués aconseguir un factor sorpresa determinant. Van escollir Normandia, tot i que la lògica els deia que el lloc ideal era 34 quilòmetres del Regne Unit a través del canal de la Mànega, Calais. I, de fet, una de les claus de l'operació és que els aliats van enganyar els nazis i els van fer creure que entrarien per allà. I, de seguida, es va omplir d'unitats defensives alemanyes. També es va contemplar la zona de Bretanya, però no funcionava per la falta de cobertura aèria. I, tot i que la majoria d'historiadors apunten que Normandia era ideal, hi ha un sector que apunta que, per entrar pels Balcans, hauria permès la victòria dels Estats Units i hauria evitat l'expansió del comunisme. Però la majoria creuen que això és molt fàcil de dir a pilota passada i molt difícil de predir l'any 44.
0: I al final es va escollir Normandia.
4: Sí, perquè era prou a prop del Regne Unit per garantir suport aeri, feia possible un gran desplegament de tropes i es podia fer per sorpresa pels nazis. De fet, quan les primeres notícies van arribar als capitostos alemanys, van pensar que es tractava d'un atac secundari a l'espera de l'entrada per Calais. I també s'ha estudiat la meteorologia. Per l'èxit de l'operació calia una combinació que es dona pocs cops al mes a aquella zona. Marea baixa a primera hora, lluna suficient per als paracaigudistes, un mar tranquil i bon temps. De fet, la invasió estava prevista pel dia 5, tal dia farà 82 anys, però un meteoròleg, James Stack, va advertir que hi hauria tempesta. El 6 de juny feia un dia ennuvolat i amb la mar agitada, però era el millor temps en la finestra de 15 dies que s'havia fixat per la invasió. El resultat ja el sabem. A 6:45 del matí desembarcaven 130.000 soldats aliats que, després d'una batalla amb 15.000 morts, començarien a derrotar l'exèrcit de Hitler.
6: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dijous l'Enigmàrius feia contraris al culte de les imatges creades amb Apple. I la resposta era iconòmacs. Un iconòmac és algú contrari al culte de les imatges sagrades. I la casa Apple fabrica el Macintosh, popularment conegut com el Mac. Acabem la setmana amb un Enigmàrius tendre, com pertoca a qualsevol divendres. Embadalit per la bellesa vegetal. De set lletres. Embadalit per la bellesa vegetal. Set lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre el fet que alguns programes de televisió espanyola es puguin veure també a les plataformes.
2: Des d'ahir, un programa com La Revuelta, de Televisió Espanyola, es pot veure a Netflix. No és el primer espai de la cadena pública que després de la emissió es pot trobar també a una plataforma de streaming. Ja ha passat amb alguna sèrie i amb algun talent com Masterchef, que es pot veure ja a Disney. I a mi, francament, em costa entendre que regali un contingut propi, pagat per la cadena pública, a una altra finestra. No entenc la intenció ni trobe una explicació per tanta generositat.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula WALL-E.
13: Una de les joies de Pixar, guanyadora d'un Òscar, que sota l'aparença d'una història d'amor entranyable fa una crítica vigent sobre el consumisme, la gestió dels residus i el futur de la humanitat. Ens situa en un planeta Terra abandonat i ple de deixalles per on transita en WALL-E, un petit robot encarregat de compactar escombraries que combat la solitud com pot fins que arriba Leaf, un robot d'última generació enviat des de l'espai amb qui connecta sense pràcticament necessitat de parlar. Tendre i divertida tenir WALL-E a Disney Plus o Apple TV Plus de lloguer.
21: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
22: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
23: Skoda.
6: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia, Gerard Jubany? Bon dia.
24: Bon dia. El no a l'acord.
25: Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
24: El no dels professors a l'acord que havien arribat ara fa una setmana la Conselleria d'Educació i els sindicats majoritaris és protagonista del dia perquè obre un escenari d'incertesa a això, al sector de l'educació.
0: Dos de cada tres professors que han participat en aquesta consulta s'hi han posicionat en aquest cas en contra.
26: És que... vaya desastre.
24: Home, tu què vas votar, Sergi, com a professor que ets?
26: No, jo no vaig anar a votar perquè estic de baixa. Per tant, se siente.
24: Bueno, però escolta'm, també t'afecta això. A tu què et sembla el resultat?
26: Bueno, home, pues a mi em sembla que... A veure, jo em pensava que sortiria quasi perquè queden dues setmanes de col·le, ¿vale?
24: Sí.
26: I si ara seguim amb el lío de les manifestacions i tot això... Sí. No sé... Jo no penso anar un dia de juliol a cap vaga.
24: Bueno, escolta'm,
26: si
24: ha d'anar, si va.
26: Tu, que consti que no ho dic perquè el juliol estiguem de vacances, perquè no estem de vacances. Anem al col·le a preparar moltes coses per l'any que ve. Sí. O us penseu que les classes es preparen sola?
24: No, de què estàs parlant, Sergi?
26: Però, bueno, el que està clar, vale, és que els representants sindicals?
24: Sindicals,
26: sí. Sí, vale? Pues no sé per què serveixen. Perquè ja veus com estem, vale? Per tant, jo he pensat que faré el meu propi sindicat de profes, vale? Per anar a les reunions a negociar directament amb qui sigui, amb el rei.
0: No, la consellera,
24: sí, és la consellera Niubó.
26: Pues mira, des d'aquí, Niubó, a la propera reunió, vale, vindrà el nou sindicat, que es dirà Sindicat Unificat Professors Nacional Units, reunit, mestres afiliats de baixa, per les sigles Subnormap.
0: Sergi, de veritat.
24: Sí, és que...
26: Subnormap?
0: No sé, tu seràs el principal representant, no?
26: De què?
0: És igual. Són 7:45. Arrenquem el dia amb problemes a Rodalies. Arran de les fortes pluges d'ahir, la R3 continua tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser. Maria Fernández Noguera.
3: Doncs sí, a l'R3 la circulació està interrompuda entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, com deies, a causa de l'arbre que ahir va caure a la via amb les pluges. Per tant, els trens circulen només entre la Garriga i Sant Quirze de Besora. Davant d'aquests problemes, el servei d'autobusos alternatiu funciona en tot el tram comprès entre Fabra i Puig, a Barcelona, i Puigcerdà i la Tour de Querol, és a dir, pràcticament la totalitat de l'R3. D'altra banda, avui també hi ha retards a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat. Són endarreriments de 6 minuts que estan causats per una incidència en l'operativa i també hi ha problemes a la línia T5 del tramvia, on les freqüències de pas estan alterades per problemes també en l'operativa.
0: I com circula a les carreteres? Com se circula? Joan Garcia, bon dia.
5: Bon dia, doncs a l'AP7 hi ha hagut un accident entre Badia i Barberà del Vallès. Hi ha un carril tallat i 6,5 km de congestió en sentit Girona. Afecta també l'enllaç amb la C58. I retencions en sentit contrari de 4 km entre Santa Perpètua i Barberà. Trobem les retencions habituals a les rondes i també a la 2, entre Sant Joan d'Espí i

0: moment de pressió, el context en què estàvem.
1: I també parlarem en temps d'agora amb la resta de sindicats que han participat en aquestes negociacions per saber com quedarà a partir d'ara el calendari de mobilitzacions. Parlarem també amb famílies, també, per saber com porten tants dies d'aturades a l'ensenyament. I continuarem analitzant les novetats del cas Leire. El jutge continua collant el PSOE i el PSC, ara demanat en la informació bancària dels dos partits dels anys 2024 i 2025. I la pluja també ha afectat el Primavera Sound, on ahir també es va haver de suspendre els concerts dels principals caps de cartell, i la Patum, on els balls es van poder fer amb interrupcions i amb xiulades. Amb crits de voti, voti, voti, feixista qui no voti, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Riols, va ser escridassada quan va aparèixer al balcó de l'Ajuntament, convidada per la regidora Díscola, que serà el cap de llista de la formació d'extrema dreta. I pel que fa als esports, Robert Prat...
2: El Barça s'haurà de jugar la classificació per les semis de la Lliga de Bàsquet demà a Múrcia, derrota dels Blaugrana 87-90. El Girona farà un projecte per tornar a la primera divisió. Si el club hagués continuat a primera, Mitchell hauria seguit com a entrenador.
1: I pel que fa al temps, els aiguats s'han acabat, però encara queden petits ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. I sí, se situen entre Tarragona i les Terres de l'Ebre, tenen les hores comptades. Els aiguats han marxat, sí, però ha quedat molta aigua als rius. Per exemple, ahir a la zona del Ripollès, del Berguedà, va haver-hi llocs que van caure més de 100 litres per metre quadrat. Això ha fet pujar el cabal del Ter i del Llobregat i d'alguns dels seus afluents. Precaució, doncs, en aquest sentit. Avui quedaran força núvols durant el matí. A la tarda quedaran concentrats encara a les comarques de Girona i al sud. A la resta s'obriran més clarianes. De moment, avui, de precipitacions més enllà d'aquestes matinals ja no se n'esperen més. I demà dissabte esperem un dia variable, amb núvols al matí també a la meitat sud de Catalunya, a la tarda algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu i al nord-est. Aquí al nord-est podria arribar a caure algun ruixadet. Diumenge també ens passaran algunes bandes de núvols i a la tarda també hi haurà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
1: Avui a l'agora del matí, d'aquí una hora, Ferran Espada, Milagros, Pedro Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:34... I obrim aquesta hora a la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Guaiol Roger, pel Foradada, bon dia.
4: Bon dia.
1: A les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de possible corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
5: L'Ara i la Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord de què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
6: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
5: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
6: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
5: El rotatiu del grup Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
6: Sobre corrupció, el periòdico lamenta que els informes de l'UCO sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
5: Diu que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i el govern també hi ha de contribuir. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
6: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díaz i creu que qui sobretot les ha de donar és la directora de la Guàrdia Civil.
5: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al reconegut.
6: I considera que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar credibilitat a les intencions de neteja avui en entredit.
5: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera està al costat del germaníssim.
6: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
7: El Nacional publica dos articles que es complementen. D'una banda, les pujades al mercat borsari i la revaloració del sector immobiliari disparen el nombre de rics a Espanya, i n'hi ha gairebé 260.000. Això situa l'Estat en el 14è lloc del rànquing mundial. D'altra banda, els embargaments per impagament d'hipoteques s'enfilen un 14% a Catalunya. El primer trimestre hi ha hagut 906 procediments, un volum d'execucions que no es donava des del 2022. És un senyal d'alerta per famílies i entitats financeres que veuen com es deterioren els seus actius. Les dades situen Catalunya com el segon territori de l'Estat amb un nombre més elevat d'execucions hipotecàries, només per darrere d'Andalusia.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifa

0: Objectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
2: amics,
1: rialles,
2: llocs,
1: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MST Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MST amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Són 8:15. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui va fer una celebració pujada de to?
6: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho l'entrenador va tenir la idea de contractar un stripper. Ah. La majoria dels nois de l'equip tenen ja els 18, però també hi havia menors de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc en dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat denúncia, ja que havia autoritzat el sopar del club, però no l'espectacle. Eròtic.
5: Yeah. I què investiga la policia de Nova York?
7: Doncs diversos vídeos en què es veuen homes com surten de les clavegueres en ple carrer, com si fossin les tortugues ninja. Aquests vídeos, captats per les càmeres de vigilància en diversos barris de Brooklyn i Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I què hi busquen sota terra? Doncs la policia creu que miren, aviam, si troben objectes de valor. Ho llegim a diversos digitals.
5: I a quin enxampat infraganti?
6: A un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo, en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com l'home estira un parell de patinets que estan lligats a una tanca al carrer i, a cop d'estirar i estirar, finalment aconsegueix trencar una de les cadenes. Tan bon punt allibera el patinet, se l'emporta carrer avall. De fons, se sent com les persones que gravaven el vídeo estan avisant la policia que ja no va ser a temps d'arribar al lloc i evitar el robatori, ho explica el Nació.
5: I qui s'ha dut un bon ensurt?
7: Els banyistes de la platja de Palma, Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles, de manera que es van espantar els banyistes i s'anaven apartant ràpidament el seu pas, ho explica el Nacional.
5: I a qui ha convocat la selecció espanyola d'atletisme?
6: Doncs a la influencer Verdelis, coneguda per explicar a les xarxes el seu dia a dia com a mare de família nombrosa. El seu nom real és Estefania Unzu, és de Navarra i competirà al Mundial de 100 quilòmetres que es farà al setembre a Galícia com a membre de la selecció espanyola d'atletisme. Verdelis se suma a l'equip d'Ultrafons.
5: La notícia que agradarà als amants de Lego i Barcelona.
7: Que la Sagrada Família ja té el seu propi Lego, que és el més gran del món amb més de 12.000 peces. La companyia danesa el treu ara coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí i inclou fins i tot una reproducció de les vidrieres de la Basílica. Sortirà a la venda l'1 de novembre, tot i que ja es pot reservar, això sí, costarà 750 euros.
5: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia amb Maiol Roger i Lara García.
8: La premsa peruana escalfa motors per la segona volta de les presidencials. El Comercio de Lima publica que més de 74.000 electors de la capital peruana votaran en un local diferent al de la primera volta. S'han reubicat 549 meses per seguretat. La República del Perú assegura que ha estat una campanya electoral complicada i destaca que en els discursos finals la candidata Keijo Fujimori apel·lés a la seva família per mostrar-se pròxima al poble i que Roberto Sánchez reivindiqués la llibertat de l'expresident Pedro Castillo. I sobre la guerra a l'Iran i les seves conseqüències, el New York Times diu que els republicans comencen a posar a prova els límits del poder de Trump. Assegura que l'estil del govern unilateral del president comença a topar amb un mur a les dues cambres del Congrés i explica que creix la resistència contra Trump dins el partit republicà.
9: La premsa econòmica analitza el nou toc d'atenció de Brussel·les a Espanya per la intervenció del govern en l'OPA del BBVA al Sabadell. L'economista titula que Brussel·les endureix el seu expedient contra Espanya. La Comissió Europea considera que la llei espanyola posa traves a les fusions bancàries i atempta contra el mercat únic, afegeix el diari. El Cinco Días anuncia que Europa detecta noves infraccions d'Espanya en matèria de fusions bancàries i destaca que dona dos mesos a Espanya per rectificar. I davant dels resultats rècords d'Inditex, Expansión Pública, que Zara baixa de les 1.500 botigues i accelera el gir estratègic de Marta Ortega, assegura que el vaixell insígnia d'Inditex està passant per un procés de transformació comercial per fer-se un rentat de cara.
5: I a la premsa esportiva, què destaquem avui, Robert Prat?
10: El diari Ara remarca les declaracions de Pere Guardiola, responsable de la propietat del Girona. No ens hem emportat ni un euro del club. Guardiola reconeix que han fallat, però que el Girona és un projecte a llarg termini i que no han vingut per quatre dies. L'esportiu diu que el Girona ha decidit trencar el silenci, que no es precipitaran amb el tècnic, que marxaran jugadors importants i que ara mateix el nou estadi queda lluny i la ciutat esportiva està encallada. I mentrestant, a Madrid...

0: La Vanguardia parla de batalla mediàtica sense precedents per presidir el Madrid. Maria Fernández escriu a la seva columna que el candidat Enrique Riquelme desprèn una olor de naftalina força semblant a la que fa Florentino Pérez. El periòdico remarca que Haaland ha encès la metxa electoral amb un Florentino esbojarrat que anuncia un fitxatge top per 150 milions d'euros. Per l'AS, aquest galàctic serà Vitinha o João Neves, o fins i tot Olise. El Marca parla dels fitxatges de Riquelme, Fernando Hierro, Raúl, Iker Casillas i Vicente del Bosque, a part de Haaland i Rodri. Deportivo assegura que Michel vol fitxar Ter Stegen per l'Ajax, mentre que l'Esport diu que el Barça pensa en Cesc Fàbregas com el successor de Hansi Flick i que li han suggerit que d'aquí a dos anys estigui lliure.
1: I a la premsa del cor, Shakira i Piqué, Elisenda Pineda.
2: Possible acostament entre Shakira i Gerard Piqué. Fa uns dies que es van tornar a seguir a xarxes socials. De moment no hi ha hagut interaccions clares com un m'agrada o uns fueguitos com a resposta a fotos sexis ensenyant pernil. Aquest gest arriba després que la cantant dediqués paraules d'agraïment a l'exfutbolista en una entrevista on assegura que la separació la va fer més forta i que és mare gràcies a Piqué. Gràcies a Piqué i el costum que tenien de jugar als 7:30, val a dir. Felicitem a l'exparella que després de 3 anys comencen a comportar-se com persones adultes. Loro, lore, lorei.
1: I qui faig avui, Can Elias?
3: Vinga, que felicitem l'exnedadora Ona Carbonell.
1: Home, a 36, mira, del 90.
3: Doncs, sí, senyor, 36 anys, també. Alerta fa anys avui. Bisbi!
1: Bisbi? Ah, Bisbal.
3: David Bisbal.
1: David Bisbal. David Bisbal fa 49 anys.
3: Una miqueta ben. Avui arriba el 47.
1: 47 anys. Des d'aquí, felicitem a David Bisbal. David Bisbal.
3: Silencio. Bé, ja està. També fa anys.
1: No,
3: canvia totalment el registre, Ricard. Totalment el registre, perquè també fa anys avui el saxofonista Kenny G. Ricard, t'agrada Kenny G, el seu saxo?
1: Kenny G, el del Pep Poblet. Kenny G, 76.
3: Senyor. 70 anys, vinga, va.
1: Santoral.
3: Avui és Sant Bonifaci, també anomenat l'apòstol d'Alemanya per haver evangelitzat sistemàticament les grans regions centrals, per haver fundat i organitzat esglésies i per haver creat una jerarquia sota la jurisdicció directa de la Santa Seu. El 5 de juny de l'any 754, quan el sant es disposava a fer una confirmació massa, va aparèixer un grup de gent armada que van matar el bisbe i 52 companys més a cops d'espasa i llança. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Bonifaci.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 5 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
5: 5 de juny de 1976, viatge històric dels reis d'Espanya als Estats Units. És la primera vegada que un cap d'estat espanyol visita aquell país. Joan Carles I pronuncia un discurs davant del Congrés americà que és rebut amb molts aplaudiments. De fet, l'editorial del New York Times elogia el rei i afirma que després de sentir les seves paraules és més creïble el camí d'Espanya cap a la democràcia. Només feia 6 mesos que s'havia mort Franco. I atenció, perquè avui fa 50 anys s'anunciava als diaris un partit de futbol internacional entre les seleccions de Catalunya i de Rússia. Estava organitzat per la Federació Catalana i per la Fira Internacional de Barcelona, que per primera vegada tenia un pavelló dedicat a la Unió Soviètica Comunista. Les entrades més cares a tribuna valien 600 pessetes, encara no 4 euros. El partit es va acabar celebrant el 9 de juny de 1976 i va acabar amb empat a 1. El gol el va marcar Neskens, perquè aquella selecció catalana també tenia estrangers, i jugava Cruyff, i jugava Caselli, el mateix Neskens, que s'afegien a noms com Mora, Reixac o Solsona. Va ser la primera vegada, ara fa 50 anys, que la selecció catalana va portar les 4 barres a la samarreta.
1: Avui és 5 de juny del 2026, és el 156è dia del calendari, falten 16 dies per l'estiu, 19 dies per Sant Joan i 2 per les eleccions de la presidència del Real Madrid. I així serà el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Mestres i professors rebutgen el preacord.
7: Hem guanyat!
8: I mantenim la voluntat de desplegar les millores que hem pogut acordar.
9: A l'inici de curs afectarà segur.
10: Realment, elaborar un nou acord.
11: La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
12: Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa.
13: ¡Sin
7: voy a hacer una oferta por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría en toda su historia.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Columna.
0: Paraula molt variada que pot definir des d'un pilar fins a un article d'un diari, però avui parlarem de la sisena excepció, porció de soldats formats en massa de poc front i molt fons. D'aquí ve l'expressió que fem servir quan una manifestació parteix de diferents punts fins a trobar-se en un de central, com les columnes de professors que avui confluiran a Barcelona.
1: Subhasta.
0: Venda pública al millor postor, especialment feta per manament d'una autoritat. Subhasten els objectes de Matthew Perry i les eleccions del Madrid semblen una subhasta en què un candidat anuncia un dia Haaland i l'endemà l'altre que es gastarà 150 milions d'euros en una estrella.
1: Aigualit.
0: Que conté una quantitat excessiva d'aigua o acompanyat de pluja o pluges. La tradició del vi Aigualit també ha portat que Aigualit es faci servir com a metàfora de decepció, d'expectatives no complertes. La jornada del Primavera i la de la Patum van quedar aigualides ahir per una pluja que no va igualir prou els passos de Berga ni els concerts que sí es van poder celebrar al Fòrum.
1: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 119.
13: Són els treballadors que quedaran afectats per l'ERO de Nestlé a Catalunya si avui els treballadors ratifiquen el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats. El text rebaixa els acomiadaments. Inicialment a Catalunya havien de ser 178. També millora les condicions dels afectats.
1: 70%.
13: La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 7.000 perfils genètics que s'està comparant amb els de gairebé 6.000 famílies que busquen parents desapareguts per identificar-los.
1: 7.000?
13: 700.
1: 700, són 700.
13: Perdoneu, 700
1: que s'estan...
13: perfils que estan comparant amb els 5.000 familiars que estan demanant doncs, aquestes proves.
1: 26.
13: És el nombre de guions de frens que la Fundació Matthew Perry posarà a la venda amb l'objectiu de destinar els beneficis a iniciatives per donar suport a la lluita contra l'addicció. També es vendrà una col·lecció d'objectes personals de l'actor i records vinculats a la sèrie, com ara textos signats pel repartiment principal amb Jennifer Aniston i Courtney Cox.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig un camí de muntanya al costat d'un embassament. S'hi veuen dos homes caminant i el primer sembla més gran que el segon. Estan com separats per poc més d'un metre.
14: Són Isaac Andic i Jonathan Andic, pare i fill. És una fotografia feta a l'agost del 2021 a una illa grega, la publica La Vanguardia. És una fotografia que ha portat la família. De fet, n'ha distribuït algunes més per intentar desmentir la tesi de la jutgessa que investiga les causes de la mort del fundador de Mango a Montserrat. La tesi és que tots dos no acostumaven a sortir a passejar.
1: I a la segona imatge hi veig el germà del president espanyol, David Sánchez. Està assegut amb les mans, amb els dits entrellaçats sobre les cuixes i té la mirada com cap a l'infinit, pensatiu.
14: És al banc dels acusats, a l'audiència de Badajoz. Al costat hi té l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, també acusat en el judici, que la setmana que ve quedarà vist per a sentència. De fet, tots els acusats s'han negat en les últimes hores cap tracte de favor. Veurem com pesen els testimonis de la Guàrdia Civil o de l'altre aspirant a la plaça que sí van denunciar aquest tracte de favor.
1: I a la tercera imatge, en aquest cas la veig des d'Alemanya, és el país amb el producte interior brut més alt d'Europa, però a la fotografia veiem una cua de carretons de la compra amb tot de gent esperant a ser atesos. Berlín, Jordi Regàs, què fan totes aquestes persones?
15: Esperen que els ajudin amb el menjar. L'estudi publicat aquesta setmana per les ONG del tercer sector confirma que el nombre de pobres a Alemanya ha assolit un nou rècord. Un de cada cinc no pot afrontar una despesa inesperada. Tampoc disposa de dos parells de sabates en bon estat. L'informe alerta que les retallades que impulsa el govern actual van en la direcció equivocada. Resoldre els problemes dels més desafavorits també és una forma d'aturar a l'extrema dreta, afirmen els autors.
16: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
17: Costellarro, va bé. Gràcies.
18: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
16: Costellarro, senyor?
19: Volkswagen.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 4 dies per aquesta visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot Serra.
21: La visita del Papa.
22: Bon dia. En una versió anterior de l'itinerari, el Papa havia d'anar a la Catedral de Barcelona abans de marxar cap a les Canàries dijous dia 11 al matí i havia de ser una visita de caràcter privat. Finalment, s'ha vist que tenia sentit que la primera parada fos la cadira, la seu de l'arcabisbat de Barcelona. El Papa hi visitarà les relíquies de Santa Eulàlia, a la cripta, sota l'altar, i anirà al claustre a veure l'ou com balla. Serà una manera de celebrar Corpus Christi, que era ahir, i una barreja de cultura popular i fet litúrgic. Després de Joan Pau II, l'any 1982, Lleó XIV serà el segon papa que vegi la catedral.
21: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula per les xarxes. Una gossa salsitxa es menja i destrueix l'àlbum del Mundial d'una família que li faltaven 20 cromos per completar-lo. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia, la gossa es diu Vilma. La seva malifeta va agafar per sorpresa la família. Diu la notícia que la gossa salsitxa va confondre l'àlbum de cromos del Mundial de Futbol d'aquest any amb una joguina. Va començar a mossegar-lo fins a deixar-lo esmicolat amb bocins. Tot va passar molt de pressa. Quan vam reaccionar, ja no van poder evitar que el destrossés, explica la família en la notícia. El que més lamenta aquesta família és que només els faltaven 20 cromos per completar l'àlbum. Ara n'han comprat un de nou. Entre els bocins que va deixar la gossa han pogut rescatar alguns cromos per no haver de començar de nou la col·lecció des de zero.
1: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
3: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: Per cursar els graus en Educació Infantil i Educació Primària és necessari superar la prova d'aptitud personal, coneguda com la PAP. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix un curs intensiu de preparació de llengua catalana i lògica i matemàtiques, pensat per ajudar futurs mestres a afrontar aquesta prova amb garanties. La formació tindrà lloc del 29 de juny al 10 de juliol i tindrà una durada total de 36 hores.
3: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Vinga, som-hi. En real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que una gossa salsitxa es menja i destrueix l'àlbum del Mundial d'una família que li faltaven 20 cromos per completar-lo és una notícia real.
1: Bravo.
2: Ha succeït a l'Argentina. La família ha compartit un vídeo divertit a xarxes socials on mostren la destrossa que la gossa salsitxa ha fet del seu àlbum quasi acabat.
1: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia, bon cap de setmana.
1: Ara són les 7:54. I repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Nova vaga d'educació a tot Catalunya, després del no, del preacord dels sindicats majoritaris amb el govern.
23: La USTEC, la CGT i la Intersindical criden avui a aturar-se. La USTEC fa autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text. Iolanda Seura, portaveu.
24: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dia.
23: La CGT demana la dimissió de la consellera.
1: I tot i el cop de porta al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant.
25: Avui mateix la consellera Esther Niubó té intenció de mantenir una trobada amb els sindicats que el van firmar, professors de secundària, que sí que ha avalat el preacord a la seva consulta interna, ja ha confirmat qui seran.
26: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
1: D'altra banda, el jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària de diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025.
23: Ho fan al marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general del cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la defensa.
27: Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
1: I els expresidents Pujol, Mas, Aragonès, Puigdemont i Torra firmen una carta a favor del català durant la visita del papa.
25: També la subscriuen expresidents del Parlament o entitats com el Barça, Òmnium i l'ANC. La publiquen diaris com El Punt Avui i La Vanguardia. Mentrestant, l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús i sobre la polèmica afirma.
28: Que té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
1: I pel que fa a les pluges, gairebé un centenar d'avisos per episodis de pluges ha afectat a diverses comarques.
23: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts de la primera jornada del Primavera Sound i a Berga s'ha endarrerit un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal.
1: Justament a la Patum, Berga va rebre amb xiulada la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
25: La va convidar al balcó de l'Ajuntament la regidora d'Iscola, que serà cap de llista de la formació d'extrema dreta.
4: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
5: Bon dia. Pel que fa al temps, aquest matí encara queden molts núvols i petits ruixats al Camp de Tarragona i a l'Ebre. Aquests tenen les hores comptades. En canvi, els núvols sí que seran més persistents, sobretot al sud de Catalunya i a les comarques de Girona. I pel que fa al cap de setmana, el temps serà variable, amb petits ruixats de tarda al Terç Nord, tant dissabte com diumenge, i unes temperatures que s'aniran recuperant. Ara a les 8 en donarem més detalls.
4: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, un accident complica la circulació al Vallès Occidental, Joan Garcia.
6: Ha passat entre Badia i Barberà del Vallès, ja estan retirant el vehicle, però provoca 6 quilòmetres i mig de congestió en sentit Girona i retencions en sentit contrari de 4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà. També hi ha retencions les habituals a les rondes, a la C58, a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà i a la B23 d'entrada a Barcelona.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández?
7: Doncs a l'R3 els trens no circulen entre Ribes de Freser i Sant Quirze de Besora, per tant només hi ha servei de tren entre Sant Quirze i la Garriga, i això vol dir que Renfe ha posat un servei d'autobusos alternatiu que avui és de la pràctica totalitat de l'R3 entre Barcelona i la Tour de Querol.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
10: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
11: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
12: 150 anys movent-nos per tu.
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
30: Bon dia, Manu!
1: Avui dediquem una cançó al Julià.
30: Sí, Julià, que ha viscut moltes novetats aquest curs nou, també nova classe, un germanet. El tenim per aquí, el Julià, o no?
1: No, no s'hi posa.
30: Ah, val, val, perfecte, doncs que... Sí, sí. Doncs això, que li volen dedicar als seus pares aquesta cançó de Beatles que es diu Hey Jude.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Renoi. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Bon dia, què tal, com estem? Són les 8 i 4 del matí. Comencem al Castelldefels Desperta. Un programa on us acompanyem des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, fins les 10 del matí, en aquest divendres 5 de juny. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local, entrevistes i temes que, més temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim a Gerard Carreras i us parla Patricia Bazaga. Començarem amb un repàs de les notícies destacades del dia, com per exemple la cloenda que té lloc avui del Pla Educatiu d'Entorn, que acomiada el curs aquest divendres amb una festa. Serà a la plaça de l'Església i està dirigit, aquest acte està dirigit tant a infants com joves i famílies per donar a conèixer les actuacions del pla. Serà a la tarda a 6:15 i acabarà a 8:00 del vespre. I també altres cloendes. Va ser ahir la cloenda del projecte Estimem amb una jornada de reconeixement i mostra científica. En aquesta cloenda hi van participar alumnes de primària i secundària, docents i també representants municipals.

I també relacionat en aquest àmbit jove, juvenil, l'Ajuntament de Castelldefels torna a organitzar un estiu més el programa A la nit, una altra moguda. Aquest programa, com us vam informar, va començar al maig i continua els mesos de juny i juliol. És un programa que arriba a la seva cinquena edició amb una proposta molt variada d'activitats per joves de la ciutat i té l'objectiu principal d'oferir una alternativa d'oci nocturn, segur i lliure de violències. I també parlarem de les obres del túnel del Garraf que acabaran el 8 de juny i permetran recuperar així progressivament el servei ferroviari. La consellera Paneque ha destacat que es tracta d'unes obres tan molestes com necessàries per poder disposar d'un sistema de rodalies eficient, fiable i excel·lent, segons les seves paraules. Són actuacions que han tingut una elevada complexitat tècnica i han consistit en el tractament. També han fet una part de reparació i protecció d'elements de la infraestructura ferroviària, tant en el túnel com els viaductes situats al tram entre Sitges i Garraf.

0: En les entrevistes d'avui doncs, connectarem primer amb una crònica del Servei Català de Trànsit i després amb una entrevista amb l'Emilio i la Soledad, que són els veïns de Castelldefels, que participen, porten molts anys participant al programa Salut i Diversió, i de fet són les persones més grans que participen en aquest programa dedicat a la gent gran. També seguirem amb la secció Sortim de viatge amb la Janira López, la tècnica de consum. I a la segona hora seguirem amb més entrevistes amb la secció de cultura amb la tècnica de cultura i festes, la Mireia Soler, i seguint amb la secció de l'agenda esportiva amb el Cristian Cano, el periodista del programa Dilluns Esportiu. Doncs aquestes dues hores les tindrem amb tota aquesta informació, amb tot aquest contingut, com fem cada dia. I si voleu saber-ne més, doncs seguiu amb nosaltres aquestes dues horetes que tenim tota la informació local que necessiteu conèixer.
1: Castelldefels desperta.

0: Comencem amb una notícia per la part de l'àrea d'educació, i és que el Pla Educatiu d'Entorn acomiada el curs aquest divendres amb una festa. Es tracta d'un acte festiu dirigit a infants, joves i famílies per donar a conèixer totes les actuacions d'aquest pla. L'acte, com dèiem, té lloc avui a la tarda a 6:15 i acaba a 8:00. La festa inclou propostes i actuacions tant de les activitats extraescolars dels centres educatius de Castelldefels com de diferents àrees de l'Ajuntament que estan emmarcades dins aquest pla educatiu de l'entorn. Hi participen un total de 11 escoles que estaran fent diferents activitats, i per part d'entitats i àrees de l'Ajuntament doncs podrem comptar amb la Casa d'Oficis de Vistalegre, l'àrea d'Esports, la de Polítiques d'Igualtat i també la de Joventut, entre moltes altres. També trobarem la col·laboració de l'Agrupació de Cultura Popular a actuacions de l'Escola Municipal de Dansa. També s'hi faran tallers, manualitats, taller de vinil, un espai de la calma i una activitat sensorial. Totes aquestes i moltes més activitats a càrrec de les escoles de la ciutat i les diverses àrees del municipi que formen aquest pla educatiu de l'entorn, que formen part d'aquest pla i també doncs, hi participen. Totes aquestes activitats estan pensades per contribuir a la millora de les condicions d'escolarització i també enfocades cap a l'èxit escolar i educatiu, buscar una manera de potenciar l'educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència. També es busca potenciar la implicació de les famílies en l'educació dels fills i la participació en la vida escolar. A la vegada que es fa una promoció de l'educació intercultural i l'ús de la llengua catalana com a element de cohesió social. I per acabar, com dèiem, doncs, potenciar estils de vida saludable, per exemple, des de l'àrea d'esports, també hi ha activitats programades i així es fomenta la pràctica regular de l'activitat físico-esportiva. Aquesta cloenda serà avui, a la tarda, com dèiem, que seguirem informant, i una altra cloenda que va ser ahir, però i que també està marcada doncs, en aquest pla educatiu de l'entorn, va ser el projecte, la cloenda del projecte Estimem, amb una jornada de reconeixement i mostra científica. Va ser ahir al matí que aquesta iniciativa, com dèiem, l'Estimem Castelldefels, està impulsada pel Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels i en dona suport l'Ajuntament de Castelldefels. La jornada va tenir lloc a la plaça de l'Església i al carrer Arcadi Balaguer, on hi van participar alumnat de primària i secundària, també docents i representants municipals. Van poder entrevistar a la Maria Josep Buró, la directora del Centre de Recursos Pedagògics de Castelldefels. Escoltem les seves paraules, que ens explica doncs, com espera que sigui aquest dia.
1: Per nosaltres aquesta cloenda és un motiu de celebració d'una feina feta al llarg de tot el curs, tant per alumnes de primària com de secundària, que venen a mostrar el que han fet, els seus resultats, i a compartir-ho amb la resta de companys que han fet coses semblants en un altre centre i que no en són conscients. És un dia de celebració, bàsicament. Participen en el projecte 10 centres, 8 de primària i 2 de secundària. D'acord? I a la Cluenda venen tots menys un que tenia un esdeveniment i no pot venir. Però en principi 9 centres vindran avui aquí.
0: Un projecte que busca fomentar les vocacions científiques, tecnològiques, artístiques i matemàtiques entre l'alumnat de la ciutat, ens ho explica el tècnic d'educació del Centre de Recursos Pedagògics, l'Antoni Albaric.
2: És un projecte que gira al voltant de les STEAM, la ciència, l'enginyeria, la tecnologia i les matemàtiques, que vincula l'alumnat de primària amb l'alumnat de secundària. L'alumnat de secundària durant tot el primer trimestre es forma amb els seus professors a l'institut per anar a les escoles de primària amb un aprenentatge servei, un servei comunitari, a ajudar els alumnes de primària a tirar endavant els seus projectes. Són projectes que volen resoldre problemes que tenim a la ciutat de Castelldefels. Ciutat sostenible, al voltant de la contaminació, ciutat inclusiva, amb persones amb discapacitat, ciutat amiga, tercera edat i problemes de salut, ciutat deliciosa, perquè Castelldefels és una ciutat on la gastronomia és molt important. I tots aquests projectes que estan vinculats amb la ciutat, l'alumnat, a través de la ciència i la tecnologia, el que busca és resoldre algun problema. Com la ciència i la tecnologia poden millorar la vida de les persones.
0: Durant l'acte d'ahir es va fer una mostra dels projectes desenvolupats durant el curs, amb demostracions pràctiques, i un espai de reconeixement a l'alumnat i al professorat que s'ha implicat en aquest projecte. La Cluenda, com dèiem, doncs són tres espais diferenciats. Ens ho explica més en detall la Maria Josep Oro, la directora del CRP.
1: Hem dissenyat tres espais rotatius, és a dir, els alumnes de cada grup classe es divideixen en tres minigrups i van rotant. Hi ha un espai exposició on els alumnes mostren a la gent que vingui, a pares, famílies, docents, altres companys, tota la feina que han fet a través de fotografies, de vídeos, de pancartes, de mostra, tot el que han fet, i la seva responsabilitat en aquest espai és explicar a tothom que ve què han fet, per què ho han fet, quines dificultats han tingut, etc. a nivell tècnic. Després hi ha un altre espai on tots els gadgets, perquè l'objectiu de cada projecte és dissenyar un gadget tecnològic per solucionar aquell problema, sigui d'inclusivitat, sigui de sostenibilitat. Llavors tindrem un espai demo amb la col·laboració de l'OnLab de Castelldefels, on els alumnes demostraran com funcionen els seus gadgets. Per una banda hi ha cotxes que van amb energia solar i després altres que són gadgets, doncs, de, per exemple, doncs, bastons per gent que és invident, que tenen sensors, bueno, hi ha una gran varietat de coses. Doncs tenim un espai demo on els alumnes faran la demostració de com funcionen aquestes coses que han dissenyat.
0: I el tercer espai, l'espai experiència, tal com assenyala la directora del centre, és l'últim dels espais. Escoltem.
1: I després tenim un tercer espai, que és l'espai experiència, on els alumnes expliquen què ha significat per ells haver fet aquest projecte, no a nivell de coneixements ni de competències adquirides, sinó a nivell de vivència, què ha canviat en ells després d'haver fet aquest projecte. I aquí és el moment en què es troba primària i secundària, doncs fem un reconeixement als alumnes secundària per la gran tasca que fan, perquè sense el seu suport, com ha dit el meu company abans, aquesta estructura d'aprenentatge-servei no seria viable el projecte, no? I en aquest espai experiència, doncs li fem un petit reconeixement.
0: Un projecte fet durant tot aquest curs on els centres participants han disposat, amb el suport de l'Ajuntament, de kits de robòtica, sensòrica i programació per desenvolupar les seves propostes didàctiques. Tot plegat s'emmarca en el Pla Educatiu d'Entorn de Castelldefels, que impulsa iniciatives educatives com aquesta per reforçar aspectes com la cohesió social, la coeducació, la interculturalitat, l'ús social del català, la igualtat d'oportunitats i tot plegat amb l'objectiu de millorar l'èxit escolar i enfortir els vincles entre l'escola, les famílies i també l'entorn. Aquest projecte ha comptat amb la participació de gairebé 800 alumnes de diferents escoles i instituts de la ciutat. L'acte va ser ahir al matí i va durar tot el dia. Es va fer també una jornada de presentació i de benvinguda pel regidor, per part del regidor d'Educació, Cooperació i Solidaritat, el Ramon Amador, i tot això doncs, va culminar amb l'explicació de l'experiència i també el lliurament de diplomes de reconeixement als alumnes.

0: I ara passem a parlar de les obres de millora de la infraestructura ferroviària entre el Garraf i Sitges. Unes obres que hem sabut que finalitzaran el pròxim dilluns 8 de juny, tal com ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la Sílvia Paneque. Aquesta notícia ens ha arribat en una visita, durant una visita dels treballs executats per part d'ADIF als túnels del Garraf, que van fer la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la Sílvia Paneque, amb el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, el José Antonio Santano. La consellera ha destacat que es tracta d'unes obres tan molestes com necessàries per disposar d'un sistema de rodalies eficient, fiable i excel·lent. També ha valorat positivament que els treballs hagin pogut acabar abans del termini previst. Són actuacions amb una elevada complexitat tècnica i han consistit en el tractament, la reparació i la protecció de diversos elements de la infraestructura ferroviària en el túnel i dos viaductes situats al tram entre Sitges i Garraf. A més, també s'han dut a terme millores en un pas inferior del nucli urbà de Sitges. Els treballs iniciats el 15 de març han comportat des d'aleshores la circulació per via única entre Garraf i Sitges i per garantir aquesta seguretat i la continuïtat del servei mentre s'executaven les actuacions. I un cop acabades les obres, el trànsit ferroviari es podrà restablir de manera progressiva durant els pròxims dies i setmanes.
1: Castelldefels desperta.

0: Connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber l'estat de les carreteres. Bon dia, Sílvia de l'Amo.
1: Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha problemes a la A2, a Cornellà cap a Barcelona, també a la... hi ha problemes a la B23 per accedir d'Esplugues cap a la Diagonal i a la C32 també per la seva connexió amb la Ronda de Dalt. Les rondes van amb força mobilitat, però van tendint a la baixa i si us desplaceu cap als accessos nord us trobareu amb problemes a la P7 a Barberà en sentit Girona per uns vehicles que hi ha al voral. Això és tot. Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Gràcies, Sílvia.
1: Gràcies.

0: I seguim aquí al Castelldefels Desperta amb més notícies, i és que l'Ajuntament de Castelldefels torna a organitzar aquest estiu l'alt programa A la nit, una altra moguda. Aquest programa va començar al maig i us vam informar de tot d'aquest moment d'inici d'aquest conjunt d'activitats, d'aquest programa. I és un programa que segueix els mesos de juny i juliol, un programa que arriba a la seva cinquena edició amb una variada proposta d'activitats per joves de la ciutat i que té l'objectiu principal d'oferir una alternativa d'oci nocturn segur i lliure de violències. Escoltem a la cap d'Unitat Intermèdia de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
1: Aquest any, gràcies a una nova subvenció de la Diputació de Barcelona, tenim més activitats que els darrers anys i podem, tenim 5 activitats els divendres i 3 els dissabtes. Podríem parlar d'un 50% més d'activitats que els darrers anys, i estem molt contentes perquè al final podem replicar aquelles que han funcionat bé i hem d'afegir de noves que també demanava el jovent.
0: Aquesta proposta està pensada per oferir als joves un espai d'oci nocturn segur i basat en el respecte, que fomenta alternatives saludables com l'esport i la convivència. Escoltem a la cap d'Unitat Intermèdia de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
1: En espais segurs, saludables, lliures de consum, de violències. Aquesta és la finalitat d'aquest programa, no? Poder tenir una alternativa que no passi pel consum d'alcohol o de tòxics, i amb els serveis i dispositius necessaris per poder garantir espais segurs, no? I per tant, contractem vigilants de seguretat privada, el servei de convivència a l'espai públic, en coordinació amb policia, i tot el professorat, monitoratge, els talleristes tenen la formació en els protocols d'assetjament de violències en espais d'oci que tenim a nivell municipal.
0: Hi ha programades tot tipus d'activitats, i pel que fa a les esportives, es fan en el centre SEM Can Roca i al pool esportiu de Can Vinader. Escoltem a la cap d'Unitat Intermèdia de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
1: Doncs hem mantingut les esportives, que són les que més èxit tenen de participació, i el Laser Tag també. I aquest any tenim les mateixes: tonificació, musculació i futbol, el SEM Can Roca els divendres. Tenim el Laser Tag, aquest any hem canviat d'espai i l'hem ubicat a la Torre de Can Baix, al Parc de la Muntanyeta. Tenim l'Escape Room al castell, aquesta activitat és la primera vegada que la farem. Vam fer un escape box en els jardins i aquest any anem a provar l'escape room dins del castell, no? Al final és un joc de misteri i de reptes, i tenir un castell obert a la ciutadania doncs no podia ser d'una altra manera. I una altra novetat és la dinamització de l'espai Caní a l'Avinguda Ciutat de Màlaga. Al final és un grup, també és un col·lectiu, els joves i les joves tenidors de gossos, que fan ús d'espais públics de la ciutat en el seu moment d'oci nocturn amb els seus gossos i gosses, i hem dit, doncs anem a provar, no? A veure si funciona. Llavors, els divendres també de 10:15 a 12:30 hi haurà, de la mà de Trifolium, una dinamització d'aquest espai on fan educació, ensinistrament i d'altres activitats adreçades a aquest públic de joves amb el seu gos.
0: Moltes de les activitats del programa La nit, una altra moguda, estan definit a partir de les preferències dels mateixos joves que participen activament en la seva elecció. Escoltem la programació de dissabte, ens ho explica la cap d'Unitat Intermèdia de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí.
1: Els dissabtes mantenim el bàsquet, el vòlei, el bàsquet al pavelló de Can Vinader com cada any, el vòlei al pavelló de Can Roca. Posem de nou la Gamer Space, que algun any n'hem tingut i altres no, perquè ja saps que fem el programa amb participació dels joves. Aquest any l'han tornat a demanar i el tornem a oferir a l'Espai Jove La Masia, dissabtes de 10:30 a 1. I hem recuperat també el cinema, que havíem provat algun any puntual en el Centre Cívic, però en aquesta ocasió farem 3 sessions a l'espai públic de la plaça de les Palmeres, perquè era la petició dels joves. Per tant, el 16 de maig tindrem la de l'Escape Room 1, el 20 de juny Expediente Warren, també la primera, i el 18 de juliol la de Jumanji, del 2019. Són pel·lícules que han decidit els joves en grups focals i les han prioritzat, i ho hem respectat així.
0: A més, els dies 24 i 25 de juliol es faran tornejos de futbol, de bàsquet i de vòlei, tots al Poliesportiu Municipal de Can Vinader. Cada torneig durant 8 hores permetrà participar a un màxim de 70 persones en equips que han de ser mixtes amb una participació mínima d'un 30% de noies. Escoltem a la cap d'Unitat Intermèdia de Participació, Convivència i Nova Ciutadania, l'Àngela Rubí, pel que fa a les inscripcions.
1: Cada dilluns s'obren les entrades a l'Entràpolis per aquell cap de setmana. Cada persona pot agafar una entrada de cada activitat. Un jove pot inscriure's, bueno, evidentment, si es solapen en el temps, ho tindrà difícil per després participar. Nosaltres fem una mica el seguiment per veure de que realment agafen una entrada, de que tenen l'edat que demana el programa, que recordem que és de 16 a 29 anys, i cada setmana potser hem de fer alguna devolució d'alguna entrada que no s'ajusten a aquests criteris, però són poquetes. Llavors, cada dilluns obrim per aquest cap de setmana i els joves poden apuntar-se a tantes activitats vulguin.
0: Aquesta nova edició de la nit, una altra moguda, ja està en marxa i s'allargarà durant els mesos de juny i juliol. Segons traslladen des de l'Ajuntament, un cop finalitzi, es farà una nova valoració conjunta amb els joves per decidir quines activitats es mantenen, es modifiquen o s'incorporen de cara a la pròxima edició.
2: Castelldefels desperta.

I ara, abans d'acabar aquesta primera hora, anem a fer un repàs de les notícies més destacades d'avui. Recordem que pel que fa a educació, doncs ahir va ser la cloenda del programa Estimem. Va ser una cloenda amb una jornada de reconeixement i mostra científica amb la participació d'alumnat de primària, secundària i els docents i representants municipals. I per la seva part, avui, aquesta tarda, el Pla Educatiu d'Entorn acomiada el curs a la plaça de l'Església en un acte festiu dirigit a joves, infants i famílies per donar a conèixer les actuacions del pla. L'acte serà a les 6, a 6:45 fins les 8 del vespre. Una festa que inclou activitats organitzades per centres educatius, que en total hi participen 11, i també per diverses àrees de l'Ajuntament, com poden ser igualtat, esports, salut. Totes aquestes escoles i entitats estaran repartides per la plaça, amb una jornada, una festa plena d'activitats, de diferents propostes, doncs tot marcat en aquesta cloenda del pla educatiu de l'entorn. Hem parlat també de les obres del túnel del Garraf que acabaran el 8 de juny i permetran recuperar progressivament el servei ferroviari. La consellera ha destacat que es tracta d'unes obres tan molestes com necessàries per poder disposar d'un sistema de rodalies eficient, fiable i excel·lent, segons assenyala la consellera Paneque. També hem parlat d'aquest programa d'estiu a la nit d'una altra moguda, que arriba a la seva cinquena edició amb una variada proposta d'activitats per joves de la ciutat i amb l'objectiu d'oferir una alternativa d'oci nocturn lliure de violències i també segur per tots els joves de la ciutat.

acabem així doncs, aquesta primera hora. Seguirem, aquest programa no s'acaba perquè seguim a la segona hora on continuarem parlant de notícies més destacades de la jornada d'avui, un programa d'actualitat comentada aquí a Ràdio Castelldefels, el Castelldefels Desperta, i seguirem també amb més entrevistes. Ens veiem d'aquí poquet.

També parlarem doncs, en aquesta segona hora una entrevista de sobre la coordinació dels ambulatoris amb el doctor Ramon Morera i recordem, seguim aquí a Ràdio Castelldefels, el programa matinal del Castelldefels Desperta, doncs fent un repàs a l'agenda cultural de cap de setmana i també a l'agenda esportiva.

0: si us interessa tot això de que, del que us estic parlant, seguiu aquí amb nosaltres.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9.

0: I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit, equip viari.
1: A la P7 de Cerdanyola a Barberà del Vallès en sentit Girona hi ha 4 quilòmetres i mig de retencions i 4 més entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona. C58, 2 quilòmetres de cua entre Sant Quirze i Sabadell en sentit a Barcelona i les retencions habituals a les rondes. I pel que fa a Rodalies, l'R3 tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre i al tocar-se tota la línia, encara que hi ha trens entre la Garriga i Sant Quirze, i a la R11, a la línia de Girona, un arbre a les vies entre Caldes de Malavella i Girona provoca retards de mitja hora.
0: La consellera d'Educació assegura al Matí de Catalunya Ràdio que se sent amb força, però admet que cal fer una reflexió després que els docents rebutgessin en una consulta el preacord entre el govern i els principals sindicats del sector. Esther Niubó és el blanc de les crítiques de les protestes de la vaga d'avui a tot Catalunya. La nova jornada de vaga té com a plat fort una manifestació a Barcelona al migdia. Grups de docents arribaran procedents de diferents àrees del país. El principal sindicat, l'USTEC, se suma a les protestes després del tomb de la consulta d'ahir i reclama al govern començar de zero les negociacions. El departament manté el preacord de la setmana passada com a oferta a desplegar. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'agència tributària i a diversos bancs informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. En el conegut com a cas Leire Díaz, la directora general del cos, Mercedes González, admet un mínim de dues reunions amb l'exmilitant socialista, però nega haver cedit a les seves pretensions. Els Estats Units imposen sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus, hi ha un fill i un net de Raúl Castro. El president cubà denuncia que els Estats Units volen reforçar el bloqueig de Cuba i assegura que el país toparà amb la determinació dels cubans. Final de la campanya electoral per a la segona volta de les eleccions presidencials al Perú, que s'han de celebrar diumenge. Els dos aspirants, la conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez, arriben igualats a la votació final. L'episodi de pluja forta que ha afectat algunes comarques catalanes ha obligat els bombers a fer un centenar de sortides. Al Ripollès, un tren va xocar contra un arbre que havia caigut a la via sense que hi hagués ferits. La pluja també va obligar a tallar una estona la C-17 i la C-26 per caiguda d'arbres i esllavissades. El govern autoritza la caça d'exemplars de coipús amb arma de foc. La proliferació d'aquest rosegador invasor ja té efectes sobre els conreus de l'Alt i el Baix Empordà. En funció dels resultats d'aquesta prova pilot, es pot decidir declarar el coipús com a espècie cinegètica. I la pluja desllueix l'arrencada del Primavera Sound i obliga a cancel·lar les actuacions dels principals caps de cartell. En el cas de la Patum, a Berga, es van fer modificacions, però es va poder fer la Patum completa. Avui és el torn de la Patum infantil.
2: Esports.
3: Oportunitat perduda del Barça per classificar-se per a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Derrota al Palau davant l'UQAM de Múrcia per 87 a 90, que l'obligarà a guanyar demà fora de casa en el tercer i definitiu partit de quarts de final. Avui, torn per al Joventut, que rep a les 9 del vespre al Baskonia, i l'equip verd i negre està obligat a guanyar si vol tenir l'oportunitat de jugar un tercer partit de quarts.
0: Després dels ruixats i les tempestes d'ahir, el temps serà més tranquil. El cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Renault.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Molt bon dia, estem aquí al Castelldefels Expert en aquesta segona hora. Després de fer aquest punt informatiu, seguim aquí connectat amb notícies locals a la ciutat de Castelldefels fins les 10 del matí d'aquest divendres 5 de juny. En aquesta segona hora doncs, tenim programades moltes entrevistes i connexions. La primera de les entrevistes serà doncs, amb el doctor Ramon Morera, coordinador d'ambulatoris de Castelldefels, per entendre millor com funciona aquesta coordinació i quines millores es plantegen per als centres sanitaris de la ciutat. També farem un repàs de les notícies més destacades i per la part de l'agenda cultural connectarem amb la tècnica de Cultura i Festes, la Mireia Soler, que ens farà doncs, aquesta previsió de tot el que hi ha previst i programat doncs, per aquest cap de setmana. I la secció de l'agenda esportiva la farem amb Cristian Cano, el periodista del programa Dilluns Esportiu, doncs, també per fer tenir més visió, més perspectiva de quins partits ens esperen durant el cap de setmana. Si us interessa això i molt més, us està esperant aquí durant aquest programa al Castelldefels Desperta. Seguiu aquí amb nosaltres, que tenim tota la informació local que necessiteu conèixer. Comencem aquesta segona hora, va.
1: Castelldefels Desperta.

0: Avui parlem de la gestió i coordinació dels ambulatoris de Castelldefels, una qüestió que afecta directament el dia a dia de molts veïns i veïnes i també els reptes que té l'atenció primària en un moment de molta demanda. Per entendre millor com funciona aquesta coordinació i quines eines i quines millores es plantegen pels centres sanitaris de la ciutat, avui ens acompanya el doctor Ramon Morera, que és coordinador dels ambulatoris de Castelldefels. Bon dia, doctor, i gràcies per ser amb nosaltres.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Per començar, com explicaries de manera senzilla quina és la teva feina en el dia a dia?
1: Bé, ara tenim un repte. Bueno, jo segueixo treballant de metge de família al Cap al Castell, però a més per encàrrec de la consellera demanava que Castelldefels féssim un pas endavant, no? Hi ha molta feina a fer i fa un pas endavant. Hi ha una dada molt clara, no? Hi ha més de 50.000 ciutadans de Castelldefels que cada any utilitzen el seu centre de salut, el que anomenem CAPS, no? Per tant, és un dels serveis públics que més utilitza la nostra comunitat, amb més de 50.000 persones que anualment passen. Dos centres de salut estan saturats els dos, molts problemes d'accessibilitat, de llistes d'espera, i òbviament és urgent que posem en marxa el tercer centre de salut. Però també és urgent que els dos centres de salut actual i el tercer, quan l'obrim, treballin de forma sincronitzada. Ara treballen de forma molt diferent. I aquest és part del meu repte. Resoldre els problemes que hi ha d'atenció, llistes d'espera, coordinació entre centres, etc. I obrir el tercer equipament, que li anomenem muntanyeta, que esperem ben aviat poder obrir.
0: I ara que parles amb aquesta obertura del tercer cap a la muntanyeta, quins canvis notarà la ciutadania en el funcionament dels ambulatoris?
1: Doncs mira, l'edifici del muntanyeta ja està acabat. Ara tenim que procedir a l'equipament entre el Servei Català de la Salut, que és la conselleria, i el CASAP. El CASAP és un consorci entre l'Ajuntament i l'ICS que gestiona Can Bou, gestiona el CUAP i gestionarà el Camp Muntanyeta. És un consorci 100% públic i part de l'equipament el fem des d'aquest consorci. La nostra intenció és, abans d'arribar a l'estiu, que pugui estar equipat i si queda alguna cosa que arribi al setembre i a l'1 d'octubre posar-la en marxa. Què notaran els ciutadans? En primer lloc, ho notaran tots els ciutadans de la ciutat, el benefici. En primer lloc, perquè Can Bou i Muntanyeta es veuran descongestionats, que ara són dos equipaments dels que tenen més persones de tota Catalunya. Per tant, tots els ciutadans notaran el seu CAP més descongestionat. A més, incrementarem el nombre de professionals de tot tipus. Incrementarem administratius, incrementarem TECAIs, auxiliars, incrementarem treballadors socials, incrementarem amb psicòlegs, incrementarem amb infermeres, incrementarem amb metges de família, incrementarem amb pediatres. Per tant, tindrem més professionals sanitaris a la ciutat per atendre la nostra població i tindrem més espais. Per exemple, rehabilitació, que és un dels serveis més congestionats de la ciutat i que hi ha llargues llistes d'espera. Ara tenim 200 metres quadrats per atendre la població de Gavà i Castelldefels. Podríem dir que a Castelldefels hi toquen 100 metres quadrats de rehabilitació. En el nou equipament en tindrem 450 només pels ciutadans de Castelldefels. Per tant, multiplicarem per 4 la capacitat en metres quadrats a l'espai de rehabilitació que falta ens fa. Però també tindrem més espais per atendre adults, per atendre la salut mental infantil i la salut mental d'adults, etc etc. Per tant, l'equipament es punjarà als serveis actuals, donant més espais i més professionals, i això té que repercutir directament en una millor atenció.
0: Comentaves ampliació de personal, del treball d'equips d'infermeria, medicina familiar i molts més. Com es coordinen perfils tan diferents dins el sistema d'atenció primària?
1: Bé, aquest és un dels reptes, no?, que treballem tots alhora. Sí que és veritat que l'atenció a les persones té que ser multidisciplinària, per tant, té que col·laborar molt íntimament l'infermera del pacient amb el metge del pacient, però també quan hi ha un problema social amb treball social, quan hi ha un malestar psíquic també amb els recursos de salut mental, etc. I aquesta és part de la clau. Atenció primària ja tenim, aquest hàbit de col·laborar, però el fet de tenir un espai comú tots ens ajudarà molt més. Per exemple, una de les coses que potser els ciutadans veuran amb més recel és que tanquem la pediatria de Can Bou i la del Castell i diran, però fem un centre pediàtric, una clínica pediàtrica a Muntanyeta on Sí que és veritat que concentrem tota l'atenció pediàtrica, però augmentarem el nombre de professionals, especialment de pediatra, i sobretot, per primera vegada, tindrem especialitats pediàtriques. Per tant, els nens que tinguin algun problema cardiològic, pneumològic, d'al·lèrgies, que abans tenien que ser ateses a l'hospital, o una pèrdua d'audició o el que sigui, aquesta nova clínica pediàtrica, aquest centre de salut infantil que tindrem a Muntanyeta, podrem fer més proves de les que podíem fer ara als nens i, a més, tenir-los una atenció especialitzada si la necessiten, a part del dia a dia, de l'infermera del nen i del pediatre del nen, que el fet de poder augmentar la plantilla doncs, també donarem millor servei.
0: En el cas de la pediatria, que ara reformuleu aquest servei per fer-lo més especialitzat, quines necessitats específiques té una ciutat com la nostra que heu detectat?
1: Bé, hi ha dues coses. Una, ajudar les famílies a cuidar correctament el nen, no? Des de que neixes fins a l'adolescència. Ajudar a cuidar-les, ajudar a resoldre els problemes aguts que puguin tenir els crios, detectar problemes a l'inici que es puguin tractar i prevenir. També anar més a les escoles i a la comunitat. El treball de l'espediatria també és molt a l'escola, donant suport a la xarxa educativa, apropant el servei als adolescents i als nens. I tot això en volem fer més del que estem fent ara. El fet de tenir dos microequips separats a cada cap, anar a un únic macroequip, ens donarà capacitat per anar a més escoles, per fer més atenció en l'equip, per atendre totes les urgències de 8 del matí a 8 del vespre, que són el 90% de les urgències, i per tant els nens de Castelldefels, els 10.000 nens que actualment tenim a Castelldefels, podran tenir un millor resposta i un millor tractament. Per exemple, farem ecografies cardíaques, que ara si un nen necessita una ecografia cardíaca s'han de anar a Sant Joan de Déu, ja les podrem fer a l'equip. O podem fer un estudi de l'audició, una audiometria, que ara també tenies que anar a Sant Joan de Déu si necessitaves estudiar la teva capacitat auditiva. Ho podrem fer en aquesta clínica pediatra. Per tant, sí que és veritat que els dos caps perdran el pediatre i l'infermera, però guanyarà la ciutat una clínica molt més completa.
0: Realment serà un servei molt més integral pel que comentes. I pensant també en una altra qüestió, que pot ser tant a pediatria com a medicina general, sobre la continuïtat assistencial, consideres important que el pacient pugui mantenir el seu metge o la seva infermera de referència?
1: A veure, és una pregunta molt oportuna, molt oportuna. El sistema sanitari en general no cuida la continuïtat dels professionals amb els seus pacients o viceversa, no? Els metges de família ho sabem de sempre. Sempre hem sabut que si podem donar continuïtat als nostres pacients, molt millor pels pacients. Però ara ja tenim estudis, tenim un munt d'estudis que ens diuen si una persona continua amb el seu metge de família i també amb la seva infermera, però especialment amb el metge de família més anys, la salut d'aquella persona serà millor. Necessitarà menys visites d'urgència, necessitarà menys ingressos, les malalties es troben més ràpidament i l'esperança de vida s'allarga. Els metges de família ho sabien, però ara ja tenim estudis i el concepte és la paraula longitudinalitat. Per tant, aquest també és un dels reptes que em plantejo a la ciutat. Tothom, independentment que hi haurà un nou cap, que molta gent tindrà que canviar de cap, que alguns metges voluntàriament canviaran de cap. Jo aconsellaria a tots els ciutadans, sobretot els que tenen malalties cròniques, que demanin continuar amb els seus professionals de referència. Encara que es tinguin que desplaçar una mica més, però és molt important per les persones que puguem continuar el màxim temps possible amb el nostre metge de família de referència i, si és possible, amb la nostra infermera de referència. Els resultats en salut són espectaculars. Si un professional et coneix, detecta abans els teus problemes, et tracta de forma més personal i, si vas canviant de professional, l'únic que repercuteix en la teva salut. Per tant, el meu consell als ciutadans, i això a Castelldefels ho volem garantir, si volen continuar amb el seu professional de referència, amb el seu metge de família de referència, amb el seu pediatre de referència, amb la seva infermera de referència, ho podran sol·licitar, a pesar de que s'obri un tercer cap i que hi hagi una població que es tingui que moure, i els hi respectarem.
0: Perquè, evidentment, és un... Vull dir, ara que comentaves tu que teniu estudis, evidentment això pot suposar doncs, això, una garantia pel ciutadà.
1: Sí, és que els estudis són espectaculars, eh? Els estudis que són espectaculars. Si portes 3 anys amb el teu metge de família, o 5, o 10, o 20, la teva vida es pot allargar molt i la qualitat de la teva salut també. Això és metge de família, insisteixo, ja ho veiem, no? Si coneixes una persona, el primer símptoma el detectes i si és un pacient nou, doncs tens que començar de zero. El fet d'obrir una tercera àrea bàsica vol dir que unes 16.000 persones tindran que canviar d'equip, però com a pesar de que incorporarem alguns metges més, la major part de metges de la ciutat, ara tenim 32 metges de família a la ciutat, volem tenir-ne 35, 36, 37, els que calguin. Però tothom, la meva recomanació, si tens malalties cròniques, és que demanis continuar el teu metge i, per tant, vagis al centre de salut. De fet, ja està passant, eh? Hi ha uns 4.000 persones que viuen al voltant del castell, però pel que sigui han demanat canviar a Can Bou, perquè confien més en el metge de Can Bou o el que sigui. Per tant, a Catalunya està garantida la lliure elecció, cosa que altres comunitats no. Sí que és veritat que la normativa de la conselleria és que és quan hi ha un centre nou els ciutadans canvin de metge al centre nou, però aquí a Castelldefels volem fer un projecte excepcional que tothom que vulgui mantenir el seu metge ho pugui fer-ho. Hi ha gent que arriba nova a la ciutat, per tant, tindrà metge nou, hi haurà metges doncs, que s'incorporaran nous i, per tant, atrauran una població, però tothom que tingui especialment malalties cròniques seria molt recomanable que continués amb el seu metge de família i, si és possible, amb la seva infermera.
0: I actualment aquí a la ciutat es compten en diferents centres d'atenció primària. Quins són els principals reptes a l'hora de fer que tots funcionin de manera més coordinada ara?
1: Pues mira, Can Bou i Castell treballen de forma molt diferent. En primer lloc ho vam veure en pediatria, de forma molt diferent, els protocols, la forma de treballar, les situacions... I per tant el que volem és aprendre dels millors, no? Can Bou té coses d'excel·lència, inclús reconegudes internacionalment, i Castell també té moltes activitats d'excel·lència i molta més experiència, i per tant estem treballant agafar el millor de cada model. En pediatria ja ho hem aconseguit. Hem agafat el millor al Castell, que és un equip de pediatria molt madur, molt sènior, amb molta experiència, i hem agafat el millor de Can Bou, un equip relativament més nou, amb infermeres molt formades, amb pediatres molt consolidats, i hem fet un model assistencial per quan obrim Muntanyeta, agafant el millor de cada equip. I això ens donarà un equip de pediatria millor que la suma dels dos que tenim ara. I també caldrà fer-ho amb adults, caldrà fer-ho amb adults. Això justament hem començat. Tenim que aconseguir que l'atenció a les persones es visitin a un qualsevol dels CAPs sigui millor, l'accés a les proves diagnòstiques sigui més ràpid. Estem treballant amb l'hospital perquè hi ha una excessiva, una brutal demora a les primeres visites de l'hospital que es té que resoldre. A l'estat espanyol hi ha un decret que afecta a totes les comunitats que quan el metge de família demana una visita amb l'especialista, abans dels 3 mesos l'especialista a l'hospital el té que veure. I aquí, amb més de la meitat de la nostra població, no és així, tenim que resoldre-ho. I, per tant, hi ha molta feina a fer. Treballar més colze a colze amb l'hospital, aconseguir que les proves diagnòstiques vagin més ràpid i que l'atenció que es dona a tota la població sigui més homogènia i de més qualitat.
0: De fet, una coordinació que requereix de diversos elements, com comentes, no sé si...
1: Sí, el primer és que els professionals, que és el que estem treballant, es coneguin i treballin projectes compartits. Can Bou treballava els seus projectes, Castell els seus, i tenim que aconseguir que els dos equips treballin els projectes conjuntament. I han començat, per exemple, amb activitats de formació, que abans cada un feia la seva, que les més estratègiques, per exemple, ara hem estat fent formació en otorrino, sigui comú als dos equips. Per tant, si a l'hospital o els nostres professionals de referència ens tenen que formar a otorrino, facin els dos equips per igual. I aquesta serà una línia de treball, fent formació als dos equips per igual. I una de les potes també molt important que estem treballant és treballar plegats amb l'Ajuntament. L'Ajuntament pot aportar molt amb salut, no? Perquè la salut no és únicament l'atenció mèdica o el medicament, la salut és molt més. És l'atenció que dona l'infermera o les activitats que pot desplegar l'Ajuntament. Per tant, també estem treballant molt intensament amb l'Ajuntament, que té moltes ganes de fer coses amb salut, perquè tots junts puguem arribar més enllà.
0: I, de fet, des de la part de coordinació, quins elements us fan decidir, no?, com desenvolupar, per exemple, el tercer CAP, o quins protocols mantenir, o com fer les coses?
1: És que és el que tu apuntes, eh? Molta de la feina és de coordinació entre els elements. Per exemple, properament ens reunim amb tots els farmacèutics de la ciutat, perquè els farmacèutics són també un element clau en la salut, no? I, per tant, ells, cada un des de la seva farmàcia, són agents de salut i treballen. Però ens reunim a tots regularment i ens reunim amb els equips d'atenció primària perquè puguem compartir, no? Els farmacèutics poden inclús fer més enllà del que fan, no? Quan una persona deixa prendre la medicació o dubtes o problemes, tenim que millorar la comunicació entre les farmàcies i els CAPs. Amb treball social hi ha molta feina a fer, perquè moltes vegades quan perds la salut no és una malaltia, és un problema social que t'emmalalteix. Per tant, tenim que fer més espais de coordinació amb treball social municipal, xarxa sanitària. Amb salut mental infantil hi ha molts reptes, hi ha molt malestar psíquic infantil, molt diagnòstic, i per tant hi ha molta feina que fer. En el CAP Muntanyeta, amb la mateixa planta, treballarà el centre pediàtric juntament amb la mateixa planta, amb els serveis de salut mental infantil. Això ha de ser una oportunitat històrica perquè treballin més plegats, no? La part sanitària amb la part mental, i ens faltarà incorporar la part social, perquè quan un nen, quan un adolescent no està bé, habitualment hi ha una part mèdica, una part psíquica, però també hi ha una part social, i tenim que aconseguir-ho. Des de l'àmbit social ens crida molt l'atenció. Escolta, que hi ha molt nen i molt adolescent amb malestar psíquic. Però des de salut mental ens diuen sí, però hi ha una part de necessitat social que tindríem que atendre. Hi ha pediatria també. Per tant, el nou equipament i la meva figura o el meu rol serà que puguem treballar tots més plegats, sempre pensant en com podem donar millor atenció, en aquest cas, al nen o a l'adolescent que ho està passant malament.
0: Els esforços són ara llavors més amb una mirada més integral de...
1: Sí. Presumim molt, que la xarxa sanitària i social té que treballar integralment, però la realitat és que cada un anem a la nostra, no? I integrar no és coordinar-se amb una trucada o un mail, no. Integrar és treballar coordinant-se d'una forma estructurada, d'una forma regular, canals de comunicació directa, plans de treball per cada pacient especialment complicat, únic, entre els diversos actors que hi actuen, i aquí tenim molt a fer. Un dels reptes que també m'agradaria poder assolir durant els propers mesos és que totes les persones que tenen malalties cròniques i que la major part del temps estan al seu domicili, un suport tecnològic perquè tots els que actuem, el fisio, la treballadora social, l'infermera, puguem anar una amb aquesta persona, perquè són persones que sí, que reben suport social, reben suport fisiològic, fisioterapèutic, suport de l'infermera, del metge, però tots ells no se coordinen. Tenim que també coordinar l'atenció amb aquest grup de pacients, que cada vegada són més, gent gran que té malalties cròniques.
0: Una manera de fer, doncs, que els centres d'atenció primària no funcionin com a centres separats, sinó que vagin tots a una.
1: Sí. El repte que també estem treballant, i esperem que després de l'estiu pugui ser així, és que les persones que han arribat a un nivell de dependència, i per tant, pues, l'Estat els hi reconeix una ajuda social, de treballadora, de centre de dia, de residència, des de que la persona es deteriora la seva autonomia fins que rep aquesta ajuda, es pugui ser molt ràpid. Ara són 12, 14, 18 mesos, no? Tens una embòlia i fins a l'any següent no rebràs un ajut. A Castelldefels, de forma pionera, volem que això sigui en un màxim de 2 mesos. Per tant, tu perds l'autonomia pel que sigui, per una malaltia, per un envelliment, per una caiguda, s'engegui immediatament el procés de valoració de la dependència, que això ho fem a Can Bou. Treballem conjuntament amb l'Ajuntament, que és el que assigna els recursos a aquesta persona, i tot aquest procés pugui fer-se en 2 mesos. I després a Catalunya, aquest model que volem experimentar a Castelldefels es pugui reproduir. No és de rebut que perds l'autonomia, necessites suport i es pugui tardar més d'un any en rebre aquest suport.
0: I quins indicadors o dades es tenen en compte per saber si un centre de salut funciona bé o si cal fer millores?
1: Indicadors en tenim molts. Com tot el procés està informatitzat, és relativament fàcil. Hi ha molts indicadors. Per exemple, ingressos evitables. Sabem que hi ha un percentatge de persones que acaben ingressant a l'hospital, però que si l'atenció a la seva comunitat, als seus centres de salut, al seu domicili, hagués estat de més intensa, es vegin estalviat l'ingrés. L'hospital aporta solucions dràstiques, però també té els seus riscos, les seves dificultats, etc. Per tant, a més, els ciutadans, sobretot els pacients crònics, cada vegada ens demanen més, escolti, tracti'm a casa, faci'm les proves a casa, visiti'm a casa, no m'enviï urgències, no m'enviï a l'hospital. Això és una banda social que tenim que donar resposta. Per tant, tenim que aconseguir que només tinguin que ingressar a l'hospital qui realment ho necessiti per una cirurgia, una pròtesi, un infart, però el resta de persones que emmalalteixen les puguem tractar a casa. I això és possible avui en dia. Altres indicadors, doncs, tenim que aconseguir una boníssima cobertura vacunal, que a vegades no arribem, és molt important. Altres reptes, que tothom es pugui fer les proves ràpidament, no? Hi ha una queixa de la patronal que a vegades les baixes s'allarguen, vale? Les baixes s'allarguen perquè no hi ha servei de rehabilitació ràpid, perquè les proves ens tarden, etc. Fem les proves ràpidament. Accedim a la rehabilitació o al tractament adequat ràpidament. La salut de les persones millorarà i la seva reincorporació laboral serà més ràpida.
0: I ara que comentaves el tema de la rehabilitació, quins reptes hi ha actualment, no, que impedeixen, doncs, reduir aquestes esperes i donar una resposta adequada?
1: El primer, l'espai. 100 metres quadrats per una població de 73.000 habitants. La rehabilitació és un drama, però la rehabilitació ajuda molt a les persones a recuperar-se després d'una lesió, ajuda molt, accelera molt la recuperació, disminueix el dolor, facilita la mobilitat. Per tant, és urgentíssim, i el servei de rehabilitació depèn de l'ICS, de que un cop passat l'estiu es traslladin al nou espai, que és magnífic, i ampliïn la plantilla. Tenen que ampliar amb metge rehabilitador i amb fisioterapeutes i amb equipament, que a Castelldefels no tenim magnetoteràpia, que és un tractament essencial per a moltes lesions, i no en tenim a Castelldefels. El nou equipament el tindrem, no? Per tant, tindrem tractaments que ara no disposem a la ciutat, tindrem més fisios, tindrem més metge rehabilitador, algo que és crític perquè hi ha molta gent amb problemes després d'una embòlia, després d'una fractura, després d'una lesió, que la rehabilitació, no els medicaments, ni a l'estada baixa, la rehabilitació és el que el recuperarà, i ara és un servei absolutament insuficient. Un cop acabat, l'ICS té que fer immediatament el trasllat al nou espai i incrementar la plantilla.
0: Amb tota aquesta entrevista em quedo bastant en el missatge de que des dels serveis sanitaris

0: països perquè té uns resultats molt bons i venen a aprendre com treballem a Can Bou, no? Amb el paper de l'infermera, amb l'organització. Per tant, tenim centres d'excel·lència a la ciutat, però queda molt per fer. Tenim un bon sistema sanitari, però queda molt per millorar l'atenció a la gent amb malalties cròniques gran que viu a domicili, els adolescents que tenen malestar psíquic, la recuperació ràpida de les malalties que tenen rehabilitació o tractament, a una visita a l'especialista que pot resoldre la malaltia, són reptes, això es pot escurçar i, per tant, hi ha molts reptes. I tu el que plantejaves, no? Si tots treballem més coordinadament, de forma més integrada, segur que els resultats són millors.
1: Em quedo amb aquest missatge, no? Doncs que hi ha moltes possibilitats de realment aconseguir aquesta coordinació, de millorar i de treballar més en conjunt. I amb això donaríem per acabada l'entrevista amb el doctor Ramon Morera. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Castelldefels Desperta.

0: I ara al temps connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada encara amb restes de temps inestable i hem tingut aquests ruixats, o estem tenint aquests ruixats fregant la costa o també que estan afectant a punts del sud cap a les Terres de l'Ebre. S'espera que al llarg del matí a poc a poc vagin a menys, igual que la resta del país, els núvols baixos que tenim també s'han d'anar trencant i a poc a poc s'ha d'anar imposant l'ambient assolellat. Tot i això, encara tindrem alguns ruixats de cara a la tarda, res a veure amb la intensitat, no cauran amb la intensitat que van caure ahir, però sí que afectaran a punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot cap al sector oriental d'aquesta mateixa serralada. Pel que fa a la temperatura, sortiu avui amb una jaqueta perquè sí que ha baixat clarament a bona part del territori i de cara al migdia també notarem que l'ambient ha de ser menys calorós. Tot i això, la temperatura més alta podrà pujar fins als 27-28 graus. Aquesta s'ha de registrar cap al Pla de Lleida. Això és tot de moment.
2: Castelldefels desperta. Plans de ciutat pel cap de setmana.
0: I amb aquesta energia comencem la secció de l'agenda cultural del cap de setmana amb la tècnica de cultura i festes, la Mireia Soler. Molt bon dia, Mireia.
3: Bon dia. Bon dia.
0: Què tal? Què ens espera aquest cap de setmana?
3: Doncs aquest cap de setmana també està ple de propostes diverses. Comencem avui amb les festes del barri de Vista Alegre, que són el 5, 6 i 7 de juny a la Rambla Infante, a la pista de bàsquet a baix. I avui, per exemple, hi ha una sardinada popular i després música i DJ. Avui. El dissabte també seguim amb música. Tenen una festa de l'espuma a les 12. I el diumenge hi ha un concurs de dibuix infantil, hi ha una paella popular. I a les 7 de la tarda hi ha una actuació infantil del Jordi Tonietti, que qui tingui la meva edat o així el coneixerà, és un mític, no? Un compositor de cançons infantils. I acaben la festa major del barri amb habaneres i ron cremat. Sí que hi ha molta proposta avui, aquest cap de setmana a Vista Alegre.
0: Molt bona proposta, familiar, i també té un toc així també per tots els públics, la part del diumenge de les habaneres, el concert.
3: Sí, el concert familiar. Sí, la veritat que convidem a la gent a pujar a Vista Alegre, que tenen un bon pla aquest cap de setmana. I seguim també, bueno, aquí tenim a Cultura el dissabte, demà hi ha una exposició d'un artista que es diu Kimberly Harley, que amb el nom Sonata, que té uns quadres molt interessants, i serà la inauguració demà a les 6 de la tarda a la Sala Margarida Xirgo.
0: Sí, una exposició, hem sentit a parlar, que és una artista irlandesa que
3: Exacte.
0: Viu aquí a Castelldefels.
3: Sí, afincada aquí, i li va semblar interessant no compartir la seva proposta i ens ha agradat moltíssim la proposta artística que té. Són uns quadres, són com abstractes, però tenen una energia, no? Llavors,

0: Convidem que comença demà, però estarà durant 2-3 setmanes a la Sala Margarida Xirgu, l'exposició. Es diu Sonata. I després tenim el Festival Viudança, que seguim aquest cap de setmana. Amb el dissabte a les 7 de la tarda a la plaça hi ha un espectacle professional amb 4 artistes, 4 propostes diferents. I el diumenge a les 11, també a la plaça, la classe, la masterclass amb els Brothers Bros. O sigui que també convidem a tothom a que segueixi dansant, no, amb aquest festival aquest cap de setmana.
1: Ens podries explicar una mica més sobre la part del Festival Viudança, d'aquestes exhibicions que hi hauran?
0: Doncs el dissabte a les 7 de la tarda són 4 propostes, Attractio, ara mateix no recordo els noms, però són 4 propostes de 4 artistes diferents que faran el seu petit espectacle de 10-15 minuts a la plaça. I això serà a les 7. I el diumenge hi ha una masterclass que ja la vam fer el cap de setmana passat a l'Escola Municipal de Dansa, que era amb inscripció prèvia. En aquest cas és lliure, perquè estarà a la plaça. A les 11 del matí els Brothers Bros faran una masterclass, no?, de dansa moderna.
1: I totes aquestes propostes necessiten inscripció o són obertes?
0: Són obertes. Al ser a la plaça de l'Església, qui vulgui pot anar i disfrutar de l'espectacle.
1: Doncs molt, molt bé i molt interessant amb aquest Festival Viudança que encara seguirà durant tot el mes de juny amb més propostes.
0: Sí, fins al 4 de juliol crec recordar que encara tenim el festival i la veritat que estem molt contents de l'acceptació que ha tingut.
1: I alguna cosa més a destacar?
0: Sí, ens queda el diumenge a les 7, a les 8 i mitja, al Castell de Castelldefels. Hi haurà un concert coral amb 120 cantaires, que serà espectacular amb el paisatge, no?, del castell de darrere. I convidem també la gent que pugi. És gratuït, no cal inscripció, si és entrada lliure. I el diumenge, per acabar el cap de setmana, a les 8 i mitja, hi haurà un concert coral amb 120, més de 120 cantaires al Castell de Castelldefels. Entrada gratuïta.
1: Sona, la veritat, bastant inspirador aquest concert de cantaires, perquè pel que comentes hi van diferents corals a fer doncs, aquest esdeveniment.
0: Sí, són diferents grups corals de Castelldefels i també de Terrassa, em sembla, amb una petita orquestra, o sigui, també hi haurà instruments i doncs, des del Departament de Cultura s'ha col·laborat perquè es pugui fer aquest concert coral. Llavors serà el diumenge 7 a les 8 i mitja perquè no es passi molta calor al Castell de Castelldefels amb entrada lliure.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Mireia. Si queda alguna cosa més a repassar de la cultura?
0: Hi ha més cosetes, petites sí. Coses que tampoc no acaben de ser nostres, però que és cultura i a l'agenda, si no, està tota la informació també. Però sí que aquest cap de setmana està ple de cosetes. També recordar avui a la tarda que està allò de l'educació, no?, que s'acaba el pla educatiu entorn i estarà la plaça plena de propostes de les diferents escoles i del Departament d'Educació, que també és molt interessant.
1: Doncs sí, totalment d'acord. O sigui, realment el cap de setmana és un cap de setmana aquest per sortir al carrer, no?, realment, i trobar-se doncs, amb aquestes activitats, aquestes propostes familiars i culturals també per tota la ciutat.
0: Sí, la veritat que hi ha molta, o sigui, diversa, no?, aquesta actualitat que ens ofereix, o sigui, hi ha diferents propostes i doncs aprofitem que la gent aprofiti que ha baixat aquesta calor i faci vagi a veure les cosetes que proposem.
1: Totalment d'acord, Mireia, doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Adéu.

0: Castelldefels Desperta.
1: No et perdis el Club dels Experts. L'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
2: Todo sesión. Ey, que no te flasen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels.
3: Todo sesión.
2: 98.0. Todo sesión.
4: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels Desperta.

0: La xocolata torna a bategar aquí a la ciutat de Castelldefels amb el projecte Xocolata Castelldefels 1900-1792, una iniciativa impulsada pel Gremi d'Hostaleria. Escoltem a l'historiador, al Jordi de Tresserres.
1: En el marc del treball que estic fent des de fa bastants anys, no, de recollir receptes sobre la cuina de Castelldefels, dins el recull que havia fet mossèn Codinac, que va ser un dels rectors de la barroquia de Santa Maria de Castelldefels, hi havia una recepta de Can Roca, una recepta d'una xocolata que es feia, que s'havia fet arrel de la inauguració de les basses de Can Roca, no?
0: La iniciativa recupera una tradició històrica vinculada a les basses i la font de Can Roca, inaugurades a finals del segle XVIII com a un dels principals espais socials i festius de la ciutat.
1: Són una família de droguers i de confiters, vull dir, la gent que venia productes químics, drogues, no?, que en aquella època com se denominaven, això venen les drogueries, no?, i també venien productes que venien d'arreu, no?, de les colònies, sobretot espècies, te o el cacau per fer la xocolata. I llavors van fer una xocolatada, en aquella època fer xocolatades era també un símbol de poder, però ell va fer una xocolatada oberta a la gent del Castelldefels d'aquella època, no? I es va guardar aquesta recepta que es continuava fent. Ell ho va fer pel 15 d'agost, vull dir, per la festa major d'estiu, però després va continuar, diguéssim, obrint les bases de Can Roca per continuar fent aquestes xocolatades, i després s'ha mantingut una mica el d'anar a les bases de Can Roca fins ara, no? Vull dir, de fet, ara és una àrea de pícnic també que es pot anar-hi.
0: Aquesta història que ens explica l'historiador el Jordi Tresserres es remunta a l'any 1791, quan la Josefa Sant Martí i el seu fill Josep Roca Sant Martí van impulsar la construcció d'una mina d'aigua als terrenys de Can Esteve de Puig de Gall i la Casa de l'Horta. També aquesta proposta està inspirada en un llegat, en un projecte que reuneix pastisseries, gelateries i restaurants de la ciutat per reinterpretar receptes històriques elaborades amb xocolata.
1: Amb el gremi vam estar comentant amb el José Luis Aguilera, que és el de la pastisseria Canyamars, que és el que coordina aquests temes més centrats amb la reposteria, podríem dir així, del gremi. I, evidentment, amb en Jumi, que és el president del gremi, i llavors vam pensar, ostres, amb el Guillermo Massana de l'Ajuntament, que estàvem allà, també amb el Xesco de Notícies de Castelldefels, que ell està en un projecte de promoure també, que estem tots treballant, donant-li suport amb la ruta de la xocolata. Llavors es va dir, ostres, aquesta recepta, el Patxi Larrea és equatorià, té un coneixement d'aquests cacaus fins, no?, que eren els que en aquella època eren importants, com el cacau Fideroma de l'Equador, i té també un obrador a Castelldefels i clar, té la, diguéssim, podríem dir, té la tecnologia per poder-ho fer i sobretot la creativitat per transformar una recepta del segle XVIII a una recepta amb una textura de xocolata que ens agradi ara, no? Vull dir, per poder aplicar.
0: Aquesta nova xocolata es podrà degustar en format rajola com a beguda tradicional i també integrada en elaboracions de pastisseria i cuina local.
2: Castelldefels desperta. Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels. El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
3: Dilluns Esportiu.

0: I ara als esports amb el periodista Cristian Cano del programa Dilluns Esportiu. Bon dia, Cristian.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què ens espera aquest cap de setmana? Hi ha alguna competició programada? Com el tenim?
1: Bueno, realment ja hem començat, entre cometes, el cap de setmana esportiu, en una jornada, doncs bé, molt de play-off, molt de promoció d'ascens i també molt de partits de màxima exigència. I és que ahir va començar ja la fase d'ascens de Supercopa cap a Lliga Femenina 2, on el bàsquet femení Castelldefels doncs és un dels integrants d'aquesta fase d'ascens, i les dirigides per Mònica Lázaro van estrenar-se en aquesta promoció amb una victòria per la mínima enfront de la Dareva B. El Castelldefels va guanyar per un 57-56 importantíssim, ja que gràcies a aquests dos punts, aquesta victòria, doncs les liles tindran menys pressió de cara a les dues jornades que tenen per davant. Avui a les 5 disputen el segon partit contra Santander i demà doncs disputarien la tercera jornada de la fase de grups d'aquesta promoció d'ascens contra el Cartagena B. Si el Castelldefels queda primer del grup, doncs pujaria de forma directa, i si queda com a segon, doncs tindríem que esperar diumenge a les 12 del migdia el partit entre els segons classificats del subgrup 1 i també del subgrup 2. Això en clau bàsquet. També tenim promoció d'ascens en futbol i en hoquei herba. En futbol, la Unió Deportiva Vistalegre jugarà el diumenge per la tarda, més concretament a 6:45, quan visiti el camp del Masnou en l'última eliminatòria per pujar a segona catalana. El Vistalegre, recordem que ve de golejar a l'eliminatòria prèvia al Camp Rodon per un global de 6-0, mentre el seu adversari, el Masnou, també va superar el seu adversari amb un resultat bastant clar de 5-0. O sigui que serà una eliminatòria molt igualada entre dos equips, doncs amb un potencial molt i molt important. I el tercer enfrontament doncs és el de l'hoquei herba, com comentava prèviament, aquesta promoció d'ascens de segona a primera divisió, els de Miqui de Las, que busquen el seu segon ascens consecutiu, i a més, quina millor manera, no?, que fer-ho a Santander enfront del Sardinero, un equip doncs molt important, que s'està jugant al play-out, el Castelldefels és play-off, i bé, el primer partit es disputarà a Santander aquest cap de setmana, i el pròxim cap de setmana la tornada serà a Castelldefels. Recordem que aquesta eliminatòria doncs no és com en tema futbol, que és anada i tornada i el que marca més gols passa, no. Sinó que és un format una mica, perquè la gent es faci una idea, NBA. Si el Castelldefels guanya un partit i el Sardinero guanya l'altre, doncs hi hauria un tercer partit que, per cert, també el Castelldefels tindria el factor camp a favor, ja que seria diumenge vinent al camp municipal Via Fèrrea. Poca cosa, tres partits en línies generals aquest cap de setmana, si no comptem el d'ahir i el del dia d'avui, però sí que són partits importantíssims de cara al futur de diferents entitats locals.
0: La importància, sobretot, perquè per tot aquest escenari, no?, de play-off, de diferents també partits que poden fer doncs, que el futur d'aquests equips doncs vagi cap endavant.
1: Sí, és que imagina't, no? Si el Castelldefels puja a primera, em refereixo al d'hoquei herba. Estem parlant de que seria el segon ascens consecutiu. Les noies aquesta temporada també van estar a Lliga Iberdrola, que vindria a ser la primera divisió nacional. O sigui que tenir dos equips d'aquesta disciplina en la màxima èlit seria una grandíssima notícia, no? Com també en el cas del bàsquet femení Castelldefels, que si ja aquestes últimes temporades doncs s'està fent història amb els ascensos que porta en les seves esquenes, doncs què dir, no? En cas de pujar a Lliga Femenina 2, l'equip mai ha estat a Lliga Femenina 2, i aquesta categoria, recordem, que ja comença a ser molt seriosa, amb equips de Navarra, amb equips de la Comunitat Valenciana, d'Aragó, o sigui que esperem que sí, que es donin els números, i per què no somiar amb un triple ascens de categoria, tot i que sembli realment complicat.
0: Doncs esperem que així sigui. Moltes gràcies per la connexió, Cristian Cano.
1: Perfecte, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.
4: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
5: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem. Castelldefels desperta.

0: I tenim ara amb nosaltres a la companya, la periodista Anna López, que és la conductora del programa Així som. Bon dia, Anna.
1: Bon dia, Patricia.
0: Què ens espera avui?
1: Doncs avui coneixerem els continguts de dos del programa de la graella d'aquesta nit a la ràdio Fora de Campo, que s'emet a les 8 del vespre, i Castellevitz, que s'emet a les 11, abans Indianapolis a les 9, i després La Cara B, un programa dedicat al hip-hop i les seves arrels, Indianapolis, un programa centrat a la música indie. També avui recordarem les festes del barri Vesalegre, que comencen aquesta nit, així com la cloenda del Pla Educatiu Andorra aquesta tarda també, i la masterclass que diumenge impartiran a les 11 del matí, Brodes Bros, amb motiu del programa del Viu Dansa, que com saps omple de dansa fins al mes de juliol molts racons de Castelldefels. També avui en les nostres càpsules de salut, com cada divendres, i recordarem també la vetllada de boxa que hi ha aquest cap de setmana al Castell.
0: Molt bé, un programa molt variat, també enfocat molt a la cultura, en aquest festival Viu Dansa que comentaves.
1: Sí. I també la nostra mòbil, no me'n recordava, voltarà per un comerç de proximitat.
0: No ens deixem la mòbil, òbviament. Molt bé, Anna. Alguna cosa més?
1: Doncs no, que passis bon cap de setmana, a tu i als oients.
0: Molt bé, gràcies, igualment.
1: A tu, que vagi bé, gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
2: Castelldefels desperta.

A punt d'acabar aquest programa, el Castelldefels Desperta, aquí a Ràdio Castelldefels. Han estat dues hores plenes d'informació, actualitat i entrevistes, doncs, de temes d'interès aquí a la ciutat, sobretot. Doncs avui divendres un repàs molt més intens pel que fa a l'agenda esportiva, també l'agenda de cultura, i entre les entrevistes més destacades hem parlat, doncs, amb Emilio i Soledad, dos veïns del programa Salut i Diversió, i també, doncs, destacar l'entrevista en relació a la coordinació dels ambulatoris amb el Ramon Morera, doncs, que ens ha explicat una mica millor com funciona aquesta coordinació, les millores que es plantegen als centres sanitaris d'aquí de la ciutat. Un tema realment de molt interès en aquests moments, en mesos previs de l'obertura del tercer CAP. Amb tot això, tanquem el programa d'avui. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha parlat Patricia Bazaga. M'acomiado així d'aquest espai fins dilluns, que ens tornem a trobar de 8 a 10 del matí. Molt bon cap de setmana a tots els nostres oients. Moltes gràcies també per acompanyar-nos. I us deixem amb el magazín matinal Així Som, amb la companya Anna López. Molt bon dia i bon cap de setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Sí, de moment està convocat el dia 9. Això sortirà un cartell avui mateix, ho hem anunciat i ho anunciarem com a unitat sindical, també. La del dia 10 està per acabar de veure, però molt probablement les jornades de lluita s'enfoquin en aquests dos dies per començar, sí.
2: I convoqueu CGT només o USTEC també està afegint aquestes convocatòries?
1: Com sabeu, en el tema de les convocatòries hi ha també un tema tècnic. Ara mateix els dos sindicats que tenim convocat algo que pot arribar al dia 9, que és una vaga indefinida, som USTEC i CGT, però això ha sigut una discussió en la unitat sindical, per tant, tota la resta de sindicats que hi són, com la COS, la CNT i la Intersindical, també s'hi sumen, i també estem veient quins són els mecanismes per arribar a les següents vagues. És un tema tècnic, estem tots compromesos en aquesta lluita.
3: Sí, però en el moment són USTEC i CGT, eh?
1: Les convocatòries sí, però això no treu que tothom se pugui afegir. Inclús no només sindicats, també demanem a partits polítics que hi donin suport, a organitzacions, al moviment per l'habitatge, que hi doni suport a tothom, clar.
4: Ah, entenc també que serà només per tema Papa o també coincideix el primer dia Cèlia?
1: Perdona?
4: També coincideix, no?, que és el primer dia de la selectivitat, no sé si també per allà.
1: Bé, el tema de la selectivitat s'ha discutit molt. Nosaltres no estem per afectar a l'alumnat. Les vagues, com sabem, són un problema per tothom, però són un problema principal pel departament, qui ha d'abordar aturar-les. Nosaltres ho fem el dia 9 pel tema de la visita del Papa, però sobretot per la discussió del capítol d'educació. I això és el que nosaltres apuntem, que tots aquests partits que criden a la responsabilitat, que van signar una llei que demanava o deia que hi havia d'haver un 6% d'inversió en educació al 2009 i que seguim al 3. Nosaltres els hi exigim que no volem paraules, volem fets, i això vol dir inversió educativa real, caminar cap al 6% i ampliar-lo, perquè ja, i això ja va passant. Gràcies. Molt bé.
5: Sentim en directe les valoracions dels sindicats d'educació. Ha estat el torn de la CGT, ara parlarà la Intersindical, ho farà el Carles Amigó per fer aquestes valoracions de les vagues d'avui.
6: Gràcies. Aquí? Sí? Quan digueu. Bon dia, sóc Carles Amigó, delegat de la Intersindical i professor de tecnologia a l'Institut del Palau de Sant Andreu de la Barca. Vinc en representació de la Intersindical per comunicar, primer de tot, que volem felicitar tant als sindicats com a les assemblees com a tots els moviments de professors que hi ha hagut aquests últims mesos, perquè realment aquesta mobilització ha sigut històrica, crec que ens hem de congratular en aquest sentit. També m'agradaria felicitar especialment els sindicats USTEC i CGT i juntament amb nosaltres per haver convocat aquesta enquesta que s'ha fet a nivell de tot el col·lectiu, perquè per primera vegada jo crec que s'han sentit escoltats, històricament sempre havia sigut una reivindicació del nostre col·lectiu que es pensaven o deien que aquestes consultes i aquestes decisions, perdoneu, aquests acords només arribaven en despatxos foscos de Via Augusta. Pues no, es pot consultar, vale? No hem de ser demofòbics, hem de fer una consulta al col·lectiu perquè sigui aquest el que decideixi si els acords són suficients o no.
7: Vale.
6: També m'agradaria felicitar el col·lectiu per haver votat no, perquè nosaltres evidentment creiem que és un pacte totalment insuficient. Creiem que, per exemple, el tema de les ràtios, si llegiu l'acord veureu que està supeditat a partida pressupostària, el qual vol dir que es baixaran ràtios només si ells consideren que tenen prou diners per fer-ho. També el tema dels PAE passa exactament el mateix. Han promès 6.400 noves plantilles del PAE, però, evidentment, també supeditat a pressupost. Per tant...
0: Castelldefels avui.
8: Molt bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels inicia un procés participatiu obert a tota la ciutadania on es definirà el projecte que uneix les necessitats dels barris de Vistalegre i Can Vinader. Es tracta d'una nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Aquest divendres, primera carpa participativa a les pistes del carrer Blas Infante a partir de les 6 de la tarda. El Pla Educatiu d'Entorra acomiada el curs aquesta tarda amb una festa a la plaça de l'Església, acull un acte festiu dirigit a infants, joves i famílies per donar a conèixer les actuacions del Pla. De 2:15 a 8 de la tarda, la festa inclou activitats organitzades pels centres educatius i per diverses àrees de l'Ajuntament. I a 9:15, als Jardins del Castell, sol escenari d'un concert que inclou la interpretació de la Missa de l'Alba, d'Ola Heilo i obres de Lauritsen, Whitaker Rutter, entre d'altres. A càrrec de Veus, Cor, Més de Música, Castelldefels, 4 Veus, Cor de Terrassa, l'Orfeó de Sabadell i la Jove Orquestra de Cerdanyola. Entrada gratuïta. L'actuació serà a 9:15, com dèiem, aquest diumenge als Jardins del Castell. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
7: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Pues buenos días, Castelldefels, bon dia, Castelldefels, aquí comienza hoy viernes, Castelldefels, així som. En primer lloc, sabrem els continguts de dos dels programes de la graella d'avui a la ràdio Fuera de Campo, el programa dedicat al cinema conduït per Fernando Lorza, que arribarà a les 8 del vespre. Després, a les 9, Indianapolis, Modest Rodríguez presenta aquest espai dedicat a la música indie. Daniel Majós, La Cara B, un programa que tracta del rap i les seves arrels, al hip-hop. I, finalment, Castle Beach, música electrònica, amb l'Albert Rodríguez de la Torre. Doncs tant Fuera de Campo com Castelldefels ens avancen els continguts dels seus programes avui. Després parlarem de l'ampli programa de festes del barri de Vistalegre, unes festes que organitzen, com és habitual, l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre. El seu president, Iván Morales, ens explicarà els continguts més detallats. I moltes coses aquest cap de setmana a Castelldefels, com una vellada de boxa als Jardins del Castell, un concert també de cant coral, també als Jardins del Castell, una masterclass aquest diumenge a les 11 del matí a la plaça de l'Església, protagonitzada pels Brodes Bros, que ja van estar presents, van tancar el primer nostre festival de hip-hop aquest mes d'abril. Parlarem amb un dels germans Brodes, el Pol, que ens avançarà què farem avui, i també el Cruïlla Barcelona, on participa, té una presència destacada, una de les escoles de ball de Castelldefels. Càpsules de salut i una visita al comerç local tancaran els continguts del programa d'avui. Welcome!

0: Aquest diumenge, 7 de juny, als jardins del castell acolliran a partir de 8:45 del vespre Sunrise en Mas, una experiència sonora capaç de traslladar-nos des dels confins de la foscor fins a l'eclosió de la llum. Sota la direcció musical de Borja Mascaró i la direcció coral de Manel Cubeles i Mercè Pérez. Doncs Manel Cubeles és avui amb nosaltres. Què tal? Com estem?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Explica'ns una mica més en què consisteix aquest espectacle.
1: A veure, aquest concert és un recull de... Bueno, és un projecte vinculat per 4 entitats. Són 3 cors i una orquestra, que és la Jove Orquestra de Cerdanyola, que hem volgut ajuntar-se i tirar endavant aquest projecte musical, no? Tot vinculat amb la missa Saber Mas, del compositor noruec Ole Geilo. És un compositor contemporani i és una missa, però no és el format de la missa que estem habituats a sentir, una missa clàssica, no? Sinó que és un format de música contemporània molt atraient, molt atractiu, amb unes harmonies molt, molt properes a la música d'avui en dia, no? Això serà la segona part, i la primera part serà tot d'obres curtes, també orquestra i cor, tot és cantat, vull dir, només n'hi ha una peça d'un compositor que es diu Arvo Pärt. La resta tot és cor i orquestra, també de compositors doncs, contemporanis. Tenim també una dona compositora, vull dir, fem una obra d'una dona compositora, que és l'Elisa Klinskong, que és un rèquiem dedicat a la gent, dedicat a la gent que va morir en el tsunami, famós tsunami, doncs ella després del tsunami va fer aquesta obra dedicada a ells.
0: Dius que això neix sota el treball de 4 entitats, una d'elles, precisament un cor d'aquí de Castelldefels, el Veus Cor de Músic.
1: Exacte, que és el cor que jo dirigeixo.
0: Ah, precisament. I com va ser que vau entrar en contacte aquestes 4 corals? Com va sorgir el projecte?
1: Mira, nosaltres hem col·laborat fa molts anys que hi funcionem aquí a Castelldefels i ens agrada muntar un tipus de repertori sempre... Nosaltres som un cor petit, no som un cor molt gran, som un cor de 20 i escaig persones i treballem d'una forma molt seriosa i molt rigorosa, m'agrada treballar així. I sí que és veritat que ens agrada col·laborar amb altres entitats per poder fer el muntatge una mica gran i poder donar la possibilitat tant als cantaires de poder fer un repertori que ells per si sols no podrien fer, per volum, com també a la població de conèixer un repertori que normalment no podria, si no és que marxa a la gran ciutat, no? a sales de concert com poden ser el Palau o l'Auditori, no? Llavors, una mica ens agrada sempre que puguem treballar amb tantes entitats per poder fer. Precisament amb el Cor de Terrassa i amb la Jove Orquestra ja vam participar i ja havíem fet l'òpera Orfeo Eurídice, que nosaltres vam portar aquí al Teatre Plaza fa uns anys. Amb la mateixa orquestra havíem fet el Requiem de Forer. Vull dir que ja hem col·laborat diverses vegades amb ells fent projectes. I al finalitzar l'any passat el projecte de l'òpera Orfeo Eurídice del Gluck, bueno, xerrant els tres directors, o sigui, la Mercè, que és la directora de l'Orfeo de Sabadell i del Veus Cor de Terrassa, amb el Borja Mascaró, que és el director de l'orquestra, bueno, vam posar sobre la taula aquest compositor, vam estar parlant i va sortir la possibilitat de fer aquesta missa. Vam mirar-nos-la, ens vam engrescar i vam decidir tirar-ho endavant.
0: Quines han estat els reptes d'aquest espectacle?
1: Home, els reptes d'entrada és que les harmonies són harmonies molt atípiques pel que nosaltres estem habituats a una música clàssica, no? Unes harmonies que com t'he dit abans, tiren més cap a la música moderna, amb dissonàncies, amb sonoritats molt, bueno, doncs molt, molt... que t'aboquen, no sé, doncs precisament aquest bon senyor que és noruec a l'aurora boreal, no? Segur que unes sonoritats així que són com molt màgiques, no? I clar, això, d'entrada, quan tu estàs habituat a treballar amb un tipus de música en el que la tonalitat és molt clara i que, diguéssim, que el so és molt, molt acostumat a un so normal, doncs això ha estat una mica un repte, no? Però al mateix temps molt engrescador, vull dir que la gent a mesura que ha anat coneixent l'obra i se l'ha anat fent seva, l'ha anat gaudint més i de fet estan encantadíssims de cantar-la.
0: Els cantaires sobretot, no? Com
1: I l'orquestra.
0: Per ells, i l'orquestra.
1: I l'orquestra també. Per ells l'orquestra ha descobert un compositor, vamos, que els hi ha apassionat. Sí, sí.
0: En aquest cas és la primera vegada que sentirem l'obra d'aquest compositor aquí a Castelldefels, no?
1: Sí. aquesta obra sí. D'aquest compositor nosaltres hem cantat alguna cosa ja. D'aquest compositor, el Veus Cor de Música aquí, hem cantat alguna obra seva, hem cantat. Però aquesta missa sí. Aquesta missa és la primera vegada. A més, amb aquest format, eh? Vull dir que no hem vingut de gala. No venim només amb la missa a piano, sinó no venim la missa amb l'orquestra, amb 110 cantaires. Vull dir que és una oportunitat única poder presentar aquest repertori a Castelldefels gratuïtament. Vull dir que pensa que l'exportem... O sigui, anem a les quatre ciutats de cada entitat, eh? Es va a Cerdanyola, es va a Sabadell, es va a Terrassa i aquí, i l'únic lloc és que és gratuït és aquí.
0: On s'ha d'aprofitar?
1: Jo per això t'ho dic, que val molt la pena.
0: Són influències que van del jazz fins al cinema coral.
1: Sí, passa, és el que et dic, vull dir, ser un compositor contemporani ha viscut molt i s'ha influenciat molt per les tendències, doncs això, del jazz. A més, ell viu als Estats Units, a Nova York, vull dir que està molt vinculat amb aquest tipus de música. Després també la influència del cinema, vull dir que realment és un estil de música que és fàcil que t'aboqui a altres escenes, no? O coses que et resulten familiars.
0: Parlem de l'orquestra i dels instruments que seran protagonistes també aquella nit.
1: Principalment són instruments de corda. L'Orquestra Jove de Cerdanyola és una orquestra de corda i principalment tot és corda. Vull dir que tenim tota la secció de violins primers, segons, les violes, els contrabaixos, els violoncels i percussió. Però no tenim res de vent. Vull dir, tot realment és com molt, molt íntim, no? La corda és aquell tipus d'instrument que t'aboca al celestial, no? Vull dir que és el típic, veiem els angelets amb els violins, no? Vull dir que són instruments que aboca... I llavors el compositor ha fet un format d'orquestra de corda, principalment.
0: Portareu aquest espectacle, com deies, a Terrassa, a Cerdanyola i a Sabadell. Per un cop presentat en aquestes ciutats, a més de Castelldefels, teniu intenció de fer gira també amb l'espectacle?
1: En principi ho deixem aquí. O sigui, nosaltres treballem, diguéssim, el format l'hem presentat per fer-ho amb les quatre a casa cadascun de la gent que hi participa i ho fem en dos caps de setmana. Dissabte, dia 6, s'estrena a Cerdanyola, el 7 venim aquí, el 13 és a Terrassa, a l'Auditori de Terrassa, i el 14 a l'Església de la Puríssima Sabadell. Vull dir que són els dos caps de setmana i, en principi, la idea és acabar-ho aquí. Però, bueno, la feina està feta. Vull dir que si arrel d'això ens proposen al setembre tornar-lo a fer en un altre lloc, doncs la feina està feta.
0: Molt bé, doncs Manel Cubeles, moltíssim èxit aquí a casa teva, a Castelldefels, amb aquesta gran proposta Sunrise Mass a 9:15 del vespre, que diumenge els dins del castell. Aforament, això sí, limitat, però entrada gratuïta.
1: Sí, aforament limitat perquè són 400 cadires. Evidentment, si les omplim totes, tant de bo. Vull dir, jo torno a dir que és una gran oportunitat. Home, sempre hi ha lloc per seure, pues això, a recolzar-se en un arbre o estar com puguem, però tant de bo manquin cadires, tant de bo.
0: I les entrades poden aconseguir a través de l'Entrepolis o allà
1: no,
0: al castell?
1: No, directament allà, vull dir directament que allà. Sí, vull dir que es dirà, quan ja no n'hi hagin cadires, el que sí que es dirà és que ja no n'hi ha lloc per seure, vull dir, no es dirà la gent no pots entrar, però sí, no hi ha lloc per seure.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Manel Cubeles, el responsable de la direcció coral, juntament amb Mercè Pérez, i sota la direcció musical de Borja Mascaró, d'aquest Sunrise Mass, d'aquest compositor doncs, nòrdic que és capaç de transportar-nos des del cor, potser més tradicional, per una altra tarannà, una altra visió més contemporània. I en un escenari màgic que... Vaja, molt adient per aquesta representació com és el
1: sí,
0: castell.
1: Realment castell. Estem molt contents de poder-ho fer allà. Vull dir que sí que és veritat que és un repte, perquè clar, és l'aire lliure i això significa tenir una sonorització, però també he de dir que des de la Regidoria de Cultura han estat molt predisposats, sempre ens han donat un cop de mà i això és d'agrair.
0: Moltíssimes gràcies, que sigui un èxit.
1: Moltes gràcies, esteu tots convidats, eh?
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: Els docents reprenen les mobilitzacions després del rebuig al preacord i els sindicats anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i l'inici de la selectivitat. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es manté ferma malgrat les peticions de dimissió i reitera que cal una reflexió conjunta sobre per què els docents ahir van rebutjar el preacord. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, manté la confiança en la directora general de la Guàrdia Civil l'endemà d'admetre que es va reunir amb l'Eire Díez, tot i negar haver cedit a les seves pretensions. El ministre dona per bones les explicacions. Trump augmenta la pressió sobre Cuba amb sancions al president Miguel Díaz-Canel i familiars de Raúl Castro. Avui finalitza el termini que els Estats Units van donar a les empreses estrangeres perquè deixin de fer negocis amb les autoritats de l'illa, cosa que ha afectat empreses hoteleres com Malià. Els Mossos investiguen un nou tiroteig ahir a la nit al barri de Sant Roc de Badalona. No hi ha hagut ferits i per ara no hi ha detencions. La investigació el desvincula de l'últim tiroteig on va quedar ferida un lleu una nena. Condemna de sanció econòmica a la conductora jutjada per provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 a Alfés, al Segrià. La sentència admet que la dona portava un got de cafè a la mà i es va distreure, però descarta que fos una imprudència greu. Fiscalia i família de la víctima ja han recorregut la decisió. Aquesta primavera, ha estat la més càlida a Catalunya des que s'entenen registres. El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les temperatures de març, abril i maig han superat en més d'un grau la mitjana a la major part del país i en algunes comarques l'anomalia ha arribat a superar els 2 graus. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, arrenca avui. El certamen presenta a Roda de Barà, al tarragonès, una trentena d'estrenes com Burundanga, de José Corbacho. El FICCAT comença amb un homenatge a la Filmoteca de Catalunya i amb la projecció d'una copa restaurada de la Ciutat Cremada d'Antoni Ribas.
1: Esports. El Joventut intentarà igualar avui, a partir de les 9 del vespre, la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Una derrota implicaria l'eliminació de la penya. En handbol, a la 1 del migdia, arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final. I en futbol, el Sabadell rep a les 9 del vespre el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió, a l'anada 2-0 favorable al conjunt blanc.
0: Refrescada general avui. Al migdia no farà gens de calor o poca. Valors màxims entre 22 i 27 graus. Restes de núvols a comarques de Girona, Barcelona, Tarragona i Vall d'Aran. Al cap de setmana, la temperatura tornarà a pujar.
2: Castelldefels avui.
3: Bon dia. L'atur baixa a mínims històrics a Castelldefels. Les dades mostren que el nombre total de persones en aquesta situació al municipi durant el mes de maig va ser de 2.216, una de les xifres més baixes de l'última dècada. Suposen el quart mes consecutiu de descens de l'atur a la ciutat i signifiquen una caiguda del 2% en relació al mes anterior. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado ofereix un espai per a l'estudi fins al 19 de juny, els dies feiners a partir de les 8 del vespre, els dissabtes a la tarda i els diumenges tot el dia. Hi pot accedir tot l'alumnat, cursi els estudis que cursi amb el compromís de respectar el silenci. I una exhibició de peces de dansa i una masterclass al carrer al cap de setmana del Biodansa. Nakama, Attractio Lila i Welcoman ocupen dissabte la plaça de l'Església de 7 a 8 del vespre. El mateix escenari acull la masterclass de Brodes Bros diumenge a 11 del matí a 1:15. I això és tot. De moment, més informació en una hora. Fins ara.
2: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Casa Lefels continua aquest cap de setmana amb més exhibició de peces de dansa. Una nova edició d'aquest festival de dansa al carrer que estem vivint aquests dies fins al 4 de juliol i el diumenge acollirà una masterclass a càrrec de Brodes Bros. Serà a la plaça de l'Església a partir de les 11 del matí i fins aproximadament fins a 1:15. Doncs tenim a nosaltres un dels components de Brodes Bros, a Pol Brodes. Què tal? Molt bon dia, Pol.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, que vam tenir també la sort de comptar precisament amb els Brodes Bros com a cloenda del nostre primer festival de hip-hop, en el qual la ràdio celebrava el seu aniversari amb un fi de festa total, no, Pol?
1: Va ser brutal, va ser màgic. Ja havíem vingut i hem vingut moltes vegades aquí a Castelldefels, ens encanta, però és que el castell és algo espectacular. I tota la gent que hi havia allà ballant, es va crear un ambient molt, molt maco. Ho vam compartir i ho vam passar bé amb totes les generacions. Petits, grans, mitjans i més grans.
0: I nosaltres, per suposat, amb la vostra actuació. El passat dissabte vau estar també a l'Escola Municipal de Dansa oferint a l'alumnat del hip-hop també una classe, oi?
1: Sí, i també va ser molt, molt xulo. Jo vaig estar, vam fer dos grups, el Marc va estar amb el grup dels més petits, jo vaig estar amb el grup dels que eren una mica més grans, i després al final, per tancar-ho, vam acabar d'ajuntar els dos grups, vam ensenyar el que havien fet les propostes a un i als altres, i clar, hi havia gent que no havia ballat mai, i hi havia gent que feia temps que ballava, inclús algun que competia. Aleshores vam fer una classe així, tots nivells, però la predisposició dels que no havien ballat mai i dels que havien ballat era molt bona. Tothom va trobar el seu lloc. Nosaltres vam donar coses més difícils pels que ja en sabien més, coses més fàcils pels que no en sabien tant. I després, quan es van veure el grup dels petits i el grup dels grans, van flipar el bé que havien aconseguit en una hora i mitja de classe. Uns grans progressos, la veritat.
0: Una diferència, doncs, aquestes sessions, aquestes masterclass que doneu, les actuacions en directe, què us reporten a vosaltres aquesta presència, aquest contacte en directe amb l'alumnat?
1: Mira, a nosaltres ens agrada moltíssim perquè quan actues fas la teva feina, mostres el teu art, però és difícil que hi hagi un feedback de tu a tu. I en les classes hi és tota l'estona, perquè tu en una classe pots preguntar tant si ets professor com alumne, i aleshores tens el feedback directe, no? I jo amb el que em quedo molt de les classes és el veure com entra la gent i com surt. Aleshores, entraven alguns amb una mica de dubte de, ostres, bueno, sí, estic aquí, tinc moltes ganes, o no sé si ho he fet mai, a veure què tal em surt. I després els veus sortir amb el somriure d'orella a orella i dius, hem fet bona feina.
0: Molt bé, doncs una masterclass serà també la que oferireu aquest diumenge a les 11 del matí a la plaça de l'Església. També en què consistirà? Serà una mica diferent, no?
1: Sí, és una mica diferent perquè serà a l'aire lliure, és una mica més llarg, és tots nivells i nosaltres fem sempre en funció de la gent que vingui. Si pel que sigui vingués molta gent de competició, doncs faríem una cosa de nivell molt difícil. Si ve molta gent que no ha fet mai res o pares i mares amb nens i nenes, doncs farem una cosa més fàcil. Tenim molts recursos i el que sí que us podem garantitzar és que hi haurà bona música i que ballarem hip-hop als seus estils, una mica de popping, una mica de locking, potser una mica de break o una mica de house, i tot això sempre pues, amb la nostra manera de fer aquesta mediterrània.
0: Doncs vosaltres sou notícia també perquè ja s'ha llançat la programació del Cruïlla Dansa. Fins ara existia un Cruïlla més música, però es va afegir també aquesta representació de la dansa dins del Festival Cruïlla i precisament aquesta part la coordineu vosaltres.
1: Sí, la veritat és que ens van fer la proposta l'any passat de portar un escenari, a l'escenari d'Esclat Bonpreu, i va ser màgic, va ser molt xulo. Van haver-hi moltes actuacions de diferents companyies de diferents llocs, també van haver-hi moments de battle, de batalla, d'un contra un de freestyle, van haver-hi moments per la improvisació amb jam de músics i ballarins alhora, i també va haver-hi un dia dedicat a una miqueta més al swing. La veritat és que va haver-hi temps perquè tothom trobés el seu moment i el que ens venia a dir la gent que estava de públic és, oh, però ja s'acaba, jo volia més estona.
0: Això sí que és una bona vitamina pels artistes, oi, que et diguin això?
1: I tant, i tant, i tant, i tant. A més, a nosaltres ens agrada molt estar allà en el Cruïlla, també, si podem, ens escapem i anem a veure algun artista en algun moment que tenim que no estem actius en el nostre escenari, però fa molta il·lusió estar aquí a Barcelona, i aquest any venim també amb moltes propostes i esperem que arribin a tothom.
0: Què destacaries del programa del Cruïlla d'ençà enguany?
1: Doncs mira, una gent que em fa moltíssima il·lusió que hi siguin són els bastoners de Sant Cugat, perquè nosaltres l'últim espectacle que hem fet, l'última creació, l'espectacle bo, l'hem fet amb ells. I ens fa molta il·lusió que estiguin. Nosaltres en el Cruïlla presentarem el bo, però ells també sortiran amb tota la colla. I després seguirem tenint batalles amb ballarins de fora molt, molt bons. Aquest any hem afegit una cosa que l'any passat no hi era, que són batalles de crius, de grup contra grup, que és una de les vessants, jo crec, més espectaculars de l'All Styles, de tots estils, perquè un contra un és espectacular, però quan tens un grup contra un altre grup, doncs allà sí que poden passar moltes coses. Recordem que els ballarins ballen amb músiques que no coneixen, que les posa un DJ, i ells han de posar i han de tirar les coreografies que creguin, els combos que creguin, ara decidir qui surt, amb quin estil, vull dir que hi ha tota una part molt tàctica. I el que es valora molt és la feina aquesta com de grup, d'unió, no? Que al final això és el que transcendeix i el que arriba al públic. Sempre estem parlant de que és una battle, però que és un intercanvi. Els francesos ho diuen en échange, al final tu estàs allà sobre de l'escenari i el que fas és compartir i disfrutar i passar-ho bé.
0: Molt bé. Crec que també participa un grup de Castelldefels.
1: Sí, UCA Juniors. UCA Juniors estarà allà, que estaven al castell, sí. I estaran allà. Sí. El Lluc els va convidar, jo crec que va ser arrel de quan va passar per Eufòria Dance Kids, sí. Que els va veure, que es va enamorar, i els va dir a veure si hi havia manera de que poguéssim col·laborar. I sí, ens fa molta il·lusió que estiguin allà. I tant.
0: Pol, doncs també a nosaltres ens fa il·lusió moltíssima tornar-vos a veure l'escenari, en aquest cas a la plaça de l'Església, aquest diumenge a les 11 del matí, aquesta masterclass especial per a aquelles persones que no us hagi vist, doncs un espectacle sens dubte apassionant, amb molt bona vibra, i també inclòs dins d'aquest festival Vidança que s'està desenvolupant aquests dies a Castelldefels. Un plaer tornar-vos a veure aquest diumenge.
1: Un gust, esperem veure-us allà tots. Vingueu amb aigua per si ens cansem una mica.
0: De ballar.
1: Exacte. I les piles ben posades. I si coneixes algú que dius, mira, aquesta persona li agrada la dansa, digue-li, perquè que no s'ho perdi.
0: Que no s'ho perdi, i tant que no. Moltíssimes gràcies, Pol Brodes, èxit aquest diumenge i, per suposat, el Cruïlla Dansa. Per cert, després de la presentació d'aquest bo que feu amb els bastoners de Sant Cugat, fareu gira amb aquest espectacle?
1: Sí, farem gira amb aquest espectacle i jo crec que tornarem a parlar en breu. Encara no hem parlat amb el teatre, perquè tot just acaba de sortir, tot just hem fet el vídeo i ara estem començant a fer la difusió, però si no és per aquesta temporada d'aquest any 2026, serà el 2027 segur, vull dir que ens veurem al teatre segur.
0: Moltíssimes gràcies, Pol, ens veiem diumenge.
1: Estupendo.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adéu.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? A les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.
2: Castelldefels, així som.

0: Aquest divendres una nova activitat l'acollirà a la plaça de l'Església. M'estic referint a la cloenda del Pla Educatiu d'Entorn. Per parlar de tot el que podrem veure, escoltar, pensar, sentir, jugar aquell dia a la plaça de l'Església, la Marta Iglesias, tècnica d'educació. Què tal? Molt bon dia, Marta.
1: Hola, molt bon dia.
0: Primer de tot, recordem què és el Pla Educatiu d'Entorn.
1: Doncs el Pla Educatiu d'Entorn és una iniciativa de cooperació entre la Generalitat i el nostre Ajuntament, on el que es pretén és facilitar a tota la ciutadania promoure activitats que facilitin l'accés inclusiu i igualitari de tot l'alumnat a propostes que afavoreixin el seu èxit tant educatiu com personal.
0: Tenint en compte aquests objectius, què és el que podrem veure a la plaça de l'Església aquest divendres? Quines activitats es presentaran?
1: Bé, doncs el que trobarem aquest divendres, que no ens ho podem perdre, totes les famílies estan superconvidades, doncs serà un munt d'activitats que ofereixen. Tindrem 23 carpes, doncs, on totes les entitats que dinamitzen les activitats extraescolars durant l'any fan propostes en el centre de la plaça de diferents jocs, dinàmiques, es fan murals, origamis, es poden fer fins i tot nius d'ocell. Doncs tot es fan una mena de propostes lúdiques, doncs, per fer que els infants siguin part participativa de la festa, doncs, activa, i que sigui sobretot un acte molt festiu. A part de totes les entitats que porten les activitats extraescolars, tenim totes aquelles àrees de l'Ajuntament que durant l'any fan activitats que formen part del Pla Educatiu d'Entorn, doncs, on fan també una proposta de joc pels infants.
0: És precisament una activitat, com deies, molt transversal perquè participen moltes àrees de l'Ajuntament. Aquest matí la regidora de Salut, per exemple, ens ha explicat que hi haurà un lloc on poder consumir fruita, per exemple.
1: La fruita sempre està present. Llavors el que fem és, com tot és promoure el joc i la participació, doncs els nanos quan arriben reben una mena de punt de llibre on totes les activitats que es fan es marquen i quan tenen tota la tira marcada doncs van a la carpa de salut i se'ls dona un gotet de fruita fresqueta que va de meravella.
0: Hi ha altres àrees també de l'Ajuntament que d'una manera o altra, com deies, han col·laborat al llarg de l'any.
1: Exacte, tenim des de l'àrea de participació, amb els equipaments, el Consell de la Infància, el Consell de Joves, Medi Ambient, Pau i Solidaritat. Aquest any el que fa és que ha col·laborat a la festa contractant un actor que es diu és el Quim Bernal, doncs, que anirà per tota la plaça amb un tricicle, amb una banyera, doncs, i recollint els desitjos dels infants per la nostra ciutat.
0: Oh, que bonic.
1: Molt maco, molt maco. Després tenim l'Escola de Música Els Pins, que vindran amb famílies i amb infants a fer una batucada. L'Escola de Dansa de Castelldefels, on faran 5 actuacions, una d'elles amb família inclús, que estaran les mames i els papes ballant amb els nanos, pinta molt xula. L'Agrupació de Cultura Popular, que baixarà amb els gegants i el Ball de Gitanes infantil. I doncs, tenim medi ambient, esports, evidentment, Delta COP, que és la fundació doncs, que treballa amb els infants amb dificultats, doncs, també estarà allà, ISTEA, els serveis educatius, i OnLab, l'OnLab doncs, fa una proposta on podran fer dissenys en vinil. Jo crec que la Casa dels Infants Jo crec que ja ho he dit tot.
0: Hi haurà música, també. Hi haurà animació musical, sí, al llarg de la tarda, oi?
1: Bé, el que n'hi haurà aquest any no serà un grup musical com a tal, sinó el que tenim són les diferents aportacions que fan les entitats que t'he comentat. Per exemple, a 6:15 tindrem a l'Escola de Música Els Pins amb la batucada, a 6:00 l'Escola de Dansa amb totes les seves actuacions, 6:30 tindrem com a tancament, doncs, els gegants

0: als infants a participar de jocs tradicionals antics d'una forma doncs, molt divertida amb jocs gegants.
1: Molt bé, doncs una tarda plena d'activitats per passar-ho d'allò més bé.
0: I tant.
1: Família i els infants, eh? Tothom inclòs. Moltíssimes gràcies, Marta Iglesias,
0: a vosaltres.
1: D'Educació. Cloent de Pla Educatiu Entorn, des de les 5 aproximadament...
0: 5 i mitja.
1: 5 i mitja fins a les 8 del vespre.
0: Exacte.
1: A la plaça de l'Església. Que vagi molt bé.
0: Gràcies, moltes gràcies.
1: Bon dia.
2: Indianàpolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Castelldefels, així som.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. 12 els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
0: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Estic tipa dels incívics.
2: Per què? Què t'ha passat?
1: Doncs mira, al tren hi havia un noi assegut al meu costat ben aixarrancat i jo gairebé no hi cabia.
2: Ostres, això fa molta ràbia.
0: En català, l'acció que fa un home de separar molt les cames quan seu, especialment quan ho fa en un seient d'un transport públic, s'anomena aixarrancament masculí. Per exemple, al transport públic no t'aixarranquis, sigues cívic. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12. A aquesta hora arrenca al centre de Barcelona una manifestació de docents després del rebuig ahir al preacord. Els sindicats anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també l'inici de la selectivitat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es manté ferma, malgrat les peticions de dimissió, i reitera que cal continuar negociant. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, manté la confiança en la directora general de la Guàrdia Civil l'endemà d'admetre que es va reunir amb l'Eire Díez, tot i negar haver cedit a les seves pretensions. El ministre dona per bones les explicacions. Explota un dron marí al port romanès de Constanta, al Mar Negre, sense provocar ferits. El govern romanès confirma que l'aparell és dels que es fan servir en la guerra d'Ucraïna, però no en precisa la procedència. Els atacs aeris russos, mentrestant, han causat almenys 7 morts a Ucraïna aquesta matinada. Els Mossos investiguen un nou tiroteig ahir a la nit al barri de Sant Roc de Badalona. No hi ha hagut ferits i per ara no hi ha detencions. La investigació es desvincula de l'últim tiroteig, on va quedar ferida lleu una nena. Condemna de sanció econòmica a la conductora jutjada per provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 al FES, al Segrià. La sentència ha admès que la dona portava un got de cafè a la mà i es va distreure, però descarta que fos una imprudència greu. Fiscalia i família de la víctima ja han recorregut la decisió. Jornada de vaga avui i demà del personal de les biblioteques públiques de Catalunya. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública i condicions de treball dignes. La protesta s'estendrà de manera indefinida cada divendres i dissabte fins que s'arribi a un acord. La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats en fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 700 perfils genètics que, comparats amb les mostres aportades per familiars de desapareguts, han permès identificar 27 persones.
2: Esports. El Joventut intentarà igualar avui a partir de les 9 del vespre la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Una derrota implicaria l'eliminació de la penya. En handbol, a la 1 del migdia arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final. I en futbol, el Sabadell rep a les 9 del vespre el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. A l'anada, 2-0 favorable al conjunt blanc.
1: I pel que fa al temps, refrescada general, al migdia no farà gens de calor o poca, valors màxims entre 22 i 27 graus. Restes de núvols a comarques de Girona, Barcelona, Tarragona i Vall d'Aran. Al cap de setmana, la temperatura tornarà a pujar. 3CAT Info.

0: Bon dia. La gent gran podrà gaudir de Castelldefels amb el programa Enginyeria Sènior. La Universitat Popular d'Estiu, que comença el pròxim 22 de juny, ofereix tres tallers adreçats a un públic de més de 55 anys. El cost de l'inscripció és de 10 euros. Castelldefels també inclou enguany el programa Aperitius de Ciència, activitats obertes al públic adult que poden interessar al col·lectiu sènior. La sala Margarida Xirgú de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado acull del 6 al 14 de juny una nova exposició de pintura sota el títol Sonata. Es tracta d'una mostra d'obres de l'artista irlandesa veïna de Castelldefels, Kimberly Hurley. La inauguració oficial té lloc aquest dissabte a les 6 de la tarda. I la platja de Castelldefels, davant del carrer Masteler, al costat del Xiringuito Tiburón, acull aquest dissabte la 19a edició del torneig de rugby 7 platja, organitzat pel Castelldefels Rugby Union Club, al CRUC. L'esdeveniment esportiu lúdic començarà a les 9 de la nit i té previst acabar els vols de les 9 de la nit. Inclourà competició de categories escola amb equips sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, categories formatives, sèniors i veterans. És tot de moment. Més informació ja a la propera cita informativa, a l'informatiu.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som. Càpsules de salut. Doncs efectivament aquí estem avui per celebrar el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Per això estan amb nosaltres Mònica Rodríguez, higienista del CAP al Castell, i Lima Santana, higienista del CASAP Can Bou, que des de desembre del 2022, amb el nou desplegament de noves figures professionals, van entrar a formar part de l'equip d'atenció primària amb l'objectiu de millorar la salut bucodental de la població a través d'activitats de promoció i d'activitats preventives i terapèutiques específiques en salut bucodental. Doncs molt bon dia a les dues.
1: Bon dia, què tal?
0: Si volem aprofitar que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental i com a higienistes dental ens agradaria parlar de quin paper representa la vostra figura a l'atenció primària i també a la vegada, no?, doncs, d'una sensibilitat, d'una coneixer a la població la vostra cartera de serveis.
2: Sí, saber doncs, com han de vindre, no?
1: I el ciutadà com es pot beneficiar d'aquesta cartera de serveis.
2: I com arribar, no?, a nosaltres.
0: Què és l'higienista bucodental?
1: L'higienista dental és la professional sanitària que fa equip amb l'odontòloga i la TECAI. S'encarrega de treballar en la promoció i prevenció de la salut oral de manera individual, familiar i comunitària.
2: Que és una part que, bueno, la higienista dental en les consultes privades ja es coneixia, no?, com a tal, quan anem a fer la higiene o ens prenen alguna mesura, però és ara, doncs, l'atenció primària que ens obre el camí per formar part d'un grup de professionals com els metges, les infermeres, l'atenció a l'infant, la llevadora, la nutricionista, el fisio, la treballadora social, el referent de benestar emocional i comunitari, amb una missió en conjunt. No? La missió nostra és treballar en equip fent prevenció i promoció de la salut de la nostra població.
0: Quina és exactament la vostra tasca al centre de salut?
1: Sé que estem repetint constantment el mateix, però l'objectiu i la nostra prioritat és la promoció i prevenció de la salut oral per evitar l'aparició de malalties bucodentals i ho fem des de la consulta pròpia, de manera individual o de manera comunitària. Es tracta d'evitar la patologia, si aquesta està, que estigui controlada i que no empitjori, duent a termes tasques preventives no invasives.
0: Com ho feu?
2: Doncs tenim dos pilars fonamentals que van en conjunt, a més, que seria un, les instruccions d'higiene oral i també els bons hàbits alimentaris, doncs molt importants per mantenir una boca sana, no? Per exemple, sobre els aliments, què parlem? Doncs menjar bé és important i tots pensem que mengem bé, però a vegades normalitzem certs aliments com les galetes, la xocolata, el ketchup, la mantega, melmelada, el pa de motlla, iogurts bebibles, postres dolços, les bosses de patates, que sembla que com que són salades, doncs mira, això no té dolç, no? I tots aquests aliments que s'han nombrat doncs no són adequats pel fet de que són ensucrats, tenen àcids, conservants, i bueno, també parlem dels tòxics, el tabac, de tot tipus, no hi ha cap que no sigui nociu, i alcohol, les begudes carbonatades, energètiques, que les veuen molts adolescents, no?, amb aquest tipus de begudes, i són molt, molt erosives, perjudicials per les dents, els teixits de la cavitat oral, i a més per tot el cos. Són productes, diem que no són aliments, nosaltres sempre parlem que són productes creats, no?, perquè no són nutritius, i que haurien de fer servir sobretot de manera esporàdica i no com algo quotidià, no? I bàsicament el consell que sempre intentem donar és evitar comprar-ho, no?, evitar que arribi a casa, que sigui de manera puntual, això que estem fora, no?, i és una part.
1: I com ha dit la meva companya, doncs, també el tema de les instruccions d'higiene oral, perquè raspallar en sabem tots, però aquest raspallat ha de ser sobretot eficaç. Per això ensenyem a les famílies a fer-ho d'una manera correcta i adaptant-la a les necessitats, perquè cada persona i família és totalment diferent. Intentem que les famílies facin petits canvis a les rutines, que la boca pot ser un gran canvi, i motivem a continuar a casa, que és la millor prevenció que poden fer per mantenir una boca sana.
0: Quins riscos hi ha si descuidem aquests hàbits?
2: Doncs parlem si una mala higiene o una mala nutrició doncs augmenta sobretot el risc de patir càries, malalties de les gengives i problemes bucodentals generals. També doncs, tenim més risc, a més de patologies com més pneumonies, si hi ha pacients que tenen problemes ja crònics, cardiopaties, empitjorament també de la diabetes. Hi ha molta relació perquè el cos està connectat i la salut de la boca influeix totalment en el benestar general de la persona, no? Inclús a vegades també parlem de l'estat d'ànim, no? Una persona que pugui parlar, que puguis menjar correctament, no tenir dolor. A vegades no, és fonamental per a les persones. I quan tens dolor és quan dius, sí que estava bé, ara que estic, em fa mal el queixal i ui, doncs ara sí que faré, no? Ara començaré a cuidar-me. No? I és per això, no? A part, la nostra boca doncs, és la part on comença la digestió, comença la respiració, això és bàsic, no? Per el dia a dia per les persones.
1: Totalment.
0: Quines recomanacions donaríeu, generals o consells?
1: Bé, hem de tractar que la nostra dieta sigui el menys ensucrada possible i, si es fa, que sigui de manera ocasional i acompanyat després d'un raspallat, això és important. Com a mínim ens hem de raspallar dos cops al dia, al matí i a la nit. Aquesta, sobretot, és la més important. Mai l'hem de saltar, encara que estiguem molt cansats. S'ha d'utilitzar raspalls suaus, amb capçals petits, per poder accedir a zones posteriors. Realitzar moviments suaus. Hem de col·locar el raspall uns 45 graus, més o menys, sé que és una miqueta difícil explicar-ho aquí, però a veure si us podeu fer una idea. Uns 45 graus direcció a les genives i hem de fer moviments com si estiguéssim escombrant cap a la vora de la dent, és a dir, perquè m'entengueu, de la geniva cap a fora. I heu de fer-ho durant diverses vegades dent per dent. L'ideal seria començar, doncs, per exemple, per la banda dreta i després doncs, acabar per la banda esquerra. Primer fer la part de dalt i després la part de baix. Important, les zones que moltes vegades descuidem és les zones de dintre, que és on està la zona de la llengua i és més incòmodo. També ho hem de fer en un temps determinat, no podem anar de córrer de pressa i corrent. Important fer-ho entre 3 o 4 minuts, no oblidar netejar la llengua. I finalment, el més important, escopir i no glopejar amb aigua. Així els ingredients de la pasta estan més estona a la boca i fan l'efecte que han de fer sobre les dents. Perquè si no és com posar-me una crema a la cara i rentar-me la cara després. És que no té sentit, la veritat.
2: Clar, i al final també estàs posant una pasta, no?, que val uns diners, i bueno, la pasta dental totes valen. Nosaltres el que recomanem és, sobretot, és que tingui flúor, es recomana que tingui flúor. El que sí que hem de tindre en compte és l'edat, no?, els nens menors de 6 anys que tinguin 1.000 parts per milió de flúor. Això ho podrem veure al pot de la pasta dental darrere amb els ingredients. Jo ho he posat molt, molt petitet, no sé per què, però està mínim, i els nens menors de 6 anys, 1.000. I a partir de 6 endavant, 1.450 ppmf és el que ho posarà, que són parts per milió de flúor. I bàsicament és no posar tot el raspall. Gastar moltíssim, no necessitem tanta pasta, simplement una boleta, com si fos màxim com un pèsol, un granet com si fos un pèsol, i raspall a raspall, com ha dit la Mònica, intentar escupir i ja està. Bàsicament també fer-ho des de quan? Doncs des de que tenim una dent, o sigui, un bebè que ja té una denteta, ja han de començar a raspallar i ja, doncs aquí fins tota la vida.
0: A més, clar, tota la vida, i molt important també perquè és el moment en què s'estan definint els hàbits, no?
1: Exacte. Sí, sí. És la manera, des de ben petit, ja instaurar aquests hàbits i així doncs, van creixent amb aquests hàbits, que és superimportant.
2: Però família, clar, al final és la manera d'ensenyar.
0: Sí. Com podem sol·licitar la cita amb l'higienista?
1: Bé, és fonamental seguir el circuit establert. El pacient primer ha de ser, sobretot, revisat pel dentista, que el qual realitzarà una revisió de la cavitat oral, i si és necessari, doncs, perquè té càries, carrai o les genives inflamades, el derivarà a l'higienista amb les pautes del tractament que hem d'efectuar. Després, en funció de les necessitats de cada pacient, entre l'odontòloga i l'higienista, anirà fent controls doncs, cada 6 mesos o un cop a l'any, perquè així podem anar verificant si a casa les famílies han millorat aquests hàbits dietètics o d'instruccions d'higiene oral que hem estat donant aquests dies. Perquè són les dues coses que hem de fer a casa i que si es posen a terme correctament, de fet aconseguirem mantenir una boca sana.
2: Sí, sí, el que fem a casa.
0: Qui es pot beneficiar d'aquests serveis?
2: Doncs ara mateix la nostra cartera de serveis s'adreça a la població més vulnerable, específicament a nens i adolescents fins als 14 anys, dones embarassades, que és el que parlaven, que és una etapa que estan molt receptives per cuidar el seu futur nadó i també elles, no? I a més també a les persones doncs, amb discapacitats intel·lectuals o psicomotores, però és important que sigui del tronc superior amb més del 33% de discapacitat i a més han de tindre la targeta acreditativa en vigor. També serien els pacients que estan en processos oncològics, cervicofacials i pacients amb síndromes doncs, també que tenen doncs, dificultats amb la boca seca, ressequetats no?, dels teixits. bàsicament seria aquesta la població diana que actualment, no, diem que tenim actualment per la seva fragilitat i és una etapa doncs, més susceptible a patologies. Però, bueno, per suposat, és tota la població que pot anar i, a més, haurien d'anar, no, a fer una revisió dental com a mínim un cop a l'any. Si necessitem més, també es pot vindre, però mínim un any, un cop a l'any, i és com evitar, no, i detectar alguna patologia i que el tractament, si ho detectem aviat, doncs necessitarà més, un tractament més invasiu i també possiblement més econòmic, no? Que també és important.
0: I tant. Quin tipus de tractament podeu realitzar a la consulta?
1: Realitzem tractaments no invasius i de baixa complexitat, com l'aplicació de gels i vernissos de fluor, que ajuda a posar fortes les dents, sallejats de fosses i fissures amb dents definitives per prevenir càries, i també neteges dentals i polits, en cas de tenir doncs, sarro. També fem qüestionaris per motivar doncs, a fer canvis en l'alimentació o en els hàbits d'higiene oral. I quan tornen després a la següent revisió, al cap de 6 mesos aproximadament, doncs valorem si s'han dut a terme aquestes instruccions que vam donar en el seu dia i si han millorat. En el cas de que no, doncs diem quines modificacions doncs, han de fer en aquest cas.
0: Quin tipus de tractament podeu realitzar a la consulta?
1: Bueno, a la consulta el que fem és això, doncs els sallejats, els vernissos, les neteges...
2: Quan... Les instruccions, el
0: sí.
2: Quimet... També per
0: no, vull dir el sentit no? També, ja que vosaltres doneu recomanacions, consells, etcètera, no? Qualsevol sí. Persona que tingui un dubte, li responeu també el que sigui.
1: Sí, al final assessorem a les famílies una miqueta com poden fer aquest cuidado de la boca, com s'han de cuidar la boca, perquè és un pilar fonamental.
2: I al final també és una mica... també sobretot personalitzar, perquè al final no tothom tenim les mateixes necessitats, ni les famílies són iguals, no? I tenen en compte també la seva situació.
1: Exacte.
2: No sé, els horaris, són un fill, dos fills, o no tenim fills, però tenim una feina doncs, que treballen de nit. Doncs no és el mateix, no? El que treballa de nit que el que treballa de dia. O sigui, i això s'ha de tenir en compte perquè la informació ha de ser adaptada, no?
1: Jo sempre dic que la família és com un equip, no? I al final tots hem d'ajudar. No tampoc els hem de deixar els nens sols. I ara, vinga, va, ja sou autònoms, ja heu de fer-ho totalment sols. No, jo penso doncs, que les famílies els han d'ajudar, els han d'acompanyar i estar al seu costat, inclús si han de repassar-los, doncs, millor que millor.
0: Només ateneu a la consulta?
2: Bueno, també fem activitat comunitària, que bàsicament és l'atenció primària, doncs, aquesta part que ens dona diferència, no? I que la nostra figura és super... important
1: sí.
2: I és molt, molt, molt divertit, no? I el que intentem fer doncs, són activitats doncs, amb l'odontòloga, per exemple, doncs, fent les revisions a les escoles, és allà on moltes vegades també es detecten els nens amb alt risc de càries o tenen un defecte a l'esmalt, problemes de les genives. També realitzem activitats grupals en centres educatius, a la biblioteca. Fa poquet hem fet una també de
1: sí.
2: I la
1: sí.
2: Màgia de les dents aquí fa poquet. I també doncs, al mateix CAP doncs, també fem altres tallers i xerrades amb altres companys d'altres serveis. Al final és per fer la promoció de la salut oral i en conjunt doncs, la salut general, entre tots.
0: Molt bé. Com a conclusions, en aquest dia que estem celebrant el Dia Mundial de la Salut Bucodental, què diríeu?
1: Bé, lo important, no has d'esperar que et faci mal la boca per anar a visitar el dentista. Al final la prevenció és la millor eina que podem tenir per la nostra salut. L'ideal és visitar el teu odontòleg com a mínim un cop a l'any, perquè una bona prevenció avui és un bon somriure demà i una bona salut oral és també una millor salut general.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Mònica gràcies. Rodríguez, higienista del CAP al Castell, Imma Santana, higienista del CASAP Cambó, per totes aquestes informacions. Com deies, jo em quedaria també que la boca és sumament important, com deies, Imma, perquè és... respirem a través de la boca, però també moltes malalties tenen relació, com explicaves tu abans, amb una mala higiene de la nostra boca.
2: Sí, totalment. Bueno, les bacteris doncs, estan a la boca i passen al nostre corrent sanguini.
1: Exacte. Si tot no comença a la boca, és allà on entra el menjar, on entren totes les bactèries, llavors és important tenir una bona cura d'ella.
0: Sí. Moltíssimes gràcies a les dues, que vagi molt bé. Bon dia.
2: A tu,
1: moltes
2: Anna,
1: gràcies.
2: Gràcies a tots.
0: Càpsules de salut.
3: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. Radiocastelldefels.org.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdona, Oriol, he d'enviar una carta, però tinc un dubte.
2: Digues, aviam si puc ajudar.
1: Mira, ara no sé si la paraula alcalde va en majúscula o en minúscula.
2: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
1: Encara que sigui l'alcalde?
0: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radio Castelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels a divendres 5 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. El Pla Educatiu d'Entorn acomiada el curs aquesta tarda amb una festa a la plaça de l'Església, acull un acte festiu dirigit a infants, joves i famílies per donar a conèixer les actuacions del Pla. Castelldefels acull una jornada sobre ciutats intel·ligents i destinacions turístiques intel·ligents dedicada a ciutats i a destinacions turístiques intel·ligents. Ha comptat amb la participació de responsables públics, experts en innovació i representants de diversos municipis. El Biodança porta aquest cap de setmana una exhibició de dansa i una masterclass al carrer. El festival omple de dansa diversos espais de la ciutat fins al 4 de juliol i aquesta setmana la plaça de l'Església serà un dels seus escenaris principals. Comencem l'informatiu.

0: La plaça de l'Església de Castelldefels acull aquest divendres 5 de juny a la tarda una nova edició de la Festa de la Cloenda del Pla Educatiu d'Entorn, la tècnica d'educació. La Marta Iglesias ens explica què és aquest pla educatiu.
1: El Pla Educatiu d'Entorn és una iniciativa de cooperació entre la Generalitat i el nostre Ajuntament, on el que es pretén és facilitar a tota la ciutadania promoure activitats que facilitin l'accés inclusiu i igualitari de tot l'alumnat a propostes que afavoreixin el seu èxit tant educatiu com personal.
0: Es tracta d'un acte festiu dirigit a infants, joves i famílies per poder donar a conèixer les actuacions del Pla. La Festa inclou propostes i actuacions vinculades a les activitats extraescolars dels centres educatius de Castelldefels. Escoltem a la tècnica d'educació.
1: El que trobarem aquest divendres, que no ens ho podem perdre, totes les famílies estan superconvidades, doncs serà un munt d'activitats que ofereixen, tindrem 23 carpes, doncs, on totes les entitats que dinamitzen les activitats extraescolars durant l'any fan propostes en el centre de la plaça de diferents jocs, dinàmiques, es fan murals, origamis, es poden fer fins i tot nius d'ocell, doncs tot es fan una mena de propostes lúdiques, doncs per fer que els infants siguin part participativa de la festa, doncs activa, i que sigui sobretot un acte molt festiu. A part de totes les entitats que porten les activitats extraescolars, tenim totes aquelles àrees de l'Ajuntament que durant l'any fan activitats que formen part del Pla Educatiu d'Entorn, doncs, on fan també una proposta de joc pels infants.
0: Totes aquestes propostes comparteixen una mirada inclusiva i respectuosa amb el medi ambient i estan alineades amb els objectius del Pla Educatiu d'Entorn. Activitats dirigides a famílies i joves on hi participen diferents àrees que formen part del Pla Educatiu.
1: Tenim des de l'àrea de participació, amb els equipaments, el Consell de la Infància, el Consell de Joves, Medi Ambient, Pau i Solidaritat aquest any el que fa és que ha col·laborat a la festa contractant un actor que es diu és el Quim Bernal, doncs, que anirà per tota la plaça amb un tricicle, amb una banyera, doncs, i recollint els desitjos dels infants per la nostra ciutat.
2: Oh, que bonic.
1: Molt maco, molt maco. Després tenim l'Escola de Música Els Pins, que vindran amb famílies i amb infants a fer una batucada. L'Escola de Dansa de Castelldefels, on faran 5 actuacions, una d'elles amb família inclús, que estaran les mames i els papes ballant amb els nanos, pinta molt xula.
0: Entre elles també trobarem la col·laboració de l'Agrupació de Cultura Popular, actuacions de l'Escola Municipal de Dansa, tallers de manualitats, un taller de vinil, un espai de la calma i activitat sensorial i un llarguíssim etcètera d'activitats a càrrec de les escoles i de les diverses àrees municipals que formen part d'aquest pla. A més, la programació compta amb la implicació d'equipaments com el Centre Cívic de Vista Alegre i l'Espai del Mar, una gran festa que forma part de tot aquest conjunt d'entitats i moltes més col·lectius com l'AFA, o el Delta Cop o l'Associació Istea, entre d'altres. El Castell de Castelldefels va acollir ahir una jornada dedicada a les ciutats intel·ligents i a les destinacions turístiques intel·ligents amb la participació dels responsables públics, experts en innovació i representants de diversos municipis. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
2: Bueno, nosaltres aquí tenim un doble objectiu. Per un costat, nosaltres hem estat beneficiaris d'una subvenció molt important de fons Next Generation per desenvolupar una plataforma vinculada a la intel·ligència turística. Aquesta plataforma, que a més nosaltres l'adequem com una plataforma Smart City, utilitzem tota la banda de coneixement turístic i d'intel·ligència turística i la completem amb d'altra informació que ens ha de permetre poder gestionar, coordinar, conèixer i bàsicament prendre decisions en directe del que està succeint a la nostra ciutat amb diferents operatives que complementen aquesta intel·ligència turística. Aquesta gran plataforma Smart City, nosaltres per justificar aquesta subvenció havíem de promocionar i fer conèixer entre la ciutadania que hem fet aquesta plataforma, i una de les maneres que se'ns va ocórrer va ser organitzar una jornada on poguéssim explicar tant als nostres tècnics municipals perquè coneguin profundament la nova eina i a tècnics i polítics d'altres administracions donar a conèixer aquesta nova eina que estem utilitzant a Castelldefels.
0: La trobada ha servit per reflexionar sobre com la tecnologia, les dades i la intel·ligència artificial, a més de les plataformes digitals, poden ajudar a millorar la gestió de les ciutats i dels serveis públics en general i també, per altra banda, conèixer com s'han implementat altres projectes a diferents municipis. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
2: Analitzar, conèixer, interpretar altres projectes, altres iniciatives d'altres ajuntaments que ens poden ajudar a fer més útil aquesta plataforma per nosaltres. I avui estem escoltant no només la nostra plataforma, els diferents tècnics que estan involucrats en aquesta plataforma, sinó també a tècnics i polítics d'altres ajuntaments que ens estan explicant què estan fent vinculats al món de l'Smart City i plataformes tecnològiques Smart City a d'altres ciutats.
0: D'aquesta manera, l'objectiu és aprofitar aquesta transferència de coneixement per fer més útil la plataforma que s'està impulsant aquí a la ciutat. Segons el gerent municipal, aquesta plataforma pot tenir aplicacions molt concretes per a la ciutadania.
2: Per exemple, coses molt útils, on aparcar quan vas a la platja, l'aforament dels grans esdeveniments o del passeig marítim un diumenge, que ens permeti saber si està havent concentracions massives de gent i hem d'enviar ja la policia per qualsevol cosa per regular aquest trànsit, conèixer quines afectacions hi haurà al mar quan hi ha una tempesta, si hi haurà inundacions en segons quin punt a Castelldefels i poder actuar prèviament, conèixer els delictes d'una forma més profunda, saber qui ha estat el delinqüent que ha fet qualsevol delicte i tenir més eines per poder localitzar-lo.
0: Entre d'altres exemples, també s'ha mencionat la possibilitat de saber on aparcar quan es va a la platja o facilita el pagament online de taxes i impostos municipals.
2: Pagar el pagament online de totes les taxes i impostos municipals, la georreferenciació de totes les serveis, infraestructures que hi ha a Castelldefels i que facin que els nostres tècnics puguin treballar d'una manera més ràpida i també que el ciutadà es pugui beneficiar de conèixer qualsevol característica de qualsevol terreny, edifici que hi ha a la nostra ciutat. O sigui, l'operativa és amplíssima, tant que nosaltres comencem d'una base, que és l'operativa actual que té la plataforma, que s'anirà ampliant en el futur, implementant i afegint tots els sensors i totes les bases de dades que ens puguin arribar. Tota la informació turística del municipi, quanta gent hi som, on compren, quins són els punts més visitats per aquests visitants i turistes, però també tenim eines ja per saber si el trànsit és fluid o no a la ciutat, quines són les vies on hi ha més trànsit, on s'estan produint els accidents, analitzar en quins punts hi ha més denúncies policials, per què s'estan produint aquestes denúncies. O sigui, ja el ventall de serveis que dona la ciutadania per poder gestionar és amplíssim i estem parlant d'una gestió absolutament diferent al que hem conegut fins ara.
0: El gerent de l'Ajuntament també ha reflexionat sobre els reptes de les administracions locals en una societat cada vegada més hiperconnectada. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
2: l'administració pública no acabem de ser conscients de quines són les prioritats actuals de la societat. És a dir, nosaltres, les administracions, hem vist que la societat ha canviat radicalment, que fa 25 anys, 20 anys, el mòbil no existia, o si existia ho feia només per trucar i rebre trucades, i en els darrers 10-15 anys, tota la nostra vida, amb un número d'hores cada cop més gran, passa a la nostra mà amb el nostre telèfon mòbil. Això significa que la nostra vida passa aquí dintre, però nosaltres continuem dedicant esforços, recursos, personal a d'altres àmbits de la ciutat que també són molt importants, que sempre ho han estat, però aquest que s'ha convertit en el principal de la ciutadania segurament no li estem donant la importància que té, no? Llavors, jo crec que el gran repte de les administracions passa per trobar aquests recursos per realment oferir aquests serveis a la ciutadania. No pot ser que a Castelldefels, a Gavà, Viladecans, Sant Boi, tinguem dificultats per pagar una taxa, un impost, des del teu mòbil, però que, per exemple, Amazon puguis comprar en 4 segons. No? Hem d'aconseguir que, si això és possible, perquè Amazon, Apple o qui sigui ho està aconseguint, l'administració pública també ho aconsegueixi. I això és només conscienciar i dotar de recursos. D'on surten aquests recursos? Bueno, això és el gran repte dels gestors d'ara i del futur.
0: La jornada també ha posat el focus en el paper de la ciutat de Castelldefels com a destinació turística intel·ligent. Vázquez ha recordat que el municipi va ser un dels impulsors de la xarxa de destinacions turístiques l'any 2013 i ha destacat que aquest model permet avançar cap a una destinació més sostenible.
2: A través d'aquesta xarxa i de Segitur, que és l'organisme públic que va encetar aquesta xarxa, es poden aconseguir una sèrie d'inversions molt importants com la que ha aconseguit Castelldefels. És un projecte on el que t'està dient el govern és el turisme no pot ser d'una altra manera que no sigui utilitzant totes les eines que et dona a l'àmbit digital i l'heu d'utilitzar bàsicament per conèixer què passa a la destinació i poder tenir una destinació sostenible, que era bàsicament l'inici de tot aquest projecte, no? Utilitzar totes les eines que puguis per tenir una destinació sostenible. Què significa? Conèixer quina és la capacitat de càrrega del municipi, quanta gent pot assumir el municipi, on va la gent, què visita, què no visita, quins gustos té, com has d'adaptar la teva oferta a aquesta demanda. Hi ha tanta informació que et poden donar aquestes plataformes que és el que està impulsant aquesta xarxa de TI.
0: La trobada va comptar amb la participació de representants de diversos ajuntaments i organismes vinculats a la innovació, la transformació digital i el turisme intel·ligent. Viudança, el nou format de Festival Internacional de Dansa de Castelldefels, viu aquest cap de setmana, dues noves cites. La dansa serà protagonista a la plaça de l'Església amb dues propostes gratuïtes i obertes a tots els públics. Dissabte 6 de juny, de 7 a 8 del vespre, l'espai acollirà una exhibició de peces de dansa amb un programa format per diferents companyies i creadores. S'hi podran veure les peces de Nakama, de la companyia The Concept, Attractio, de la companyia que porta el mateix nom, Lila, de la companyia Hetero Curioses i Welcome, de Paula Sánchez. La programació continuarà diumenge 7 de juny al matí de 11 a 12:30 hores i també a la plaça de l'Església amb una masterclass a càrrec de membres de la companyia Brothers Pro. Escoltem a l'integrant de la companyia de hip-hop, el Paul Brothers.
3: És una mica diferent perquè serà a l'aire lliure, és una mica més llarg, és tots nivells i nosaltres fem sempre en funció de la gent que vingui. Si pel que sigui vingués molta gent de competició, doncs faríem una cosa de nivell molt difícil. Si ve molta gent que no ha fet mai res o pares i mares amb nens, nenes, doncs farem una cosa més fàcil. Tenim molts recursos i el que sí que us podem garantitzar és que hi haurà bona música i que ballarem hip-hop als seus estils, una mica de popping, una mica de locking, potser una mica de break o una mica de house, i tot això sempre pues, amb la nostra manera de fer aquesta mediterrània.
0: Totes dues activitats són gratuïtes i estan pensades per apropar la dansa a la ciutadania en un format obert i participatiu. Les propostes s'emmarquen dins del Festival Biodansa organitzat per l'Ajuntament de Castelldefels a través de l'Àrea Municipal de Cultura. El festival omple de dansa diversos espais de la ciutat fins al 4 de juliol i aquesta setmana, com deia, més a la plaça de l'Església. I una altra cita cultural aquest cap de setmana són les festes del barri de Pista Alegre, amb una programació d'activitats populars, familiars i també musicals. Avui divendres, la Sardinada Popular donarà el tret de sortir de la celebració veïnal i que seguirà dissabte amb un dels moments destacats de la jornada, que són la Festa de l'Escuma i el pregó. Escoltem a Ivan Morales, el president de l'Associació de Veïns del Barri.
4: Y luego el pregón, bueno, tradicional pregón, y como ya vino del año pasado, pues con esas dos categorías que nos hemos medio inventado de la pregón que hace la pregonera, en este caso este año es una pregonera, y luego pues de vecino o vecina honorífico que consideramos que hay que premiar su trayectoria como vecino histórico del barrio.
0: Dissabte a la nit hi ha programades actuacions musicals amb 60 Lau Reverse Band i Badulaque 80.
4: És el punt més rockerillo, ¿no? del festival de las fiestas, y bueno, Badulaque siempre están ahí los sábados y las cosas buenas, pues para qué cambiarlas, ¿no? Y estamos contentos también porque 60 Lau, por ejemplo, igual que el viernes, el primer grupo que vienen son grupos de aquí, de nuestros barrios, y poder aprovechar esas plataformas, estos escenarios, estas fiestas para dar eso, ¿no? Catalizar todos esos grupos que son nuestros vecinos, pues eso nos orgullece mucho.
0: I diumenge les festes tindran un caràcter més esportiu i familiar amb la melé de petanca com una de les primeres activitats del dia. La jornada també inclourà el concurs de dibuix infantil, jocs per als més petits i el tradicional passacarrers amb la música de l'agrupació musical Cristo de la Paz. Enguany, la celebració també vol reforçar el seu vessant comunitari amb espais de participació veïnal, un punt lila i informació sobre el consum responsable amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del barri de Vista Alegre i altres entitats del barri.
5: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
6: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
5: Dilluns esportiu.
0: I ara als esports. Connectem amb el periodista Cristian Cano del programa Dilluns Esportiu. Bon dia, Cristian.
7: Hola, molt bon dia.
0: Què ens espera aquest cap de setmana? Hi ha alguna competició programada? Com el tenim?
7: Bueno, realment ja hem començat, entre cometes, el cap de setmana esportiu, en una jornada, doncs bé, molt de play-off, molt de promoció, d'ascens i també molt de partits de màxima exigència. I és que ahir va començar ja la fase d'ascens de Supercopa cap a Lliga Femenina 2, on el bàsquet femení Castelldefels doncs és un dels integrants d'aquesta fase d'ascens, i les dirigides per Mònica Lázaro van estrenar-se en aquesta promoció amb una victòria per la mínima enfront de la Dareva B. El Castelldefels va guanyar per un 57-56 importantíssim, ja que gràcies a aquests dos punts, a aquesta victòria, doncs les liles tindran menys pressió de cara a les dues jornades que tenen per davant. Avui a les 5 disputen el segon partit contra Santander i demà doncs disputarien la tercera jornada de la fase de grups d'aquesta promoció d'ascens contra el Cartagena B. Si el Castelldefels queda primer del grup, doncs pujaria de forma directa, i si queda com a segon, doncs tindríem que esperar diumenge a les 12 del migdia el partit entre els segons classificats del subgrup 1 i també del subgrup 2. Això en clau bàsquet. També tenim promoció d'ascens en futbol i en hoquei herba. En futbol, la Unió Deportiva Vista Alegre jugarà el diumenge per la tarda més concretament a 7:15, quan visiti el camp del Masnou en l'última eliminatòria per pujar a segona catalana. El Vistalegre, recordem que ve de golejar a l'eliminatòria prèvia al Camp Rodon per un global de 6-0, mentre el seu adversari, el Masnou, també va superar el seu adversari amb un resultat bastant clar de 5-0. O sigui que serà una eliminatòria molt igualada entre dos equips, doncs amb un potencial molt i molt important. I el tercer enfrontament, doncs és el de l'hoquei Herba, com comentava prèviament, aquesta promoció d'ascens de segona a primera divisió, els de Miqui de Las, que busquen el seu segon ascens consecutiu, i a més, quina millor manera, no?, que fer-ho a Santander enfront del Sardinero, un equip doncs molt important, que s'està jugant al play-out, el Castelldefels és play-off, i bé, el primer partit es disputarà a Santander aquest cap de setmana, i el pròxim cap de setmana la tornada serà a Castelldefels. Recordem que aquesta eliminatòria doncs no és com en tema futbol, que és anada i tornada i el que marca més gols passa, no, sinó que és un format una mica, perquè la gent es faci una idea, NBA. Si el Castelldefels guanya un partit i el Sardinero guanya l'altre, doncs hi hauria un tercer partit que, per cert, també el Castelldefels tindria el factor camp a favor, ja que seria diumenge vinent al camp municipal Via Fèrrea. Poca cosa, tres partits en línies generals aquest cap de setmana, si no comptem el d'ahir i el del dia d'avui, però sí que són partits importantíssims de cara al futur de diferents entitats locals.
0: La importància, sobretot, perquè per tot aquest escenari, no?, de play-off, de diferents també partits que poden fer, doncs, que el futur d'aquests equips doncs vagi cap endavant.
7: Sí, és que imagina't, no? Si el Castelldefels puja a primera, em refereixo al Duque Yerba. Estem parlant de que seria el segon ascens consecutiu. Les noies aquesta temporada també van estar a Lliga Iberdrola, que vindria a ser la primera divisió nacional. O sigui que tenir dos equips d'aquesta disciplina en la màxima èlit seria una grandíssima notícia, no? Com també en el cas del bàsquet femení Castelldefels, que si ja aquestes últimes temporades doncs s'està fent història amb els ascensos que porta en les seves esquenes, doncs què dir, no? En cas de pujar a Lliga Femenina 2, l'equip mai ha estat a Lliga Femenina 2, i aquesta categoria, recordem, que ja comença a ser molt seriosa, amb equips de Navarra, amb equips de la Comunitat Valenciana, d'Aragó, o sigui que esperem que sí, que es donin els números, i per què no somiar amb un triple ascens de categoria, tot i que sembli realment complicat.
0: Doncs esperem que així sigui. Moltes gràcies per la connexió, Cristian Cano.
7: Perfecte, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
5: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
6: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
5: Dilluns esportiu.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 5 de juny a Castelldefels. El pla educatiu d'entorn acomiada el curs aquesta tarda amb una festa a la plaça de l'Església que serà un acte dirigit a infants i joves i famílies per donar a conèixer les actuacions del pla. Castelldefels acull una jornada sobre ciutats i destinacions turístiques intel·ligents dedicada a aquestes ciutats i destinacions turístiques. Ha comptat amb la participació de responsables públics, experts en innovació i representants de diversos municipis. El Viudança porta aquest cap de setmana una exhibició de dansa i una masterclass al carrer. El festival omple així de dansa diversos espais de la ciutat fins al 4 de juliol i aquest cap de setmana la plaça de l'Església serà un dels seus escenaris principals. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i bon cap de setmana.

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: a fons.
1: Avui dediquem l'entrevista a una àrea clau en l'organització de les festes majors i en el suport al teixit cultural i festiu de la ciutat. Parlem del Servei de Cultura i Festes de l'Ajuntament. Tenim amb nosaltres a la Mireia Soler i a la Lorena Romero, tècniques de Cultura i Festes, per conèixer com es prepara una festa major des de dins, tota la feina prèvia a la coordinació amb entitats i departaments municipals. També volem posar en valor doncs, la implicació de l'àrea de cultura en unes festes que no només són espais de celebració, sinó també de trobada, de participació ciutadana i d'identitat col·lectiva. Benvingudes, Mireia i Lorena. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Per començar, per situar-nos, què es fa a grans trets des del Servei de Cultura i Festes pel que fa en concret a l'organització de les festes majors de Castelldefels?
2: Doncs les festes, també les festes del mar, no? Ja fa molt de temps que estem treballant. Sobretot és una, a grans trets és la part logística, tot el que comporta moure a tanta gent, artistes, etc. La part logística i després la part de programació, no? Que doncs les activitats s'han de contractar, parlar amb proveïdors, etc.
1: Fem, ara que comentaves aquesta, la primera que tenim ara és la Festa del Mar. Ens podíem fer un repàs d'aquesta festa i de les següents?
3: Sí, ara les Festes del Mar, que bueno, ja estem amb la preparació. Primer, bueno, ja hem comentat alguna vegada que hem fet el càsting pel tema de la participació del Desembarco Pirata, que es farà el dia 11 de juliol a la platja. Ara mateix estan les inscripcions obertes fins al dia 12 de juny i bueno, estem rebent força participació, ja arriben fins a 200 participants i dintre de poc, a partir del 29 de juny, començaran els assaigs obligatoris que s'han de fer durant 2 setmanes per poder portar a terme tot l'espectacle. I, bueno, i a part d'això, que seria pròpiament el desembarcament, després tenim tant el divendres i el mateix dissabte per la nit i el diumenge també per la tarda, tenim 3 actuacions, per tant també estem portant a terme tota l'organització i la logística de lo que comporta tot això.
1: Comentaves una mica de repàs de calendari, amb quanta antelació has començat a preparar una festa com aquesta, la Festa del Mar?
3: Pues potser ja estem fa un mes i mig, no?, treballant en això, no, Mireia?
2: Sí, gairebé 2 mesos, que sobretot també les Festes del Mar és important la participació ciutadana, que comporta doncs, això, no?, un temps de preinscripció, després poder doncs, totes aquestes dades recollir-les, parlar amb tots els participants, i això, clar, comporta temps, a part de lo que és el tema logístic, no?, de contractar, doncs, és l'escenografia que es posa a la platja és considerable, i amb protecció civil, policia, doncs tot aquest entramat, no?, per fer el desembarcament a la platja, doncs ja fa més i mig, 2 mesos que estem treballant.
1: Tota una planificació que imagino que compteu amb una previsió de quants veïns poden assistir a aquest tipus d'esdeveniment, d'aquesta festa. Teniu alguna cosa en ment?
3: Bueno, en torn a unes 8.000 persones que participen o que van a veure aquest espectacle, sobretot el dia 11, el dia principal. Per tant, això comporta en protecció civil un treball bastant important. Compteu que també tenim la pirotècnia, que el propi el desembarco, també tot l'espectacle porta pirotècnia, per tant, també tenim ja un risc bastant important tant de persones que assisteixen com el tema de la pirotècnia.
1: Totalment, o sigui, la idea al final és passar-s'ho bé, no?, però tenint aquesta seguretat de que...
3: Correcte.
1: De que ja tot funciona bé. I pel que fa, seguim amb les festes majors. Mireia, ens pots donar una mica de fer un repàs de quines tenim, més o menys si sabem les dates?
2: Sí, la festa major enguany comença el dijous 13 d'agost i acaba el diumenge 16. El dijous, bueno, també fa temps que estem treballant, també fa més o menys vam començar l'hora, més i mig, 2 mesos, i el dijous, el primer dia, serà el pregó amb uns concerts a la plaça i després seguirem, no?, amb tota la festa. Hi haurà activitats familiars,

0: Això.
1: Parles de la coordinació, un aspecte fonamental perquè tot funcioni bé. Al final, com es treballa des del Servei de Cultura, doncs, amb entitats i amb altres persones implicades?
0: Doncs sobretot és el estar en diàleg, no?, constant. Sempre fem diferents reunions per programar, no?, diferents reunions, i després alhora, pues, quadre horaris, etc. Les necessitats que ells també tenen, doncs és això. Tenim molta comunicació, sobretot amb les entitats que participen, però en general és un departament que Cultura i Festes, no?, parlem molt amb les entitats diàriament.
1: I què us funciona millor per mantenir aquest tipus de comunicació? No sé si feu més reunions, trobades...
0: Clar, tenim una comissió de festes que és com més institucional, més formal, que es fa un cop l'any, no?, on presentem les dates exactes que seran les festes. Aquesta és com la més formal, però després ja et dic, depèn de cada festa i cada entitat, doncs és una comunicació molt fluida, amb mails, whatsapps, trucades, reunions presencials, anem fent.
1: I en tota aquesta coordinació també està, doncs, la part de preparació. Quin suport oferiu des de l'Ajuntament a les entitats culturals que hi participen?
0: Doncs sobretot és la part logística, no?, el material que necessiten, talls de carrers, doncs ho gestionem des del departament. I bueno, la part logística, llavors ens coordinem i quadrem horaris el que necessitin. És que treballem conjuntament.
1: Un treball en equip, de fet, on intervenen molts altres serveis municipals. Amb quines àrees de l'Ajuntament us heu coordinat perquè sigui possible?
2: Principalment ens coordinem, com hem comentat abans, amb Protecció Civil, si les festes tenen una, no, una quantitat d'assistents important. Després amb policia també, per com comentava la Mireia, per tema dels carrers i de més. Ens coordinem també amb altres departaments que hi puguin participar, per exemple, com a les festes del Marc, hi participa Comerç també, tota la part del mercat que ho porten ells, que amb Brigada, un servei superimportant dintre de l'Ajuntament, perquè és el que logísticament ens fa tota la feina.
1: I totes aquestes feines, totes aquestes col·laboracions... ho feu també tenint la previsió de l'època de temporada alta que estem ara, a època de platges, de que podrem tenir visites de fora de Castelldefels o com ho teniu plantejat?
2: Sí, jo crec que a més que a les festes del mar, per exemple, n'hi ha molta gent que ve de fora, perquè és una festa única dintre del Baix Llobregat i potser dintre de Catalunya, jo crec.
1: I quin seria el perfil? No sé si teniu alguna informació... Si vagis, no sé, més públic familiar, més gent jove o...
0: Bueno, com sí que tenim la sort de que oferim diverses activitats, sí que és veritat que el desembarcament pirata és molt familiar, es fa a les 8 de la tarda, no fa moltíssima fa calor perquè és juliol, però es pot estar bé a la platja, és un públic molt familiar, però alhora també després ve jovent perquè el concert o l'activitat musical, l'espectacle musical que s'ofereixi per la nit, doncs és més de joventut, no? I sí que sabem, no, que ve molta gent, el que deia la meva companya, la Lorena, del Baix Llobregat i de Barcelona. Estem molt a prop de Barcelona, cada cop hi ha també més turisme i de fet molt turisme que va visitar Barcelona també s'allotja a Castelldefels, als nostres hotels, llavors cada cop més veiem també gent no només de Catalunya o del Baix Llobregat, sinó gent turistes de fora.
1: I parlant de tota aquesta combinació d'activitats, potser més familiars, concerts i altres propostes, com treballeu des de l'àrea de cultura perquè la programació sigui equilibrada, tant per les festes al mar, festes majors...
0: Clar, sobretot és amb horaris, eh? Intentem que durant el matí o primera hora de la tarda sigui una activitat més familiar i de cara a més a la matinada és una activitat més adreçada a la joventut. Però, com et deia abans, durant tots els dies hi ha diferents propostes per tothom. O sigui, els divendres, dissabte, diumenge, et parlo de festa major, hi haurà segur una activitat familiar, hi haurà alguna activitat per alguna persona o gent més gran, i després per la joventut, sobretot, doncs, ja quan, a partir de les 12 ja és per gent més jove. I ho fem així, segons el dia i l'horari, intentar abarcar cada dia una mica per tothom.
1: I parlant de també a actes esperats de la festa major, tenim el Castell de Focs. Sabem quan tindrà lloc i

0: Quin paper té dins el calendari festiu?
1: El castell de focs es farà l'últim dia de la festa major, com a cloenda també, no? Com despedir-nos d'aquesta festa major, i com sempre es fa a la platja. També comporta una logística molt important perquè, clar, com deia la meva companya, no? Hi ha una pirotècnia, hi ha explosius, entre cometes, llavors, clar, aquí està la policia, protecció civil, guàrdia civil, hem d'avisar ENA perquè, clar, els avions també passen per allà, llavors tota aquesta logística es fa prèviament i després ho fem com a acte, com a cloenda de la festa major, i per nosaltres és molt important, no?, despedir-nos amb aquests castells emblemàtics, no?, que tenim a la, ja forma part de la cultura popular, no?, catalana. I aquest any hem posat algun efecte més, o sigui, convidem a tothom, durarà un minut i mig més, crec, que l'any passat, i convidem a tothom, serà a 11:45 a la platja, com sempre, a que vinguin a veure aquests castells.
0: I pel que fa a les festes majors, com s'organitza el calendari, quines diferències o particularitats té cadascuna?
1: Clar, com diu la paraula, no? Festa major ja prové de la festivitat, no?, que emmarca. Festa major partim del dia 15 d'agost, que és festiu nacional i és la Santa Maria, i llavors a partir d'aquest 15 també tenim el festiu local, que aquest any és el 14, el divendres 14 d'agost. Llavors, doncs, ja ho fem de dijous a diumenge. El dijous 13 comença, el dia 15, que és la festivitat, i el diumenge, dia 16, serà l'últim dia de festa major. I en festes del mar passa una mica el mateix amb la festivitat del Carme, no?, que és la patrona del mar. I a partir del dia de la festivitat fem el cap de setmana, que en aquest cas, doncs, és del 10 al 12 de juliol.
0: I comentaves també la part logística, no?, doncs, que està molt present mantenir informades diferents àrees de l'Ajuntament, però també actors o factors que poden intervenir aquell dia en la festa. Pots explicar una mica més com treballeu en això?
1: Clar, sobretot en el que et deia els castells de focs, que sí que és amb governació civil, no només és dins del municipi, sinó hem d'informar perquè són uns explosius en el fons, llavors són bastants quilos d'explosius, comporta, doncs, tot uns permisos que hem de demanar prèviament, com dèiem, amb governació civil, també hem d'avisar ENA perquè el tema dels avions que passen per la platja, o sigui, comporta fer diferent documentació important, que si no, no es podrien portar a terme aquests castells de focs. I això, de fet, ja amb festes del mar ja s'està fent, i amb festa major hem de començar ja perquè comporta un temps, no? I després la part logística que fem, no?, de fer un perímetre de seguretat que està tot amb tanques perquè la gent no pugui accedir, o sigui, tot el tema de seguretat superimportant.
0: I quin personal treballa des de la vostra àrea de cultura amb tota aquesta part logística? Mireia o Lorena, qui?
1: Doncs en els moments previs, els tècnics que ens estem encarregant d'això, i en el dia, o sigui, en els moments de festa major, treballem tots, des dels conserges, tothom estem treballant, tot el Departament de Cultura i Festes, i a part, doncs, Protecció Civil, Policia Local, que també estan diàriament amb nosaltres, no?, durant les festes, i Brigada també, evidentment.
0: I ja per acabar, des de la vostra experiència personal, des de la part de l'àrea de cultura i festes, en tota aquesta organització, per què penseu que és important mantenir i actualitzar les tradicions festives locals?
2: Jo crec que, bueno, és una de les parts més importants, no?, que té potser el Departament de Cultura. Jo crec que si per no sé, no?, si no tenim això, ja no tindríem treball, no? Potser hem de cada dia mantenir les costums que tenim fa anys, i després també potser anar incorporant d'altres, no?, que també poden enriquir tota la cultura del poble.
1: I és un sentiment de pertinença, no?, que és un moment de trobada durant aquests dies. La ciutadania ens trobem al carrer, que és molt bonic, no?, mantenir la cultura popular, que forma part de la nostra història, i esperem que també del futur dels nostres fills i filles, i sobretot des del Departament de Cultura, doncs, amb les entitats, que aquesta tradició no es perdi i que es converteixi en un sentiment de pertinença de tots els ciutadans de Castelldefels.
2: potser és un punt d'unió, no? Que avui dia sí que ens fa falta, no? Això, un punt d'unió entre totes les entitats, entre tots els ciutadans, entre tothom, no? I crec que avui dia sí que això ens fa falta una miqueta.
0: Un moment de gaudir plegats, no? I d'estar també colze a colze per aquests moments de...
2: Correcte, sí, sí.
0: De festivitat. I per acabar, quin missatge traslladaríeu a la ciutadania perquè visqui i participi molt més en les festes que estan programades? Parlem de la Festa del Mar, la Festa Major...
1: Doncs sobretot que vinguin, i de fet amb les Festes del Mar cada cop ens superem més amb la participació i això estem supercontents, no? Perquè el desembarcament pirat és un espectacle molt bonic que explica la llegenda, no? I la història del nostre castell i els pirates, i alhora que participin els ciutadans, que cada cop tinguin més ganes, també els donem les gràcies. I sobretot que vinguin i participin de totes les festes que són gratuïtes, estan al carrer, o sigui, estan a l'abast de tothom, i convidem a tothom, doncs, primer a les Festes del Mar i després a la Festa Major, que esperem que els agradi a tots, que ho estem fent amb molt de carinyo i molta il·lusió, també.
2: Exacte, que vinguin i gaudeixin, que nosaltres ho estem fent per ells.
0: Que ara, de fet, parlem de la Festa del Mar... per fer ja, per acabar, és necessari algun tipus d'inscripció a les activitats o poden assistir?
2: Principalment per poder participar com en el desembarcament pirata i tenen que fer la inscripció a través de la seu electrònica. Han d'omplir també, a part de fer el formulari, han d'omplir dos dels documents d'autorització d'imatges i d'exempció de responsabilitats, ja sigui menors o l'adult o tutor d'aquell menor, si és un menor, que la persona que hi participa. I això està obert el termini fins al dia 12 de juny, o sigui que tothom que vulgui participar ho ha de fer ja en aquesta setmana vinent i ja està. Després sí que és un requisit el que sobretot estiguin disponibles pels assaigs que es fan del 29 de juny al 10 de juliol. Important, això.
0: Molt bé, doncs no sé si ens hem deixat alguna cosa. Voleu afegir alguna cosa més?
1: Bueno, que sobretot que sabem que l'agost, no? Aquest 15 d'agost hi ha molta gent que està de vacances, però la que estigui que vingui, que gaudirà moltíssim. Tenim moltes propostes diferents i això, que convidem a tothom a les nostres festes populars, com les Festes del Mar i la Festa Major, juliol i agost.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies amb això que acabem l'entrevista. Recordem que parlàvem amb la Mireia Soler i la Lorena Romero, que són tècniques de cultura i festa, que ens han ajudat a conèixer una mica més, doncs, com es preparen les festes des de dins, la feina prèvia, la coordinació i també, doncs, tota la implicació des de l'àrea de cultura. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.
3: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Mestres i professors convoquen vaga dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa i amb la selectivitat. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: L'endemà del no dels mestres i professors al preacord amb el govern per resoldre el conflicte educatiu, avui hi torna a haver vaga general al sector i l'USTEC i la CGT n'han convocat una de nova per la setmana que ve, Joan Bota.
3: A banda de coincidir amb el Papa i amb la selectivitat, aquesta nova vaga, dimarts serà el dia, el mateix dia, que el Parlament s'hi debatrà el pressupost del Departament d'Educació.
1: Ara mateix s'està acabant la manifestació central d'aquesta jornada de vaga, la d'avui, que s'ha fet a Barcelona i que ha estat marcada pel contundent resultat de la consulta d'ahir. Serà Canyete.
4: Sí, són milers de participants que han tornat a sortir al carrer, diuen que ho fan per la dignitat educativa i que han rebutjat el preacord perquè no els valen solucions puntuals i consideren que falla el sistema educatiu en conjunt. Demanen majoritàriament la dimissió de la consellera Niubó i fins i tot la CGT va un pas més enllà i diu que si el govern no ho pot resoldre, ha de plegar.
1: Mentrestant, el govern, que descarta que el president Salvador Illa s'involucri en la negociació amb els mestres, però defensa mantenir obert el diàleg, estima el seguiment de la vaga d'avui al voltant del 30%, en la línia de les convocatòries anteriors. L'USTEC eleva la xifra fins al 80%.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, critica.
5: A mi m'agradaria saber l'objectiu final. Jo sempre dic l'objectiu final en l'àmbit de la política per mi és arribar a acords, perquè els acords serveixen per avançar. Quan un té com a objectiu el bloqueig o el quan pitjor millor, és que no ho puc compartir.
1: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem del banc d'ADN per identificar desapareguts de la Guerra Civil.
3: La Generalitat aconsegueix extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats en fosses comunes, però en una dècada només s'han pogut identificar 27 víctimes.
1: A la crònica política, Pedro Sánchez assegura que mai no ha estat el cas de les activitats de Leire Díez dins la suposada trama per torpedinar causes judicials contra el PSOE.
3: A tot això, l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, nega en un comunicat que ell liderés cap trama, com sosté el jutge.
1: Madrid, Tània Tàpia.
6: Ni ho sabia ni ningú va advertir. Sánchez ha estat taxatiu i ha afegit que mai hauria permès que ningú maniobrés en el seu nom per fer descarrilar causes judicials que l'afectaven. Avui també s'ha pronunciat Santos Cerdán, investigat per defensar que és innocent i que Luco el persegueix, diu, per destruir-lo.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Atenció també a aquesta sentència de l'Audiència de Lleida que ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident l'any 2022 al FES, al Segrià. De seguida connectarem amb Lleida per tal de tenir més dades sobre aquest cas. I en temps de cultura, el Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous després d'una nit marcada per la pluja i el vent.
3: L'organització defensa la decisió de cancel·lar els concerts per seguretat i demana disculpes als afectats.
1: Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
1: Amb els amistosos previs al Mundial i amb les eleccions del Madrid.
8: Marc Bernal va debutar amb la selecció espanyola en l'amistós amb l'Iraq. Repassarem la participació de la resta de blaugranes i també de jugadors catalans. Ens seguirem fixant en les eleccions del Madrid. Florentino Pérez diu que té 150 milions preparats per fitxar un jugador top d'un equip Champions. I en bàsquet, la penya intentarà igualar la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB amb el Baskonia. El partit es juga a les 9 i el podreu seguir en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Joan Garcia, bon dia.
9: Bon dia. Matí de vies tallades per mobilitzacions dels docents. Ara encara n'hi ha 3 a Tarragona, són la Nacional 240, la 27 i la 7 en tots dos sentits, que provoquen fins a 3 quilòmetres de cues en el cas de la Nacional. Fins fa una hora també està tallada la Ronda Litoral a la Zona Franca, força estona, i la C31 a Badalona. Encara hi ha bosses de retencions al litoral i més de 8 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat. Aturades també a la P7, de Cerdanyola a Barberà del Vallès en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit Tarragona. Hi ha la 2, 2 quilòmetres de retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida.
1: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
11: Bon dia.
1: Avui s'ha notat una refrescada després de les pluges d'ahir. Això tindrà continuïtat a les pròximes hores o no?
11: Aprofitem-ho, perquè sí, la propera nit serà fresca o freda, el Pirineu freda, perquè poden baixar dels 7-8 graus i acostar-se als 0 graus puntualment a muntanya, i la temperatura avui, per exemple, és 2 graus per sota la mitjana del que tocaria. Pensem que just fa una setmana, dijous i divendres passat, teníem temperatures de 8 graus per sobre la mitjana i fregàvem, vam tenir rècords de calor, gairebé 40 graus a Vinebre o al voltant de 35 a alguns barris de Barcelona. Avui, amb prou feines, arribarem als 26-27 a Ponent. Demà puja una mica, 30 a Lleida, i demà passat, diumenge, segueix pujant fins a 33 graus a les comarques de Ponent. Per tant, al cap de setmana, lentament i sobretot, diumenge ja es normalitza la temperatura. Avui a la tarda, algun ruixadet que pugui caure a l'interior de Girona, prelitoral nord, Guilleries, Montseny, Osona, Lluçanès, potser Garrotxa, en aquests sectors. Demà a la tarda s'anima les tempestes i sobretot vespre i nit, Pirineu, Prepirineu, com a molt entre 10 i 30 litres. No seran les tempestes destructives d'ahir, perquè ahir va baixar molta aigua pel riu i ha fet mal, ha arrossegat molts arbres al Ripollès i al Berguedà. Demà no seria això, però hi ha risc d'algun ruixat. I diumenge farà bo, tarda amb nuvolades i algun petit ruixat només al Pirineu.
1: Gràcies, Dani, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Nova prova de força dels docents que s'han tornat a manifestar a Barcelona després de rebutjar ahir el preacord amb el Departament d'Educació. Més de 15.000 professors i mestres, segons la Guàrdia Urbana, liderats pels sindicats USTEC, CGT i Intersindical, han sortit al carrer a Barcelona. Tots anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també coincidint amb l'inici de la selectivitat. Pel que fa a la jornada de vaga d'avui, Educació parla d'un seguiment del 28%, una xifra similar a la d'altres vagues que van afectar tot el país. La USTEC amplia aquest seguiment i el deixa en el 80%. La manifestació es dirigeix al Parlament i ha arrencat fa 2 hores a l'Arc de Triomf. Seguint la protesta hi tenim una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb José Antonio Rodríguez i Sara Cañete. Bon dia.
12: Hola, bon dia, Òscar. Doncs sí, més enllà d'aquest ball de xifres, la realitat és que avui torna a haver-hi una marea groga als carrers. Són milers de docents que es manifesten, ho fan a aquesta hora al Parc de la Ciutadella, punt final d'aquesta manifestació. Diuen que el rebuig al preacord de mostra la dignitat educativa i diuen que ho han fet perquè no recull la globalitat del problema que afecta a tot el sistema educatiu més enllà de qüestions puntuals. Mentre els sindicats convocants avisen que incrementaran les mobilitzacions, donen per fet que el conflicte s'allargarà al curs que ve i reconeixen però que han de refer la unitat sindical i acordar les prioritats en les demandes. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, demana flexibilitat per reprendre la negociació.
13: Aquí hi ha una qüestió que va més enllà de totes les demandes que tenim a sobre la taula. Hi ha una component emocional molt gran que s'ha de tenir molt en compte, que l'hem de tenir en compte totes les organitzacions sindicals, que totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
12: També cal veure quin podria ser aquest espai de negociació perquè ells consideren que la mesa sectorial ja no és un espai vàlid i que ha de ser dins del comitè de vaga perquè hi són representats, més enllà de mestres i professors, tots els col·lectius del sector educatiu. I també caldrà veure l'espai, però l'interlocutor, perquè aquí la majoria de les organitzacions i també els manifestants demanen la dimissió de la consellera Niubó, entre ells la CGT, que a banda de demanar paralitzar els pressupostos apunta directament a la continuïtat del govern. Laura Jané és la portaveu de la CGT.
14: I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposat a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou. Que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
12: A l'espera de veure com es concreta també el calendari de mobilitzacions, la propera vaga s'ha convocat dimarts vinent, coincidint amb la visita del Papa. De fet, l'han batejat com a Papa Vaga. També coincideix amb l'inici de la selectivitat i el debat sobre la partida d'educació dels pressupostos que es farà al Parlament.
1: Bé, doncs, a banda d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, no assumirà les negociacions amb els sindicats de l'educació després que ahir els docents rebutgessin aquest preacord pactat amb el Departament. Ho continuarà fent, doncs, la consellera Esther Niubó, que assegura que vol resoldre el conflicte i que es mantindrà ferma, tot i les peticions de dimissió d'alguns sindicats, com per exemple la CGT, Mònica Mas.
15: Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó també ha reiterat que cal que tothom faci autocrítica i assegura que està disposada a tornar a escoltar.
16: Doncs em sento amb força i em sento, sobretot, serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo, i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
15: I critica l'actitud de bloqueig constant del sindicat minoritari CGT. Aquest matí, mentrestant, hi ha hagut una reunió negociadora a la seu del Departament d'Educació. Només hi han acudit els sindicats que sí que han avalat el preacord, Comissions Obreres, UGT i els professors de secundària. En canvi, l'USTEC, el majoritari, no s'hi ha presentat, malgrat que ahir va dir que volia continuar negociant.
1: I a tot això, les famílies d'alumnes què hi diuen?
15: Doncs la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, creuen que en tota aquesta negociació sindical se les està deixant de banda. Lidón Gasull és la directora en declaracions també el matí de Catalunya Ràdio.
17: Seguim avançant, hipotecant el pressupost públic en acords que només beneficien a una part del professorat, que a més no és el que està pensant en el conjunt del sistema educatiu i sobretot amb l'alumnat.
15: I proposa un pacte educatiu entre tots els agents implicats.
1: Més coses. Passen 11 minuts de les dues. 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir casos de pederàstia durant dècades. Això és el que sosté un informe que avui publica el diari El País. I entre els noms que apareixen en aquesta investigació hi ha diversos responsables de l'Església Catalana, Toni Fortesa.
18: Exacte. Segons l'informe, entre els presumptes encobridors hi figuren l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista vista a RAC1.
19: En el meu cas no hi hem cobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet, o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això, quan és, no és veritat, jo he fet el que tenia que fer.
18: Omella ha evitat pronunciar-se sobre l'actuació dels seus antecessors, com acabem de sentir, i ha defensat els procediments que segueix l'Església per investigar aquests casos. La investigació del País, en canvi, conclou que l'opacitat de l'Església al voltant dels abusos no només es manté, sinó que ha anat a més. De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien cobert 1 de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes.
1: A tot això, els Mossos d'Esquadra ja han començat a desplegar el sistema de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. El gran desplegament policial, amb més de 5.000 agents, controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4/5, reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. Anem a la Sagrada Família a Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
20: Bon dia. L'amenaça terrorista que fons dels Mossos asseguren no s'ha concretat ni s'ha incrementat en els últims dies és un dels factors, però, que tenen sobre la taula. Preocupen les inevitables aglomeracions també de persones en els diversos recintes i l'afectació a la mobilitat dels ciutadans. Joan Salamanya, intendent dels Mossos i coordinador general de l'operació Albus, ha fet referència també a manifestacions i protestes, com les que podrien fer mestres o bibliotecàries, i ha explicat que miraran que tot sigui compatible.
21: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
20: El pla de seguretat que es desplega per terra i aire també preveu més vigilància per lladres i furtadors que vulguin aprofitar les aglomeracions. És per això que sortiran més agents uniformats i també més agents de paisà als carrers.
1: I encara sobre la visita del Papa, el centre penitenciari de Can Brians es prepara per rebre aquest dimecres la visita papal. El pontífex passarà pel centre penitenciari abans d'arribar a Montserrat. Ens ho explica des d'allà la Montse Poblet. Bon dia.
0: Bon dia. A fora de la presó ja hi ha penjada la bandera del Vaticà i a dins hi ha cartells avisant que les branes i les parets estan acabades de pintar. Entre les internes que participaran de la trobada amb el pontífex, cada cop hi ha més nervis. La Josefina, una de les dues triades pels capellans de la presó perquè parlin amb el Papa, fa dues nits que no dorm.
2: Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és molt bo per nosaltres, per mi molt.
0: Entre els 80 interns que es trobaran amb el Papa, també hi ha les que van cosir l'estola que el president Illa li va regalar quan va visitar Roma. La incorporació de Can Brians al programa de la visita papal es va començar a gestar l'abril de l'any passat, després que Lleó XIV visités una presó a Guinea. Serà un acte d'uns 20 minuts de durada que la parròquia de la presó, encapçalada pel mossèn Jesús Bel, interpreta ja com un reconeixement del paper que juga la pràctica religiosa a les presons i un missatge d'esperança pels que ja estan tancats.
22: El Papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta a la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
0: Durant la visita, el teatre de la presó estarà decorat amb rams fets pels interns del taller de floristeria i amb murals dibuixats pels que van a l'escola del centre. També li regalaran un quadre del que de moment no ens han volgut desvetllar cap detall.
1: Tot això serà la setmana que ve, que és quan el Papa arribarà a Catalunya. Però a Madrid ja està tot a punt per l'arribada del Papa Lleó XIV, que és demà al matí. S'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Molts vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis o en instituts públics que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso. Una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa que demana una escola pública laica. Madrid, Dani Sainz de Aja.
23: Bon dia. En un comunicat, el govern autonòmic del PP s'agafa a una norma que permet disposar dels equipaments públics i assegura que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. Però famílies i sindicats denuncien que se'ls ha imposat la decisió sense consultar-ho amb les direccions i sense informar de l'ús que es farà de les instal·lacions. Dani Moreno és president de l'AFA, de l'Institut Cardenal Cisneros, i Sergio López, portaveu del sindicat STEM.
24: No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
25: Cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
23: La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran peregrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
1: La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents i els està contrastant ara amb les mostres que han donat gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts en aquell conflicte. Txell Vallespí.
26: Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses comunes, sobretot de soldats republicans morts en batalla. Identificar-los 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil no és gens fàcil. Marc Costa, que és l'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital de la Vall d'Hebron, apunta a 3cat.info per què.
27: La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
26: El pas del temps tampoc ajuda a trobar parents pròxims a les víctimes. Actualment, al cens de desapareguts n'hi consten més de 8.400 més que l'any passat.
27: A l'entrevista el que intentem és mirar quin és aquest individu que seria més adequat i més informatiu a nivell genètic. Idealment serien familiars de primer grau, com poden ser fills o germans, però, òbviament, en moltes famílies d'aquests familiars ja no en queden. I després hi ha una possible identificació, però no queda clar, doncs en alguns casos s'ha demanat a posteriori algun familiar extra.
26: L'últim cos que s'ha pogut identificar gràcies a l'ADN dels seus nets és el del jove soldat republicà Julio Lizana, mort per l'impacte d'un explosiu fa més de 80 anys quan lluitava contra les tropes franquistes a Bellprat, a l'Urgell. En el seu cas també han ajudat a posar-li nom als objectes que es van trobar al seu costat: una màscara antigàs, uns botons, les claus i un encenedor.
1: Més coses. En la crònica política, el president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol entorn als detalls del cas Leire Díez. Pedro Sánchez es desvincula de les maniobres de la trama. Diu que no en sabia res ni va donar cap ordre i que mai hauria avalat pràctiques per boicotejar investigacions judicials que l'afectessin. Un altre dels assenyalats pel jutge, Santos Cerdán, defensa la seva innocència i diu que l'UCO el vol destrossar. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. En una atenció als mitjans des de Montenegro, Sánchez, lluny d'esquivar la polèmica, ha introduït ell mateix el tema, diu que mai va saber res de les trifulgues, segons les ha qualificat, de Leire Díez, mai no ho va avalar i ningú, per tant, el va avisar que estaven usant el seu nom per pressionar jutges, fiscals o policies.
4: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
3: Però el PP, Sánchez, diu que és a la persona que tot ho dirigia, Miguel Tellado.
5: Y lógicamente, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
3: Sánchez carrega contra l'oposició barroera, diu, del PP i promet Madura. El partit ja estudia accions jurídiques per defensar l'honor del PSOE i del seu govern i torna a allunyar l'opció d'unes eleccions abans d'hora per fer-les coincidir amb les municipals i autonòmiques.
4: Puedo garantizar, por activa y por pasiva, que no va haver un superdomingo electoral.
3: El president espanyol també tanca files amb la directora de la Guàrdia Civil, que, després de negar-ho, ha reconegut que sí, que es va reunir almenys dos cops amb Leire Díez, però per parlar sosté de temes que no tenen relació amb la trama. Fernando Grande Marlaska, ministre d'Interior, no pensa cessar-la.
6: Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
3: I el PP ja l'ha citat al Senat dijous vinent. Avui també ha parlat un dels investigats a la causa, Santos Cerdán. A través d'un comunicat, l'ex número 3 del PSOE defensa que és innocent, no va liderar res de la mà de Díez, diu, i apunta que tot és una conxorxa de l'UCO per destrossar-lo, perquè segur és molest per determinats sectors de l'Estat.
1: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
7: Catalunya migdia.
8: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
9: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Avui, dia 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient. Sabies que el teu testament pot significar un futur més verd i just per tothom? Quan fas un testament solidari i inclous una organització com Greenpeace, decideixes que el teu llegat protegeixi la biodiversitat i lluiti contra el canvi climàtic. El teu testament solidari et converteix en una persona que activa un futur sostenible per als éssers vius del planeta. Perquè fer testament és preveure, i fer-lo solidari és protegir. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org i fes que el teu llegat també sigui natura. El testament solidari fa per mi.
28: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar, gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
30: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
31: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
30: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
31: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
30: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
31: Consulta els models i marques que hi participen.
1: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Els Estats Units estrenyen el setge contra Cuba. Ara imposen sancions contra el seu president, Miguel Díaz-Canel, alguns familiars seus i del seu predecessor, Raúl Castro, i el Ministeri de les Forces Armades. La mesura coincideix amb la fi de l'ultimàtum de la Casa Blanca perquè les empreses estrangeres deixin de tenir lligams amb Gaesa, un conglomerat empresarial cubà d'origen militar. Díaz-Canel denuncia que Donald Trump actua amb agressivitat i amb perversitat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Els Estats Units del president Donald Trump mantenen la mateixa retòrica sobre Cuba des de fa mesos. El país està enfonsat en la misèria i Washington farà el possible per impulsar-hi un canvi de règim. Les últimes hores, el president nord-americà ha insistit en la idea i ha advertit que tan bon punt es resolgui la qüestió iraniana, la Casa Blanca se centrarà en Cuba.
10: Està pràcticament ensorrada i ens encarregarem d'això tan bon punt hàgim acabat. M'agrada fer una cosa a la vegada. I estem ocupant-nos de la República Islàmica de l'Iran i tant bon punt això estigui fet, de tornada, i farem una breu parada i ens ocuparem. Volem ajudar-los.
2: Des d'avui, els Estats Units aplicaran noves sancions financeres contra la cúpula cubana, des del president Miguel Díaz-Canel i els seus familiars fins a descendents dels Castro. Recordem que la justícia nord-americana va imputar a l'expresident Raúl Castro fa tot just una setmana, acusant-lo d'haver participat en l'assassinat de tres ciutadans nord-americans fa més de 30 anys. Precisament avui expira l'ultimàtum nord-americà contra les empreses estrangeres que continuaven col·laborant amb el règim castrista.
1: I és que a Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons que ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar ben bé valor d'uns 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units, reconeixen que ja no poden cobrar, Sara Riera.
12: Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Malià o Iberostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb aquest braç militar del govern és l'estocada final.
13: Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I al tancament de quasi de totes les companyies. No? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
12: Aquestes companyies han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. Penseu que la majoria d'aquestes empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar.
1: La Unió Europea dona la benvinguda a la proposta d'alto el foc total que ha fet Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin i a la petició d'una trobada cara a cara entre tots dos líders. El president francès, Emmanuel Macron, ha defensat el diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
14: Hola, bon dia. Macron ha aplaudit la carta de Zelensky.
15: Je pense que c'est une bonne initiative.
16: Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto el foc i un acord de pau.
15: Qui peuvent bâtir a la fois un cessez-le-feu i un plan de paix.
14: Ucraïna, com a estat sobirà, diu, ha de ser qui redacti el seu propi pla de pau amb Rússia, però afirma que Europa, com a principal contribuïdor econòmic de Kiev, també pot ajudar en unes eventuals converses amb Moscou. Diu que la seguretat del continent també dependrà d'aquestes negociacions. Macron fins i tot obre la porta a reunions directes entre França i el Kremlin.
16: També estem totalment disposats a estructurar discussions i intercanvis amb Rússia sobre la base dels nostres interessos comuns, la nostra pròpia política de seguretat, la política de veïnatge i, evidentment, defensar els interessos d'Ucraïna.
14: I apunta que es reunirà en els propers dies amb els líders d'Alemanya i del Regne Unit per coordinar una estratègia conjunta. Tot això ho ha dit des de Montenegro, en una cimera que pretén impulsar l'entrada a la Unió Europea dels països balcànics. També hi ha Albània, Bòsnia, Sèrbia, Kosovo o Macedònia del Nord. És un apropament cap a aquesta regió que Brussel·les ha intensificat arran de la guerra d'Ucraïna per allunyar, precisament, la influència russa als Balcans.
1: I mentrestant, sobre el terreny, un dron marí ha explotat el port romanès de Constanța, al Mar Negre, sense provocar ferits. Es tracta d'un dron ucraïnès sobre el qual l'exèrcit del país ha perdut el control. No hi ha hagut víctimes en l'incident. Els atacs russos, mentrestant, han causat almenys 7 morts aquesta matinada en diverses regions d'Ucraïna, la majoria a prop de Kiev. I en un altre conflicte que tenim obert, Israel manté els bombardejos intensos al sud del Líban, malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. Els atacs israelians d'aquest matí han deixat almenys 6 morts i una vintena de ferits i han causat danys en una desena de ciutats, Vicent Ipsut.
10: La milícia de Hezbollah, que no reconeix aquesta treva, també ha atacat posicions de l'exèrcit d'Israel. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, el 28 de febrer, Israel ha matat més de 3.500 persones al Líban, segons l'últim balanç oficial fet públic avui, mentre que Hezbollah ha matat 32 israelians, 28 soldats i 4 civils residents al nord d'Israel.
1: I encara en la informació internacional, milers de persones protesten des de fa dies a Albània en contra d'un projecte de complex turístic lligat al gendre de Donald Trump. Es tracta d'un resort de luxe que denuncien que posa en risc espais naturals protegits. El primer ministre ha intentat avui calmar els manifestants que li reclamen que plegui, Jordi Baró.
16: Ja són 4 dies consecutius de protestes a Albània. Han reactivat les manifestacions als vídeos compartits massivament a Instagram d'excavadores treballant ja en les feines prèvies per preparar el terreny del futur complex d'hotels en una zona protegida de la costa, a uns 150 quilòmetres al sud-oest de la capital Tirana. El resort projectat per la filla del president dels Estats Units, Ivanka Trump, i el seu marit, Jared Kushner, representa una inversió de 1.400 milions i topa amb l'oposició d'entitats ecologistes que asseguren que impactaran centenars d'hectàrees de costa i poblacions de flamencs, foques i tortugues marines. El primer ministre d'Albània, Edi Rama, diu que no hi ha motius per preocupar-se perquè el projecte encara no està aprovat, però els manifestants li demanen la dimissió.
0: La gent vol que dimiteixi perquè intenta regalar la terra del nostre país. Intenta vendre el nostre país com una propietat personal seva, de la seva família i dels seus col·laboradors.
17: El primer ministre hauria de dimitir. El govern hauria de dimitir perquè és el govern més corrupte que aquest país ha tingut mai.
16: El gendre de Trump va haver d'abandonar l'any passat un projecte a Sèrbia després de les protestes en contra.
1: Tornem a Catalunya perquè el cas de la dona que va embestir mortalment 3 motoristes a Alfés, al Segrià, mentre conduïa amb un cafè a la mà, es resol de moment amb una multa econòmica de 5.400 euros. L'Audiència de Lleida reconeix que la conductora es va distreure, però descarta que cometés una imprudència greu. Les acusacions demanaven penes de presó i ja han recorregut la sentència. Lleida, Estela Bussoms, com ho argumenta el tribunal?
18: Doncs té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. Tot i això, mitiga la gravetat de la imprudència perquè té en compte que no circulava una velocitat excessiva ni fent zigzagues i no havia consumit alcohol o drogues. Una sentència que no satisfà la fiscalia ni la família d'una de les víctimes que al judici van demanar 6 i 9 anys de presó respectivament. Per això, ara ja han presentat recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
19: Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
18: Recordem que l'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la C-12 a Alfés, al Segrià. Van morir 3 motoristes, 2 veïns de Lleida i una de Logronyo, d'entre 34 i 44 anys.
1: I el govern preveu reduir el nombre d'aerogeneradors, de molins, vaja, que hi ha als parcs eòlics en funcionament del país. Gairebé una 50 s'han de renovar i tindran menys molins, però més potents. El primer on s'ha fet la renovació és el de la Colladeta, les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
20: Des del 1999 aquí hi havia 54 aerogeneradors, ara n'hi ha 6. Pel que fa a la potència, es passa de 74 a 136 gigawatts anuals. Un camí a seguir per la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
21: D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podríem passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
20: En un context com l'actual de queixes en moltes zones per la demanda d'instal·lacions de renovables, missatge de l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer.
22: Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
20: Dimarts, el govern aprovarà l'estratègia per repotenciar els parcs eòlics que s'han de renovar els propers anys.
1: Passant 3 minuts de 2/4, una pausa i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia.
23: Ocasión Plus.
3: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
4: Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
1: Passant gairebé 5 minuts a dos quarts, el Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous, després que la pluja i el vent va obligar a cancel·lar alguns dels concerts, com ara el de Massive Attack o el de Bad Gyal. L'organització defensa que no es podia assegurar la seguretat del públic, dels artistes i els treballadors, Montse Camps.
8: Sí, el festival ha demanat disculpes en un comunicat i ha afirmat que entén la frustració del públic després de veure's obligada a suspendre els concerts. Expliquen que a partir de les 9 del vespre el vent i la pluja van ser molt forts i van deixar els dos escenaris principals de l'esplanada totalment exposats i sense garanties de seguretat. Dilluns explicaran de quina manera es retornaran els diners. Al festival es reprèn avui amb normalitat en noms com Ralph Fitchu, Strelix o els icònics The Cure.
1: Més coses. Dures crítiques del govern de l'Aragó a les paraules d'ahir del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. La vicepresidenta segona de l'Aragó, Mar Vaquero, les considera una falta de respecte als aragonesos. Barcelona, Valeria Obreda.
9: Vaquero assegura que són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc en defensa de totes les parts. La vicepresidenta segona de l'Aragó no ha paït gens bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
11: Le guste o no al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
9: Les declaracions d'Urtasun ahir a RAC1 han coincidit amb la visita privada que ha fet avui i que ja tenia decidida des de fa temps Mar Vaquer.

0: Figueres, de Sant Cugat.
1: El que estem reclamant és que s'acordi un conveni marc perquè llavors totes les bibliotecàries, tot el personal de biblioteques, doncs, tingui un marc legal on acollir-se, ja que som un sector.
2: Estem molt atomitzats tant a nivell d'administracions com a nivell de territori. Ara ens hem unit i el que estem reclamant és que les administracions es comprometin realment amb el sistema de lectura públic d'aquest país.
0: Les bibliotecàries lamenten les molèsties que generen els estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores al sector redundaran en la seva formació futura. I ara anem al cinema. Així d'inquietant és Backrooms, la nova sensació del cinema nord-americà. El seu director ha aconseguit, amb només 20 anys, encapçalar la taquilla al seu país. Mai ningú tan jove ho havia aconseguit. S'estrena avui als cinemes catalans, juntament amb la nova adaptació de la franquícia dels Màsters de l'Univers, Marc Garriga.
3: Backrooms va néixer a YouTube i va ser la productora de moda A24, la que va pensar que se'n podria fer una pel·lícula. Ho va encertar de ple. I ara és tot un fenomen, sobretot entre la gent jove, que és el públic més buscat per Hollywood. Kane Parsons expandeix el seu univers de passadissos soterrats i habitacions infinites amb una habilitat extraordinària per transmetre l'angoixa dels seus personatges. El film arrenca amb un trist venedor de mobles que descobreix l'accés a una altra dimensió a través d'una paret de la seva botiga. Al final no és rodó, però el viatge val molt la pena. A He-Man i los Masters de l'Universo, els personatges que Mattel va crear als anys 80, es riuen del seu món de fantasia medieval ple de tòpics babaus i també abracen la nova masculinitat del segle XXI, una nova versió divertidíssima. Completen les novetats una pel·lícula subtil, delicada, sobre la solitud i la importància de les petites coses, Rebuilding, una joia amb Josh O'Connor, la comèdia gamberra Cada dia nace un listo, amb Hugo Silva, i la valenta La luz, de Fernando Franco, sobre els abusos sexuals a l'Església.
0: La Universitat de Lleida liderarà un projecte per crear l'arxiu amb documentació de l'edat, de l'alta edat mitjana més gran de tot el món. La previsió és digitalitzar i fer consultables documents catalans dels segles 8 al 12. Júlia Albacar, Lleida, es volen digitalitzar 40.000 documents. D'on sortirà tota aquesta informació?
4: Doncs es tracta de pergamins que es troben ara en arxius eclesiàstics o civils a Catalunya i que sovint no estan digitalitzats o són difícils de consultar. A través d'este projecte, però, es busca que sigui documentació accessible per a tots els investigadors. Flossel Sabater és catedràtic d'Història Medieval de la UDL i un dels impulsors del projecte.
5: Podran fer una recerca de l'alta edat mitjana sobre Catalunya, perquè ara hi ha molta gent que fa recerques i parla de l'alta edat mitjana sense parlar de Catalunya.
4: Sobre el tipus de documentació que s'inclou, ens explicava això.
5: Són documents que parlen, doncs, això, de compres, de vendes, de donacions, de testaments. Són documents de la vida quotidiana. En aquella època no es feia per guardar història.
4: El projecte l'ha liderat la Universitat de Lleida, però també hi han participat les universitats de Barcelona i de Perpinyà i l'Institut d'Estudis Catalans.
6: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Ens posem en moda mundial de futbol.
7: Sí, perquè només falten 6 dies perquè comenci la Copa del Món.

0: Falta menys d'una setmana perquè comenci el Mundial de Futbol. Algunes seleccions ja viatgen cap als Estats Units, Canadà i Mèxic, on es disputarà aquesta Copa del Món. Entre elles ho fa la selecció espanyola, després d'haver jugat ahir un amistós amb l'Iraq, que va deixar diferents imatges. La de Joan Garcia, titular a la porteria, una mica més insegur del que ens té acostumats amb el Barça, Ferran Torres, que va ser capità i va marcar, i també el debut de Marc Bernal amb la selecció absoluta, Roger Bosà.
1: Sí, que va ser titular ahir en l'empat de la selecció espanyola contra l'Iraq, 1-1 en aquest amistós de Riazor, un partit que ens va deixar ben poca cosa, més enllà del gol de Ferran i d'aquesta estrena del migcampista de Berga, que va jugar uns 60 minuts en un dia per ell especial.
2: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys i això és el que he fet.
1: Bernal, que aquest matí ja ha tornat cap a Barcelona, comença les seves vacances. Aquests dies a la concentració de la selecció espanyola formava part d'aquest grup de suport que acompanyava els jugadors convocats per al Mundial. Ahir va tenir aquest premi del debut amb l'absoluta i el seleccionador Luis de la Fuente continua parlant així de bé del jove jugador del Barça.
3: Ha seguido demostrando la categoría que tiene. Un chico muy joven que juega con mucha personalidad.

0: calidad, que tiene mucho criterio a la hora de desempeñarse en esa demarcación tan importante como es para nosotros, que es esa posición de seis de medio centro. Y mejorar, pues es que mejorar, como todos los jóvenes, tienen muchas cosas que mejorar, pero la mejor noticia es que tiene tanto potencial que tiene un margen de mejora grandísimo. Entonces, de él dependerá hasta dónde pueda llegar, porque evidentemente tiene pinta de ser un futbolista muy importante de futuro.
1: Sense Bernal, de moment, en aquest Mundial, la selecció espanyola ja vola cap als Estats Units. Recordem-ho, amb 8 jugadors del Barça, Joan Garcia, Cubarsí, Eric, Gavi, Olmo, Pedri, Ferran i Lamine Yamal, i amb els catalans David Raya, Cucurella, Pubill i Víctor Muñoz. Ara toca un altre amistós, dimarts que ve contra el Perú a Mèxic, i el següent partit, ja el primer de la fase de grups del Mundial, el dilluns, dia 15, contra la selecció de Cap Verd.
2: Doncs ja tenim situats els blaugranes i els catalans que viatgen amb la selecció espanyola. De la resta de jugadors del Barça, que també disputaran aquest Mundial, què en sabem, Ramon Solmurri?
3: Doncs mira, Rafinha juga dissabte a la matinada, l'últim partit abans del Mundial, contra Egipte. La premsa, que segueix la canarinha, marca el duel Rafinha-Vinícius com un cos a cos per lideratge de la Seleção, amb Ancelotti com a mestre de cerimònies. Fins i tot, a Brasil, s'agafen ja l'AIA a les primeres pilotes dividides entre tots dos a la sessió d'entrenament com a imatge d'un tour de force. De portes en fora, però, de moment, tot són intercanvi d'elogis. Frenkie de Jong, en Països Baixos, males sensacions dels neerlandesos contra Argèlia, però Frenkie va ser un dels futbolistes destacats a les ordres de Ronald Koeman. Marcus Rashford, amb Anglaterra, impressiona. De moment, el seu excompany a l'Aston Villa, Ollie Watkins, diu d'ell que és un jugador diferencial i que intenta evitar-lo als rondos. Tot apunta a que Rashford o Gordon es disputen un lloc a l'11 de Thomas Tuchel. Demà, a les 10, amistós contra Nova Zelanda. I ahir, toc d'alerta d'una de les grans favorites, com França, derrota contra la Costa d'Ivori. Koundé va ser titular, va jugar una hora, el conjunt gal tindrà un altre test contra Irlanda del Nord abans de posar rumb a Nova Jersey, on debuten el dia 16 contra Senegal. Koundé ha rebut bastant per part de la premsa francesa. I a tot això ens queda Portugal, que juga demà contra Xile, amb Cancelo de moment apuntant a titular, mentre es resolen les negociacions entre el Barça i l'Al Hilal per la seva contractació.
2: I avui s'ha confirmat una part ja de la pretemporada del Barça.
3: L'equip de Hansi Flick tornarà a la feina el 13 de juliol i la tornada dels internacionals dependrà de l'evolució de les seleccions en aquesta Copa del Món. En aquest sentit, caldrà veure quins efectius poden participar a l'estatge que faran a Anglaterra el 27 de juliol fins al 3 d'agost. Un cop de tornada a Barcelona, s'estan negociant diferents partits amistosos abans del Gamper. Tenen propostes de partits a l'estranger. El Barça té ofertes per jugar a Kènia i per jugar també a Marroc.
2: A dos dies per a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme segueixen amb la subhasta de cromos. Florentino anuncia que vol un nou galàctic i Riquelme continua treballant per tancar l'entrenador Marcos García.
4: Florentino ha confirmat que fitxarà el neerlandès Dumfries per a lateral dret i també ha avançat que la setmana vinent intentarà un gran fitxatge.
5: El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Y que 150 por lo menos.
4: Són declaracions de Florentino Pérez a 4, Horizonte. No és Haaland, no és Kane, no és Doku. Juga de mig del camp cap endavant. És un jugador d'equip Champions, no és de la Premier. Florentino està enamorat de dos migcampistes titulars del PSG, João Neves i també Vitinha. També alerta a Molís del Bayern, tot i que Florentino ahir el va negar. L'extrem francès agrada molt i molt al president blanc. Riquelme, en declaracions a Redomarca, ja aquest migdia, treu ferro a aquest anunci de Florentino.
6: Una oferta el martes que viene. Pues está bien, pues yo perfecto. Yo voy a esperar, intentar hacer alguna propuesta más antes del martes que viene.
4: Riquelme, que ha anunciat Rodri, també Haaland, però no ha anunciat encara l'entrenador. Per què?
6: Igual que hablo con contundencia sobre ciertos fichajes, pues permítame que sea más prudente con cosas que todavía no están, pero queremos que estén. Y se está trabajando en este momento pues todo lo posible para que se dé y nos permitan un entrenador que está en otro club y que nos permitan poder anunciarlo.
4: El que sí que va enriquir el més de llegendes, Iker Casillas i Vicente del Bosque s'afegeixen a Raúl i a Hierro. Els quatre seran noms de l'equip d'Enrique Riquelme, que, com diem, i ens diuen del seu equip, segueix mirant de tancar l'entrenador per veure si el pot anunciar entre avui i demà.
2: Aquest entrenador no serà en Donny Iraola, perquè el Liverpool ja ha fet oficial, ahir a la nit, de fet, ho va fer, que Iraola és el nou entrenador del Liverpool. I a l'Espanyol, dos apunts, Sergi Andreu, una renovació i un nou amistós.
7: Sí, comencem per l'amistós. Dissabte 1 d'agost a Anglaterra, contra el Middlesbrough de la Championship anglesa, la segona divisió del país, a les 4 de la tarda, hora catalana. Serà el segon amistós que jugarà l'Espanyol a Anglaterra, perquè uns quants dies abans, el 29 de juliol, l'equip de Manolo jugarà contra el Barley. La renovació és la d'una jugadora de l'Espanyol femení, Lucía Vallejo, lateral càntabra de 23 anys, que va arribar al club ara fa 3 anys i que amplia el seu contracte fins al 2028.
2: I la selecció espanyola femenina disputa avui contra Anglaterra partit de classificació per al pròxim Mundial de Futbol, amb el focus en Aitana, tot i que la seleccionadora Sonia Bermúdez no ha donat pistes de si jugarà o no d'inici. Per aquest partit hi ha les catalanes Sara Jordi, Alexia, Pina, Ona Batlle, Codina, més les blaugranes Catacoll, Paredes, Parayuelo, Vicky López, Mapi i Patri Guijarro, Ruth Vilà.
8: La selecció espanyola ha de guanyar de més de 2 gols avui a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa a l'última jornada per quedar líder de grup i aconseguir així la classificació directa pel Mundial del Brasil. Un partit especial per a les quatre mallorquines de l'equip, perquè es disputa a Son Moix. Entre elles, la blaugrana Patri Guijarro, que veu aquesta Espanya-Anglaterra com un clàssic.
9: Ya de las veces que nos enfrentamos contra ella, me recuerda casi a un Barça-Madrid, casi un pequeño clásico en selecciones. Las dos selecciones somos muy ambiciosas y, bueno, venimos como bien dices, de ganar todos los títulos y sería, vamos, el año perfecto poder ganar los dos partidos que nos quedan y ojalá poder clasificarnos sería algo perfecto.
8: El partit d'avui és a les 9. Dimarts que ve jugaran l'últim contra Islàndia.
2: I del futbol al bàsquet, el Barça es complica l'accés a les semifinals de l'ACB després de la derrota ahir al Palau davant l'UQAM Camp Múrcia per 87-90. Els blaugranes, que van guanyar la pista de l'equip murcià, necessiten ara, Ernest Macià, tornar a guanyar a domicili per no quedar eliminats.
10: Doncs sí, no hi ha estabilitat en aquesta secció de bàsquet a nivell de resultats aquest any i ahir tampoc hi va ser, tot i que és veritat que el Barça es va ficar per davant a l'últim quart, però a 2 minuts pel final, però no va saber mantenir aquest avantatge. Va tenir 2 triples per empatar i portar el partit a la pròrroga, però els triples una vegada més no van entrar. Hi va haver polèmica per algunes decisions arbitrals, 2 faltes eliminatòries a Jan Vesely. Bé, Xavi Pascual, el tècnic del Barça, en parlava.
11: La falta d'atac i la defensa i l'anterior han decidit el partit. Les mirarem, és el que hi ha.
10: També hi haurà tercer partit a la sèrie del Madrid-Tenerife, i és que ahir a les Canàries, si el Madrid perdia, deia adéu a la temporada CB. Ja et vaig dir al migdia que això no passaria, sí. I efectivament 85-118 el Madrid forçarà el desempat a casa.
2: I avui qui també ha de guanyar per no quedar fora és la 6a Joventut.
10: Exactament, rep el Baskonia, l'Olímpic de Badalona hi serem al vespre. La penya doncs viurà un partit amb molta gent a les grades, es preveu que l'assistència s'acosti als 10.000 espectadors. Si la penya perd avui, també diu adéu la temporada, però si guanya, també portaria el partit de desempat a Vitoria, en aquest cas, diumenge. Aquest és Simon Birgander.
12: Creo que podemos competir contra este Baskonia. Es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
10: I 2 notícies de bàsquet d'aquest matí. D'una banda, el Girona es desprèn del base del País Valencià, Guillem Ferrando, que ja ha estat 2 temporades, i també hem conegut avui que dilluns es posen a la venda les entrades del partit de bàsquet masculí de la selecció nacional Catalunya contra Gran Bretanya. Això serà el diumenge, dia 28 de juny, però dilluns ja podeu comprar entrades.
2: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Marcel Granollers disputarà la final de dobles a Roland Garros.
13: Catalunya migdia.
14: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
15: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
16: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
17: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
18: Tuya, tuya.
17: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
18: Sí, tu prima.
19: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
20: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
21: Cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
20: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
22: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
23: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
13: Catalunya migdia.
24: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
25: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
26: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
25: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
27: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
25: Crims, nous capítols, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
28: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
2: En tenis, el Roland Garros ja està definida la final femenina i avui Marta García quedarà també configurada la masculina i els dobles amb presència catalana.
8: El barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'acaben de classificar per la final després de superar els italians Simone Bolelli i Andrea Babasori en dos sets. 7-6 i 6-4 és la segona final consecutiva d'esta parella que ja va guanyar l'any passat. En la final de dissabte s'enfrontaran el finlandès Harry Heliovaara i l'anglès Henry Patten. En el quadre individual està en joc des de fa pocs minuts la primera semifinal. Màxima igualtat, empaten a un el txec Jakub Mensic i l'alemany Alexander Zverev, empaten a un joc ara mateix, avantatge per a Mensic i que també està servint, i a la final segur que hi haurà un italià, perquè a les 7 juguen la segona Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi. I com deies, ja saben, les protagonistes femenines que lluitaran pel títol enguany dissabte seran la russa Mira Andreeva i la polonesa Maja Kalinska.
2: I també avui, aquest migdia, ha començat la Copa d'handbol i el Barça ho ha fet guanyant el primer partit de quarts de final contra el Valladolid Montserrat.
29: Doncs sí, els campions de Lliga i actuals campions de Copa s'enfrontaven al sisè classificat de la Sobal, l'Atlètic Valladolid. Han guanyat de 14, 38-34, però han tingut un inici de partit trebat i amb poca intensitat. Han encaixat 4 gols en 6 minuts. Destaquen les aturades del porter de l'equip castellà, César Pérez, que fins i tot ha aturat 2 penals al Barça. Fins a minut 23 no s'ha posat el Barça al davant al marcador. El descans, avantatge de 3, 15-12, i al final aquest màxim avantatge de 14 gols. El blaugrana Peter Txikuza ha estat triat millor jugador del partit i reconeixia que havien tingut un inici complicadet.
30: Molt empanats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
29: Jorge Sikus a Sal ha lesionat a la primera part. Crec que té un petit esquins de turmell. A les semifinals de la Copa, els de Carlos Ortega jugaran demà contra el guanyador de partit que juguen aquesta tarda a Nava i Conca. I això, d'aquí una setmana, Final Four de la Champions a Colònia, on s'enfrontaran a l'Olbor danès.
2: Tornem a parlar de futbol perquè la lluita per pujar a la segona divisió, el Sabadell ha de remuntar avui contra el filial del Madrid per poder disputar la final d'aquest ascens, Montse.
29: És el dia del repte més gran de l'any. Si deixaran la vida des del primer segon així, tal qual afronten el Sabadell el partit que juguen aquest vespre a les 9 a la nova Creu Alta contra Madrid-Castella. Tornada a semifinals, els arlequinats surten amb aquest 2-0 en contra de l'anada. Per convertir-se en el primer finalista del play-off de Lliga, el Sabadell haurà d'igualar aquest resultat o millorar-lo. En cas de guanyar avui 2-0, el partit aniria a la pròrroga, però no hi hauria penals. Passarien els vallesans per haver quedat en més bona posició a la fase regular de Lliga. Sentim el migcampista del Sabadell, Albert Urriols, Urri, al Toc Costa.
0: Evidentment no era el resultat que buscàvem, que desitjàvem, però bé, sabíem que passés el que passés, per lo bo, per lo dolent, no es tancaria de l'eliminatòria allà i que aquí a la casa som forts i ho hem de demostrar. Hem de demostrar el que hem fet durant tot l'any aquí a la nova Creu Alta i hem d'intentar capgirar-ho.
29: Encara queden algunes entrades per avui a la nova Creu Alta, tot i que se n'han venut més d'11.000, s'espera un ple absolut. El Sabadell-Madrid-Castella comença a les 9, el podeu seguir per Esport 3. Diumenge, torn de l'Europa. Els escapulats juguen al camp del Celta Fortuna amb empat a 1 de l'anada.
2: Balaton Park és el 8è circuit del calendari de MotoGP, un circuit en què l'any passat Marc Márquez ho va guanyar tot. Què passarà aquest cap de setmana, Damià Aguilar?
1: La lògica diu que els hauria de passar per sobre, com va fer el 2025. De fet, des de l'agost de l'any passat, també al Balaton, que el Tro de Cervera no liderava la primera sessió del cap de setmana. Coincidència? No ho crec. Ahir deia que no toca.
3: Se podría optar, sí, pero no toca. No voy a caer en la trampa. Afrontarlo como Mugello.
1: Doncs ell mateix s'ha desmentit. És cert que hi ha una Aprilia amb Raúl Fernández en segona posició i que Bezzecchi i Martín acabaran despertant. Però al circuit de les quatre xicanes, el campió li va com un vestit a mida. Ara a les 3, la sessió canvia als 10 més ràpids, a la Q2 directament, i la resta a la repesca. Viñales i Rins apunten a sessió doble de deures.
2: Marcos García, amb què acabem?
4: Doncs amb dos apunts molt i molt ràpids. El primer, avui acaba el termini perquè el Lleida Club de Futbol presenti proposta per afrontar el deute que té, gairebé 6 milions i mig d'euros. No pinta gens bé. I avui semis de l'Hockey Lliga, Hockey Patins, a les 7 Igualada Barça, a 8:45, Calafell, Liceo.
2: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esports, avui, el Tot Costa, ja com cada any pràcticament, des del Primavera Sound. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya migdia.
5: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem seguit la vaga general al sector educatiu aquest divendres, l'endemà del no dels mestres i professors al preacord del govern amb els principals sindicats. L'USTEC, la CGT i la Intersindical convoquen una nova vaga per dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa i amb l'inici de la selectivitat, i també amb el debat sobre el pressupost d'educació al Parlament de Catalunya. També hem connectat amb Madrid, el dia que Pedro Sánchez ha assegurat que mai ha estat el cas de les activitats de Leire Díez dins la suposada trama per torpedinar causa judicial contra el PSOE. I ens hem fixat en la decisió de l'organització del Primavera Sound, que retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous, després d'una nit marcada per la pluja i el vent, que va comportar la cancel·lació de diferents concerts per motius de seguretat. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia, però ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs que el Tribunal Suprem ha anul·lat la sanció de prop de 900.000 euros que va imposar el Tribunal de Comptes a Vox per ingressos obtinguts en activitats promocionals entre els anys 2018 i 2020. El Tribunal de Comptes va considerar que són donacions que vulneren la llei de finançament dels partits polítics. Vox oferia productes com bolígrafs, gorres i mocadors als actes del partit sense posar-hi un preu fix, no hi havia factures de vendes i les aportacions es feien en guardioles amb l'etiqueta de donatius. El partit d'Abascal va presentar recurs contra la sentència d'aquest Tribunal de Comptes i ara el Suprem els ha donat la raó. Argumenta el Suprem que els ingressos obtinguts per activitats promocionals es podrien considerar donacions encobertes si els imports pagats fossin desproporcionadament alts i diu que no és el cas d'acord amb la comptabilitat del partit. Mentrestant, Alacant continua la investigació per la suposada adjudicació irregular d'habitatges de protecció pública que haurien anat a parar a mans de funcionaris i als càrrecs del PP. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
9: El cas és un escàndol que ha sacsejat el Partit Popular d'Alacant. Avui han declarat 8 dels 15 imputats, tots ells propietaris d'un habitatge a Les Naus, que han explicat com van accedir a les vivendes. Els arguments per defensar-se han estat similars. Només van aportar la documentació d'un dels membres de la parella perquè només un d'ells havia de viure en aquells habitatges. Aquest ha estat el cas de l'arquitecte de l'Ajuntament i dona del tècnic de la Conselleria d'Habitatge que va validar els visats. El tècnic va declarar fa uns dies i va argumentar que havia assumit el tràmit de tots els expedients per manca de personal i que en aquell moment ell i la dona estaven en procés de separació. Avui, ella, l'arquitecta, ha defensat que complien tots els requisits i que no va portar documentació econòmica perquè només havia de viure ella i la filla. Un dels requisits per accedir als habitatges era no superar els 60.000 euros de renda. La jutgessa està investigant com es va dissenyar i aplicar el sistema d'adjudicació dels 140 habitatges de luxe i quins controls es van exercir.
7: Recollida de signatures i caminada popular demà com a desafiament i en contra del tancament de Collserola per la pesta porcina africana. Comerciants i restauradors de la zona denuncien una caiguda de la facturació de fins al 70%. Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
10: Bona tarda. Els organitzadors veuen el tancament perjudicial indiscriminat, la seva gestió com un despropòsit i plena d'incoherències. Josep Maria Vallès és l'alcalde de Sant Cugat.
11: Jo em posaré al davant de la manifestació, jo diré allà també. Tota aquesta acció justament és perquè... per donar resposta a la ciutadania, perquè la ciutadania no ho entén de cap manera. És que no hi ha cap explicació. Vull dir, la gent se li ha acabat la paciència. Per tant, jo m'hi posaré al capdavant.
10: La caminada començarà demà a les 9 a la caseta d'informació de Collserola a l'entrada de la pista de Can Catà i anirà fins a Can Coll. David Àngela, Catalunya Ràdio, Sant Cugat del Vallès.
7: Mentrestant, al Pirineu, el govern es compromet amb els alcaldes del Pallars Sobirà a redactar l'estudi informatiu del tan reivindicat túnel del Port de la Bonaigua. El document haurà d'estar enllestit durant el primer semestre del 2027. Pau Rubí. Mira.
12: Sí, un compromís que es va concretar ahir en una reunió al Parlament amb la consellera de Territori i representants del Pirineu, que ja fa temps que es queixen que la Bonaigua no dona garanties ni a l'hivern ni a l'estiu i reclamen una solució definitiva amb el túnel. Una infraestructura clau per garantir la connexió entre el Sobirà i la Vall d'Aran i posar fi així, doncs, als problemes recurrents de la via. Sentim el president del Consell Comarcal, Carlos Issus.
14: El primer pas és fer un estudi informatiu del projecte del túnel de la Bonaigua. Aquest és el compromís en ferm que la consellera ens dona i, a més, amb una data i amb un termini, el primer semestre de l'any que ve.
12: El govern manté actiu el seguiment de la zona les 24 hores després dels despreniments i moviments a terra dels darrers mesos, però s'ha garantit que les obres aquí a la C-28 no comportaran el tancament del port. Es donarà pas alternatiu mentre durin els treballs.
7: I ja que parlem de mobilitat, connectem amb l'equip viari. És divendres, són les 3 de la tarda i a aquesta hora hi solen començar a haver-hi problemes. Com tenim la situació, Maria García?
15: Bona tarda, doncs. A l'àrea de Barcelona destaquem les cues a la P7 entre Sant Cugat i Bellaterra, direcció Girona, de Mollet a Santa Perpètua, direcció Tarragona, les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs, ronda a dalt de Cornellà, Vallcarca, ronda litoral entre Zona Franca i la Barceloneta, i per manifestació del professorat, encara tallades a Tarragona, segons informa Trànsit, autovia A27, autovia A7, Nacional 240, provoquen retencions puntuals.
5: Passant 5 minuts de les 3.
28: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: I des d'ara fins a les 4 estarem amb l'Isabel García Pagans, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
16: Molt bona tarda.
5: El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
17: Què tal? Bona tarda.
5: I el consultor de comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
18: Bona tarda.
5: Tot bé?
18: Tot molt bé.
5: Perfecte. Doncs escolta'm, sense més preàmbuls, saludem a l'altra persona que tenim a la taula. Que els divendres ja sabeu que és l'Iu Forn. Iu, bona tarda.
19: Hola, bona tarda i gràcies per dir-me persona.
5: Home, que menys que això, no? Que volies que et digués?
19: No, no. Perfecte. No, no, no.
5: Si tu vols que et digui d'una altra manera,
19: no.
5: M'ho dius i jo soc, en això soc molt obedient.
19: No, molt content, és el més bonic que m'han dit avui, per tant, a partir d'aquí ja només podem anar millor. Molt bé, tot en ordre.
5: Molt bé, el pròxim dia ja et diré cosa.
19: Bueno, sí.
5: Per exemple.
19: Seguiríem la línia.
13: Ja ens hem oblidat d'aquells nanos que anaven com gats i gossos. I
5: ah, sí, els Asterians.
19: Sí, allò Asterians. Es va acabar. Vivim en un món, com bé sap l'altre representant del diari La Vanguardia en aquesta humil tertúlia.
5: Alta representant, no? Sí, compte, sí.
16: Ho és, ja. Tècnicament.
5: Sí, sí.
19: Ho és.
13: Perquè sóc grandota, vols dir?
19: No, directora. No, per professionalitat i per tot. Bé, el tema... les qüestions que cada dia ens omplen l'actualitat moren amb una velocitat. Mm. O sigui, ens arriben de sobte un tema que dius... Mira, el tema de l'Asterians és perfecte. I de què estan parlant? El primer dia dius, de què està parlant aquesta gent? I al cap de dos dies...
5: Quan el comences a dominar, sí, ja deixa d'aparèixer per la gent.
19: Hi havia un munt de gent que anava d'Aterian pel món, que és allò, recordeu, que anaven com... se sentien animals i anaven pel carrer com si fossin animals. Això, tota aquesta gent ha desaparegut, ja està, s'ha mort tot.
16: Però llavors deu ser culpa dels caps d'informatiu, no? Que són els que fixen l'agenda.
19: Els caps d'informatius...
5: Ja m'ha tocat el rebre.
19: Un aplaudiment pel senyor Sant Fernández.
5: No, passava per aquí. Pregunto. No he fet res, escolta'm.
16: Això és per la persona.
5: Ja, deu ser això, sí. Ara, ha necessitat l'ajuda del Pere, perquè el Liu sol no ha estat capaç de defensar-se.
19: M'ha costat, perquè mira que li anava fent senyals, Pere, socors.
16: No rematava.
19: Ell deia, no, és que jo venia i tal. Escolta, ara parlem de futbol, si us sembla.
5: Acabarem. Abans de les 4 acabarem amb una mica d'eleccions del Madrid, que són diumenge.
19: Ahir va passar una cosa sensacional. No, cada dia passen moltes coses.
5: Em canviaràs l'ordre de la tertúlia.
19: No, però en relació... No, introdueixo i centro la pilota i després ja la rematareu. Hi ha un programa 4,
5: sí,
19: que anava d'aparicions, sí, cares, sí, sí, de Belme, sí, sí, fantasmes, sí, sí, sí, sí, sí, coses d'aquestes. I ahir va aparèixer un candidat a la presidència del Real Madrid.
5: Perquè, o sigui, és el dia després que un altre candidat aparegués entrevistat per Trencas i Barranques. Vull dir que
19: sí,
5: això...
19: Sí, però, sí. O sigui, la meva capacitat de sorpresa me la rebenten cada dia. O sigui, veure un programa que s'ha dedicat i que ha dit coses molt estranyes quan va haver la Dana, que diu coses molt estranyes en general, que surten uns personatges curiosos i canvis ovnis. I els hi apareix Florentino Pérez allà al mig i fa una entrevista. Ho trobo deliciós. És com si a les eleccions del Barça hagués sortit el Club Super 3, amb el Mic. El Mic hagués sortit, hola, sóc el candidat. O sigui, una cosa... Ho trobo... O sigui, em superen la meva capacitat.
5: Després hi tornarem, que serà l'últim tema que tractarem abans de les 4.
19: He avançat, però...
16: Depèn de com acabin aquestes eleccions al Madrid, si no hauran entrevistat un mort.
5: Ostres, carai.
19: S'ha fet un silenci.
5: Sí.
16: Un mort futbolístic. No empresarialment parlant, futbolísticament parlant.
5: Jo també estic bastant convençut que guanyar...
16: No sé valorar.
5: Però després hi parlarem. Tu venies amb un altre tema,
19: sí,
5: o ens has enganyat?
19: Futbol. Futbol, mira, el passat 29 de maig, compte oficial a Twitter, o X, Atlètic de Madrid, va aparèixer tres jugadors del Barça amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, que era una resposta a que el Barça vol fitxar un jugador que es diu Julián Álvarez, llavors la resposta de l'Atlètic de Madrid al community. Després vam saber que és del Real Madrid, el community manager de l'Atlètic de Madrid, cosa que ja és insuperable, doncs van treure Rafinha, Pedri i Lamine Yamal vestits amb la samarreta del Barça, amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, i deien, doncs si vosaltres fitxeu a Julián Álvarez, nosaltres fitxarem a tots, com per fer una broma. I això ha generat bastant soroll a les xarxes. Després hem vist un anunci de Florentino Pérez, per cert, on es veu José Mourinho, que és aquest entrenador que el Real Madrid ha de fitxar sí o sí, perquè en Florentino i Mourinho és el Madrid perfecte per estar molts anys guanyant la Champions, el Barça, el Girona, quan torni a primera, i l'Espanyol, i fins i tot l'Europa pot ser que acabi guanyant la Lliga amb una direcció com aquesta. Doncs és un anunci de Florentino que surt José Mourinho amb la samarreta del Madrid i diu, sí! Com veieu, la meva imitació és clavada, no? He fet exactament de Mourinho. I a continuació hem vist un anunci que es veu un nen corrent pel carrer i va cridant, Pep, Pep! I creua tot de gent. I és una persona que està caminant davant seu a uns metres, el nen comença a córrer darrere d'aquesta persona fins que al final l'atrapa i diu, Pep, Pep! I es tomba aquesta persona, resulta que és Pep Guardiola, i diu, Pep! Diu, sí. I té una llauna de Pepsi a les mans. I es veu la llauna, no? Mm. Esclar, el joc de paraules és insuperable, és Pepsi. Vull dir, és... Bé... hem descobert després, amb estupor, bé, no podíem sospitar
8: Què? Les samarretes dels jugadors del Barça amb la samarreta Atlètic de Madrid, els jugadors del Barça amb la samarreta, vull dir. A l'anunci de Florentino amb Mourinho. Mourinho no existeix, aquesta imatge no existeix. S'ha fet per intel·ligència artificial i aquesta... que no podem dir anunci, perquè no és un anunci.
17: No és un anunci de Pepsi, eh? És un vídeo que es va fer com si fos un anunci de Pepsi, però en realitat no és un anunci.
8: També fet amb intel·ligència artificial, molt ben fet, etc. I vosaltres dius, home, són tres casos iguals. No, no. Jo estic apassionat amb el no anunci de Pepsi, perquè primera pregunta és, a veure, això qui l'ha fet? No ha sortit ningú dient que l'hagi fet aparegut, no se sap qui l'ha fet. Algú s'ha apropiat de la imatge de Pep Guardiola, que és un personatge públic, i l'han barrejat amb una marca, que també és una marca. O sigui, són dues marques, en aquest cas personal, i una marca important com Pepsi, i han fet un... O sigui, surt Pep Guardiola, va pensar una Pepsi. Cosa que no ha passat mai. Per tant, Pep Guardiola, algú li va dir alguna cosa? Pepsi, algú li ha dit alguna cosa? Realment està darrere d'això Pepsi, però no ha dit res. Ara estem parlant de Pepsi, per tant, li estem fent una publicitat gratuïta. Podria demandar Pep Guardiola per ús de la seva imatge perquè l'han barrejat? O sigui, pot ser que sigui al·lèrgic. Ho invento, eh? Potser que sigui al·lèrgic a la Pepsi o que tingui un problema a la Pepsi i digui, escolti, per què m'estan involucrant amb una marca sense el meu permís? I això crec que és un debat que no s'ha fet i per això dic, el vull portar el divendres perquè aquí hi ha gent molt entenimentada que m'ajudarà a veure la llum. No, però realment,
17: en la mateixa línia,
8: de marques...
17: En la mateixa línia, o sigui, el moment en què se sap que l'anunci de Mourinho amb Florentino Pérez és l'intel·ligència artificial és el moment en què Mourinho truca al Benfica, que és el seu actual club, per dir-los jo no he gravat aquestes imatges, això és intel·ligència artificial, perquè, clar, Mourinho té contracte amb el Benfica. Clar. I el Benfica li podia dir què fas posant-te una samarreta del Madrid i participant en un anunci amb els colors del Madrid. Lamine Yamal és jugador d'Adidas. Apareix amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, que és de Nike. No és el seu club. El Barça pot fer accions legals contra l'Atlètic de Madrid per haver disfressat des de les seves xarxes oficials a uns jugadors amb una samarreta que no és la del seu actual club. Vull dir que tot aquest debat sobre la utilització d'imatges, drets, clubs, marques, etc, etc, és un caldo que no sé com ho veieu. Per ajudar el lío, que ja veieu no, que necessita ja, el vostre oracle.
13: En els últims mesos hem vist famosos cantants, artistes, que han registrat la seva imatge per evitar aquest ús fraudulent. O sigui, o potser no l'eviten, però sí que és veritat que en estar registrada doncs tenen més suport després legal per reclamar per aquest ús indegut. Jo no sé si el Barça pot demandar a l'Atlètic de Madrid, el que segur que pot fer-ho són els jugadors, perquè s'està fent un ús indegut de la seva imatge i, a més, associant-ho amb un producte que no és amb els quals ells no tenen cap mena de relació. Passant el mateix amb aquest fals anunci de Pepsi, que hi ha una altra cosa, és la música d'Oasis. Tampoc no sabem si han pagat drets, per exemple. O sigui, ho ajuntes tot, la imatge, la música, la marca del producte. Vull dir que aquí hi ha un camp per recórrer en els amants del dret...
17: El que jo no sé és qui ha fet aquest vídeo. Clar, perquè si dius és un anunci de Pepsi, pots anar a Pepsi a demanar-li explicacions de per què has utilitzat la imatge de Pep Guardiola o la música d'Oasis. Però si és un vídeo que ha fet algú i que jo ara mateix desconec si se sap qui és l'autor d'aquest vídeo, clar, llavors hi ha Pepsi, Oasis i Pep Guardiola que li poden demanar responsabilitats a qui hagi fet el vídeo, que jo no ho sé.
13: Si vas a un jutjat, doncs començaran a buscar IPs, no? Origen i tot això. Evidentment, segurament, si vas aquí, en la línia d'alguna altra dèria, els Mossos et diran no denunciïs que no es pot fer res. Però la cosa passaria per aquí. I és un terreny que en els propers anys, o els propers mesos segur, i els propers anys veurem que va ampliant la quantitat de gent que registra la seva imatge com a marca per evitar aquest ús fraudulent.
18: Però fins i tot així, encara que la registris aquí, potser ho fas des d'un compte de Luxemburg o de Malàcia i tot. O sigui, jo crec que realment vivim en un món en què les lleis ja no... estan pensades per un altre món, no? I es tardarà un temps en què les lleis puguin entendre el nou món, perquè això vol dir que els polítics que fan les lleis han d'entendre el nou món, i estem en aquesta etapa en el que estem enmig d'un tsunami en què cada dia passaran coses que les lleis no tenen previst i que no saben com respondre. I, per tant, en tot cas, ha saltat pels aires aquella famosa cosa que el Liu, que li agrada tant al periodisme, sempre ens van ensenyar, no?, que una imatge val més que mil paraules. Òbviament, tot això ara és mentida, també, i no, o no té per què ser veritat. I per tant, d'aquí que entenguem aquest nou món, pues entre mig hi haurà una zona de ximpleries molt, molt notable, no?
16: Sí, d'acord que és un nou món i, per tant, necessita que es construeixin noves regles de joc, potser, no? O potser assumir que hi ha coses que potser no seran demandables, més que res, perquè no trobaran la persona, o potser fins i tot la persona que pugui ser no hi haurà manera de fer-li pagar res, no? Perquè vés a saber si al darrere d'aquest vídeo hi ha un nen...
13: I una altra hipòtesi.
16: De 15 anys que està jugant i li ha sortit una idea. Perquè jo, si aquest nen ara... Dic nen perquè no sé si és un nen o un senyor gran. Però si imagineu que és un... que se li ha acudit fer això, home, demà estarà ben ofertes de qualsevol empresa de publicitat. Perquè, home, la idea, més enllà de com s'ha produït, és una genialitat.
13: Hi ha una altra hipòtesi. I és que sigui un, o sigui, que estigui fet amb el vistiplau de tots els protagonistes i que genera més conversa a les xarxes dient que és un fals vídeo, que no que és un anunci.
17: Perquè si alguna cosa hem après és que avui ja tampoc no ens podem refiar de res.
8: No.
17: Perquè a vegades creus que això és una enganyifa i després descobreixes que no hi ha cap enganyifa, sinó que tot
13: és una
17: campanya.
13: És una estratègia publicitària.
16: Aquest és el veritable problema, no? Que al final ja no saps... Això discernir deia... realitat o veritat de mentida.
17: Això justament... I el bé del mal.
8: Això justament ho deia fa pocs dies. L'editor del New York Times va fer un discurs que s'ha fet famós, que ha corregut, i parlava d'intel·ligència artificial i de l'ús que està fent la intel·ligència artificial dels continguts dels mitjans de comunicació. Una de les coses que deia és aquesta. Ha arribat a un punt que la gent ja no es creu res. Per què? Perquè no té capacitat... O sigui, en un món que tu amb el teu mòbil pots fer el que vulguis, resulta que no ets capaç de saber si una cosa és veritat o mentida. Ha arribat un punt en el qual és molt difícil saber si una cosa és veritat. En aquest moment, sí, aquest anunci de Pepsi és mentida, però no sabem qui l'ha fet, no sabem, doncs, o sigui, no sabem realment què ha passat. I tenim una capacitat infinita de poder accedir a la informació. I també deia això, el tema dels continguts. La intel·ligència artificial es nodreix de tot el que hi ha a la xarxa que ho estem generant tots nosaltres. I mitjans de comunicació que estan pagant els seus periodistes per fer peces, per fer continguts, fotografies, vídeos... Tot això la intel·ligència artificial ho xupa sense pagar ni un sol... anava a dir euro, però és que dòlar, yen, la moneda que sigui, no ho paguen. Clar, estem en un món en el qual tu abans posaves Segona Guerra Mundial a Google i et sortien els 10 primers enllaços. I era allò el que en deien el SEO. Si tenies habilitat en col·locar-te allà, doncs tenies més visites perquè estaves més amunt. Tu entraves i entraves a cada una de les adreces. Ara no. Ara tu poses Segona Guerra Mundial a qualsevol intel·ligència de qualsevol empresa i poses Segona Guerra Mundial. Miri, faci un resum de 15 línies, posi'm dos vídeos, tres fotos i que surti Hitler saludant a la meva tieta pura que el mes que ve fa 72 anys. Ja està. I ja no passes per Google. Per tant, al trànsit se'l queden les grans empreses d'IA amb un contingut que s'apropien.
18: Sí, el món de Google, de l'hegemonia de Google, era també bastant galdós, eh? O sigui, anem de mal a pitjor, si vols, però ja fa temps que
16: abans,
18: tot això...
16: Google t'indicava els llocs on podies trobar respostes. Super. Ara directament et dona la resposta.
18: Però si els hi demanes que t'ho especifiquin...
16: Sí, també, però és ara quan ja directament Google, ja no vas a buscar qui te la doni, ja te la donen directament.
18: Sí, però a través d'una fórmula màgica que controlava Google.
16: Que sí, tot sí, evidentment, l'algoritme, està clar. No? Des d'aquest punt de vista, l'encíclica del Papa és molt oportuna, però com a mínim obre el debat ètic.
18: Perquè ja estava obert.
16: Però
18: és un debat que estava obert, sí. Que era legítim abans que el Papa...
16: Bueno, jo crec que faltava alguna referència. Una mica
18: pels
16: més
18: creients,
16: allà de més...
18: Pels creients, no, pels creients. Que hi han trobat una cosa pues, nova, no? Però jo crec que ja el debat ètic estava molt ben establert.
16: I pels creients també pot servir.
18: Estava molt establert, amb tot el respecte, per aquest matemàtic.
16: Jo no sé si estava tan establert. Bueno, estava en mans de la idea de la innovació.
18: De premis Nobel,
16: sí,
18: de molta
16: evidentment.
18: Gent, no? I ara un matemàtic ha fet una aportació que pels creients és molt valuosa.
16: Segur.
8: Molt bé. Llavors t'he centrat el tema perquè ara segur que voleu parlar de la visita al Papa. No. I llavors ja aneu fent.
17: En tot cas, tots han evitat una reflexió clau sobre tot aquest tema de la intel·ligència artificial, i és que ens hem fet molt grans.
13: Però això és una... No, jo crec que no és cert, no és una qüestió d'edat, això.
18: Un de 30 anys ara pot dir el mateix.
13: Que no té res a veure.
16: Un de 30 anys som...
18: No, ell està vell.
16: Ah, sí, per
18: néixer sense la intel·ligència artificial i de cop i volta és un vell.
16: Li expliques l'allò de l'enciclopèdia catalana.
18: No, però ell, que es pensava, diguem, que dominava el nou món, que era la xarxa i tot això és el món vell, ja.
0: Sí, sí, va
20: un
0: ràpid.
20: Un xaval de 30 anys, pobre, s'ha fet vell.
17: Doncs els de 50, què hem de fer?
2: De fet,
17: això que li diuen la generació Z, comença a generar un rebuig en relació a intel·ligència artificial.
20: Home, clar,
17: perquè això s'està carregant llocs de treball júnior.
20: Perquè els fa vells.
17: No, perquè s'està carregant la incorporació de persones en pràctiques o de júniors a les empreses, perquè aquesta feina ja la fan
20: si dominen la IA, no?
8: Aprofito per compartir una cosa que els hi vas dir a uns alumnes que tinc a l'últim curs. Que...
20: Alumnes de periodisme?
8: No, són de periodisme, per sort per ells. Era ja l'últim curs i els hi vaig dir, ara vosaltres sortiu al món, bla, bla, una mica una xapa. Però recordeu quan veu... Era 4 anys. Recordeu quan veu arribar? Quan veu entrar aquí no hi havia ChatGPT. Per tant, el que heu estat estudiant aquí, a veure, és relatiu.
17: Ja veurem si ho apliqueu o no, perquè el món en el que treballareu serà molt diferent del que heu estudiat.
16: Això és típic de professor de periodisme. Eh?
13: Sí. Que, no, jo recordo la carrera, un professor va dir, si estàs buscant informació sobre una cosa i trigues més de 10 minuts a trobar-la, passa a un altre tema. Ara això ja no computa, ja.
17: En fi.
8: A pesar de tot, ànim,
17: sí, sí.
8: I una abraçada, perquè...
17: Sempre.
8: Sempre.
17: Evidentment.
8: A tope, vull dir...
17: Iu, gràcies, bona tarda. D'aquí a 7 minuts seran 2:15, una pausa, i de seguida anem amb el tema que també ha estat la cançó de l'enfadós els últims dies i fa l'efecte que continuarà sent-ho les pròximes setmanes, eh? Les protestes dels mestres i professors a Catalunya, que continuen i, a més, amb molt bona salut, com hem pogut comprovar avui a Barcelona.
28: Catalunya migdia. Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
21: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
22: ostres,
21: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
22: No.
21: I a més, es posa a diluviar.
22: No t'ho creus.
21: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
23: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
24: Vacances, sol, aigua... Hi pot haver res més divertit per la canalla?
25: Les joguines?
24: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
25: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
24: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
25: A la botiga web i app.
26: La casa nostra ja és casa teva.
27: Que bé!
26: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
29: Tranquils, que no ens avorrirem.
26: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
30: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
28: Catalunya migdia.
31: Les dones i els dies.
32: Amb Montse Virgili.
33: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
31: Per orelles fines i cors oberts.
33: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
31: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
33: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
32: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
33: Però què pensava que era la intel·ligència?
34: I després, quan guanyes, què més hi ha?
35: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
32: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
36: I el moment de retirar-se va ser complicat?
32: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
37: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
38: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
32: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
35: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
32: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
28: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
32: Som 3CAT.
17: D'aquí a 4 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagant, Pere Rossinyol i Miquel Àngel Escobar. El dia en què hem pogut comprovar que el conflicte a l'educació encara durarà dies, sinó mesos. Avui, mestres i professors han tornat a la vaga amb un seguiment, segons el Departament d'Educació, si fa no fa com la de les anteriors en vagues. També hi ha hagut una manifestació a Barcelona aquest migdia amb milers de mestres al carrer, més de 15.000 segons la Guàrdia Urbana. A més, han convocat una nova aturada dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa, amb la selectivitat i amb el debat al Parlament dels pressupostos precisament en educació. Volen que el govern i els grups parlamentaris compleixin la llei d'educació aprovada l'any 2009, on diu que en 8 anys la inversió en educació ha d'arribar al 6% del PIB. Ara la inversió està al 3%, la meitat. Isam Paredes és portaveu de la CGT.
0: Nosaltres ho fem el dia 9 pel tema de la visita al Papa, però sobretot per la discussió del capítol d'educació. I això és el que nosaltres apuntem, que tots aquests partits que criden a la responsabilitat, que van signar una llei que deia que hi havia un 6% d'inversió en educació al 2009 i que seguim al 3.
17: El govern no té previst que el president Illa es posi al capdavant de la negociació amb els mestres, que és el que li han demanat alguns dels sindicats, perquè el govern manté la confiança, diu, en la consellera Esther Niubó. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera ha assegurat que està tranquil·la, amb ganes de resoldre el conflicte, però no ha precisat si encara hi ha marge per la negociació. Però sí que n'hi ha, diu, pel diàleg.
1: Doncs em sento amb força i em sento sobretot serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
17: Una cosa que també caldrà fer és refer la unitat sindical. L'USTEC, la CGT i la Intersindical s'han emplaçat a fer una reflexió sobre l'estratègia a seguir, però de moment demanen a la conselleria que ara les negociacions passin pel comitè de vaga i no pas per la taula sectorial. No sé com veieu el conflicte i la situació que s'ha creat després d'aquest no dels professors conegut ahir a l'acord que s'havia signat entre els sindicats i el departament.
16: Home, el primer moment és com sorprenent, no? Perquè com a mínim algú dels signants del preacord, no? Pues penses que el defensarà i que tindrà algun tipus de prescripció en relació als professors, no?
17: Defensar-lo el van defensar, eh?
16: Sí, sí, va defensar, però sí. Pel que tinc entès, no tot dintre d'USTEC, però en tot cas, suposo que si vas firmar i el vas presentar, d'alguna manera l'estàs avalant i que sigui implícitament, després ja no sé. Jo penso que en el fons, el que ha passat no deixa de ser una bona notícia. I ara m'explico. Perquè si això hagués acabat amb un acord i els professors haguessin dit sí, ok, haguessin dit ok a un increment important del seu salari, 600 euros, si no recordo malament. I, per tant, s'hagués confirmat socialment fins i tot que tot això anava de guanyar més diners, cosa que em sembla perfectament legítima, eh? Per altra banda, penso que cobren poc. Però hauria quedat aquesta com a explicació principal. Tot aquest lío, al final, només tenia un objectiu, que era aconseguir més diners. I fins i tot un cert grau de competència entre sindicats. La contundència d'aquest 65% en contra de l'acord, el que jo crec que deixa molt clar que, tot i que la qüestió econòmica o de condicions de treball és molt important, no és exactament del que va la cosa. Jo crec que el que estem assistint realment és a una acumulació de molts anys dels professionals que, d'alguna manera, el propi sistema o el model educatiu els hi col·loca davant d'una alta responsabilitat, però no els hi donen les eines. I fins i tot, potser el propi model és molt difícil de gestionar en una situació de màxima diversitat com la que hi ha ara a les aules, no? I, per tant, aquest descontentament doncs, aflora amb molta contundència i que ni tan sols pot apaivagar un increment salarial tan important com aquest. A mi em sembla que, en fons, és una bona notícia perquè si aquesta esmena a la totalitat que ha fet la comunitat educativa a través dels mestres, en els sindicats que firmaven o que han signat a última hora o han proposat el preacord, tant com a la política, en el cas del govern, perquè al final també el govern ha arribat a pensar que això simplement, doncs, potser amb increments salarials, doncs se solucionava el conflicte, crec que no estem assistint o no estan fent una interpretació correcta al que estem assistint, que no és estrictament un conflicte salarial o sindical, sinó que és un conflicte d'uns professionals que volen fer la seva feina i no la poden fer. I no la poden fer facilitar, perquè la dificultat del context social, la dificultat, diguem-ne, de pèrdua associada a la pèrdua d'autoritat dels mestres davant de les famílies, el canvi i l'impacte tecnològic, com la intel·ligència artificial, per tant, fer l'exercici, diguem-ne, de la professió és molt complicat, té molt poc reconeixement i només amb diners no s'arregla. I això obliga a una reflexió més profunda en relació al model educatiu, el que demanem en aquest moment al model educatiu, per tant, als seus principals protagonistes, que són els mestres.
2: Sí, a mi m'agradaria pensar com el Miquel Àngel, però ho veurem d'aquí un temps. No tinc gens clar que això acabi bé. Jo crec que s'ha arribat aquí com a conseqüència de, òbviament, de molt de temps de que s'ha anat deixant podrir i, per tant, ara esclata i es desborda. I quan es desborden les coses, doncs poden acabar bé, però moltes vegades acaben malament. I ho sabem de moltes experiències, sí, diguem, sí. No? Perquè es perden els intermediaris que tenien capacitat, diguem, d'enquadrar, i tot això després del millor acord o del gasto més, o del compromís d'inversió més gran dels últims 20 anys. Per tant, bueno, a lo millor sí que aconsegueixen més coses.
16: I quan dic que crec que és una oportunitat, no perquè cregui que la puguem aprofitar,
2: sí.
16: Simplement perquè crec que això posa a les clares que el problema no és només l'increment de salaris.
2: Això és veritat, però si a mi em dius com acabarà això, pues, no té gaire bona pinta, per mi. Perquè aquests desbordaments, arriba un dia, clar, cada cop que fas una vaga, pues, deixes de cobrar, les famílies, que són un element molt important per haver arribat fins aquí, tenien una empatia extrema davant d'una situació, però amb ells no els hi pugen els sous, a les famílies. I entrem en una dinàmica diferent, que si mantenen aquest grau de participació, que si mantenen... Bueno, igual sí que se'n surten, però arribarà l'estiu, començarà el curs, i veig molt difícil que aquesta força mobilitzadora, contrària als sindicats majoritaris, perquè l'USTEC també ha avalat l'últim acord, després de l'esforç més gran de la història dels últims 20 anys, econòmic, en un context en què tots els col·lectius i totes les famílies pues, tenen dificultats, doncs a veure, quan es desborden les coses, que no dic que sigui culpa dels mestres, tot el contrari, eh? Dic que aquí hi ha una situació podrida, que a més el tacticisme del govern ha empitjorat, perquè hi ha hagut un tacticisme que volien treure partit d'una situació perquè es pensaven que pagant una miqueta ja n'hi havia prou, però ara està la situació desbordada i d'aquí un any, o quan podrem avaluar si això és bo pels mestres o acaben pitjor de lo que sembla. És que comparteixo el fons de totes les dues intervencions, de manera que només puc aportar més interrogants, no? O sigui, quina és la validesa dels representants actuals o dels interlocutors actuals de la conselleria davant dels professors? En qualsevol altre conflicte laboral, un representant d'un sindicat que avala un preacord i que el sotmet a votació i li tomben l'acord amb un 65% de votacions, hauria dimitit. O hauria de dimitir. Deixa de ser vàlid com a interlocutor. O això és el que no hauríem d'entendre. Si tu no tens capacitat per defensar aquest acord davant de la teva gent, quin és la, no? Quin és la teva, el teu poder com a interlocutor? I després d'altra... Lligat amb això, és què és el que es pot pactar ara que no continuï sent un acte de confiança entre les parts, d'una confiança que ja està trencada. O sigui, més, si no era un problema de diners, i ja s'han posat tots els diners sobre la taula, diguéssim, pues no es pot fer... O sigui, què es pot fer, què es pot pactar que es pugui fer efectiu de manera immediata? I que no capitalitzin pel govern seria terrible, pel govern, eh? Jo personalment...
3: Sí, que ho capitalitzi la CGT, que té dos representants, si no vaig errada, diguéssim.
2: Que jo no dic res en contra de la CGT, eh? Dic que és la perspectiva del govern.
3: El que dic és que si la confiança en aquest... O sigui, si els interlocutors no són vàlids, perquè poden negociar, però ja sabem que no poden avalar els seus acords. I si la confiança està trencada, què és el que es pot pactar que pugui tirar endavant amb aquestes circumstàncies. Insisteixo compartint que és un problema que no és d'ara, que no és només un problema de diners, el problema del sistema educatiu, que efectivament s'ha desbordat absolutament i que és molt difícil tornar-lo a portar pel camí de la negociació activa i responsable, i que no es pot pactar res que sigui aplicable demà passat. Demà passat vull dir a l'inici del curs.
16: Bé, jo crec que es tractaria d'una combinació de dues coses. Primer, en certa mesura, acabar de relligar aquest acord econòmic, perquè al final el que jo crec que el missatge canviant als mestres és que sí, que està molt bé, que sí, però que tenim altres problemes que no solucionen amb 50, 60, 70 o 200 euros al mes, que és com fent de professors. I això requereix una altra taula. I aquesta taula és política i de govern, on els sindicats, les famílies i tothom hi ha de ser-hi. Però revisem o revisa també les bases del model.
3: Sí,
16: o això,
3: vale, però aquesta
16: això no
3: s'arreglarà
16: i això, evident, va a un altre rima.
3: Efectivament. O sigui, aquesta taula, o sigui, cada vegada que s'anuncia el mes de febrer quin dia començarà el curs, el mes de setembre, o sigui, el curs següent al mes de setembre, tenim un problema perquè
16: aquesta
3: no es posen d'acord ni en el dia.
16: Aquesta taula està convocada fa molt temps, a la segona vegada que va sortir l'informe PISA dient el desastre de l'educació.
2: Però si es fan vagues fins que no s'arregli això, anem pel pedregar. Perquè els mestres acabaran perdent...
16: Sí, tampoc no és sostenible fer una vegada d'aquestes. Això t'ho dic jo, que és el final de curs.
2: Quina força tenen els mestres? Fins ara han tingut un seguiment massiu i la simpatia de les famílies.
16: Evidentment.
2: Han aconseguit un augment de sou i volen més coses que em semblen, a més justes, però que ja diria jo que la millor manera d'aconseguir-les ja no pot ser amb una vaga indefinida.
16: Sí, segurament.
2: Si es desborden les coses...
16: Sí, la vaga indefinida arribarà al final de curs. Després arribarà el curs de nou i potser la cosa s'haurà acabat, no? Però és igual, l'element de fons, si algú vol recollir... Té una altra dimensió.
2: Totalment
16: i això necessita la política. Sí, començant pel govern i seguint per la resta de partits.
2: Efectivament.
16: Perquè és un element que ja fa temps que ve anunciat. Aquest malestar simplement és el símptoma.

0: I de generositat entre partits, perquè al final el entre, col·loquem sí, d'educació, sí, entre altres
1: no,
0: coses...
1: No, no, sí, però vaig a l'entre partits, però també entre els sindicats i també entre el col·lectiu docent.
0: És que tampoc li podem demanar...
1: Llavors estem demanant actes de fe.
0: Absolutament, d'acord. I potser ja s'està acabant l'època de fer actes de fe. Volem veure les coses. Això ja ho comparteixo. Està en el món de la immediatesa. És la pèrdua de confiança, l'erosió de confiança i la reputació de les institucions, que ja no lideren. Ja simplement gestionen, si poden, les crisis que tenen. D'acord? Però si volem arreglar-ho, o es fa així, o no es fa. Perquè al final els sindicats poden fer moltes coses, però no totes. I els sindicats que han de negociar condicions, jornada, i poden alguns intervenir en el model educatiu. Des de la seva condició sociopolítica, altres, els més corporatius no tenen cap intenció de participar d'això, potser, perquè ells tenen altres interessos, que també em sembla lògic i legítim. El que dic és que això ara interpel·la la política.
2: Però la política...
0: Més que no pas als sindicats, que els sindicats, mira, no, però... aquí cadascú ha de fer la seva revisió
1: i el que ha fet i el que no ha fet. El sindicat majoritari ha quedat absolutament
0: per això dic, aquest, però, els sindicats en el seu conjunt hauran de fer la seva reflexió.
3: Quan dius que interpel·la la política no vol dir només els partits polítics.
0: No.
3: Això ja s'ha desbordat i aquest consens que s'ha de relligar no ha de ser només entre partits, sinó que en aquesta definició hi ha de participar els sindicats, segur, hi han de participar les famílies, sí, sí, i això ja és un tema, sí, diguem, però que no ho poden pastalejar uns partits.
0: Absolutament,
3: eh?
0: D'acord. Si no es tracta de pastalejar-ho, ja, es tracta de dir, aviam, amb el problema que tenim al damunt de la taula...
3: Els mestres s'han guanyat.
0: Què fem? Anem pujant fins a 1.000 euros, aviam si s'acaba?
3: Els mestres s'han guanyat sent aquesta taula que defineixi el futur de l'educació i no només unes condicions laborals.
0: Absolutament, d'acord.
4: Doncs veurem com recondueix el conflicte, perquè ara mateix es fa difícil, perquè és evident que de la manera com s'ha afrontat en els últims mesos no serveix, perquè ara mateix les confiances estan trencades. Avui ha estat molt significatiu, per exemple, en la manifestació de Barcelona, quan la Yolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, que ha estat molt exposada als mitjans de comunicació, ha agafat la paraula i ha hagut xiulada general, i els altres sindicats li han fet costat i han anat al seu costat com per intentar recosir una mica la unitat sindical, que també ha quedat molt tocada en aquestes negociacions, però és evident que hi ha aquesta crisi a l'hora de veure com els professors i com el departament reenfoquen, podríem dir, aquesta problemàtica. Hauran de posar-s'hi a partir d'ara. És evident, però que n'heu parlat d'una vaga indefinida, que era una de les opcions que l'USTEC havia posat sobre la taula. De moment no està convocada i està retirada. Ni l'USTEC ni tan sols la CGT, que ha estat més beligerant amb aquest conflicte, no proposen una vaga indefinida. Proposen jornades de vaga, de moment dimarts que ve, coincidint, a més, com dèiem, amb aquest debat al Parlament de Catalunya sobre els pressupostos i l'ensenyament, i també amb la visita del Papa i la selectivitat, però de moment és aquesta de dimarts que ve la que està convocada. A partir d'aquí veurem com va evolucionar tot plegat. Ara falten 20 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
7: Renfe reforça Rodalies del 6 al 10 de juny amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Hi haurà més trens, més freqüències i més personal d'atenció al viatger. Tingueu en compte que algunes estacions poden tenir canvis o restriccions per motius de seguretat. Compra el teu bitllet amb antelació i informa't als canals oficials de Renfe.
5: Catalunya Ràdio. Som 3K.
8: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
5: Catalunya migdia.
9: Tota comunitat necessita un cor.
10: Un cor? Per què?
9: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
10: I reforçar la identitat?
9: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
10: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
11: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
12: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
13: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
12: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
13: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
12: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
13: Consulta els models i marques que hi participen.

0: migdia.
1: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
2: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
1: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
2: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
1: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
1: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
2: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
3: Queipo de Llano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
2: El divan, el valor de la conversa.
3: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: Són 3:15 de la tarda, seguim al Catalunya Migdia. La Generalitat ja té 700 perfils genètics de cossos exhumats de la Guerra Civil. Podríem dir que és un èxit, ja que s'ha aconseguit extreure l'ADN del 70% de les restes que s'han exhumat fins ara de les 140 fosses comunes obertes. Totes aquestes mostres d'ADN ara s'estan creuant amb totes les mostres que han donat 5.000 famílies de desapareguts, la majoria soldats republicans morts en batalla. Des que va començar el programa d'obertura de fosses l'any 2016, només s'han aconseguit identificar 27 dels cadàvers exhumats, alguns entregats a les seves famílies, però ara la Direcció General de Memòria Democràtica ha fet un canvi d'estratègia amb intervencions cada vegada més selectives, i això fa preveure que els pròxims anys hi pot haver moltes més identificacions. Al cens de persones desaparegudes a Catalunya hi consten més de 8.000 persones que han inscrit, sobretot, els seus familiars. Només en l'últim any s'han afegit 400 desapareguts a aquesta llista, que ara serveix de punt de partida perquè els historiadors documentin les històries personals dels desapareguts fins allà on puguin i s'intenti localitzar els punts d'excavació més probables on recuperar els cossos. Saludem Roger Heredia, que és el president de l'Associació del Banc de l'ADN dels Desapareguts. Roger, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: La tècnica d'extracció de l'ADN ja és molt efectiva, però caçar l'ADN dels cadàvers exhumats amb els dels familiars no deu ser gens fàcil. És aquest el punt principal pel qual només s'han identificat 27 cossos en 10 anys?
5: Bé, jo ho afrontaria amb dues problemàtiques. La primera, que trobem un ADN doncs, en part degradat d'aquestes restes humanes que estan a les fosses. Estem parlant que han passat molts i molts anys, no? Per tant, estem, en alguns casos estem treballant amb ADN molt degradat, amb altres no, eh? Amb altres s'ha conservat molt bé. I, per altra banda, el mètode que estem utilitzant, és a dir, sí que les polítiques de memòria a Catalunya han avançat, no? Com això que explicàveu, aquest projecte que compara restes de les famílies, aquest ADN de les famílies, amb l'ADN dels cossos exhumats, però cal una altra perspectiva, cal una perspectiva des de l'àmbit nacional. És a dir, tenim tecnologia a molts àmbits forenses que s'utilitzen bases de dades públiques per creuar doncs, informació forense d'ADN. Jo crec que han d'anar cap aquí. És a dir, l'actual projecte, que fixi's vostè també, hem parlat que si tenim 8.000 famílies que s'han donat d'alta com a desapareguts i només tenim 5.000 perfils, aquí ja en falta més de 3.000, no? D'aquestes 8.000 famílies que tenim censades, això és un problema. I l'altre, que necessitem tecnologia, necessitem un nou projecte, perquè està molt que Catalunya doncs, fem aquesta tasca, per mi és unes xifres bastant preocupants a nivell d'identificació, però clar, quanta gent va morir a Catalunya que no és de Catalunya? Quanta gent necessitem l'ADN de les seves famílies que no són catalanes? Per què explico això? Perquè cal un projecte des de l'àmbit nacional. I si està treballant, i això ho podem dir, tenim constància que el govern espanyol vol presentar en breu un banc nacional d'ADN públic estatal. És urgent. És urgent perquè, miri, a Catalunya tenim més de 1.000 fosses marcades. Si continuem el ritme dels últims 25 anys, miri, tardaríem més de 200 anys a obrir-les. Jo penso que és una xifra molt significativa.
4: Per tant, el que demanes és que, per exemple, quan es pot extreure ADN d'unes restes trobades, es pugui comparar amb l'ADN que hi ha en altres bancs, no necessàriament les persones que han cedit el seu ADN només pel fet de buscar els seus familiars, que es puguin comparar amb altres bancs d'ADN que puguin tenir, doncs, policies, serveis mèdics, etc.
5: Això és l'ideal. Jo sempre dic que cal utilitzar els recursos públics. Miri, al final, els recursos públics són per la gent. Si ja tenim altres projectes des de l'àmbit humanitari, i això és molt important, àmbit humanitari, volem donar resposta a famílies que estan buscant un desaparegut. Faig un incís. En aquest país d'Espanya és una realitat que s'està diferenciant els desapareguts recents des de la Guerra Civil. Són dues categories. Sembla que els que tenim familiars de la Guerra Civil, doncs què vol dir? Miri, semblem que les nostres famílies siguin romans, i no és això, no? És a dir, des de l'àmbit públic mai s'ha volgut incloure als bancs d'ADN públics Guerra Civil, per un tema polític, pur i dur, i soc molt clar i molt contundent. Per tant, ara el projecte del govern és no utilitzar aquestes... Quan parlo del govern, parlo del govern espanyol, és no utilitzar aquestes bases de dades públiques o que té la policia o altres que es podrien utilitzar per Guerra Civil, sinó crear un nou... un nou banc d'ADN amb un nou projecte, amb el programa Bonaparte, que ja serveix, i poder connectar, primer, els bancs genètics que ja existeixen a les comunitats autònomes, com a Catalunya, i fer-ho des de l'àmbit públic. Sí, és un pas endavant, però és que anem molt tard, i les famílies no podem esperar més. És a dir, celebrem que hi hagi voluntat política, però hem de reflexar que tots els passos que hem anat fent a Catalunya han fet passos molt importants, però són totalment insuficients.
4: Clar, aquests passos que s'han fet amb un govern, com és el de Pedro Sánchez, que és favorable a aquesta política. Però si hi ha un canvi polític al govern espanyol, cosa que pot passar, això encara serà més difícil i, per tant, hi haurà fins i tot una regressió en aquest tema?
5: Totalment. És a dir, aquí el gran canvi el que comença amb el govern del Raúl Romeva, quan fa un canvi molt important en les polítiques de memòria, i què fa? Doncs, bàsicament, aquestes polítiques de memòria es centren en la identificació dels desapareguts, que és el que no s'estava fent. És a dir, si em permeten, aquest país hem estat molt proactius en fer homenatges, en fer museus, en fer estàtues, però clar, ens han deixat el més important, treure la gent de sota terra. Com li deia, el canvi comença amb el govern del Raúl Romeva i ha tingut una continuïtat amb aquest actual govern. Si hi ha un canvi en aquest país de dreta a extrema dreta, ja està passant, no li dic res nou. Ho hem vist a València, ho hem vist a Mallorca, ho hem vist a Aragó. Ho estem veient a tot allà on governa el Partit Popular amb l'extrema dreta. El que fan és finalitzar aquestes lleis de memòria i, evidentment, si hi ha un canvi de política en aquest país, com sembla que malament pot passar, doncs les polítiques de memòria quedaran en un calaix una altra vegada. Per tant, insisteixo, cal aprofitar el temps que tenim per impulsar polítiques de memòria i que quedin blindades, que anem més allà que canviant el president del govern puguin tombar les polítiques de memòria. Jo crec que és una cosa de justícia, és una cosa que crec que s'entén, ho entén tothom, i cal més, cal posar els recursos públics, tots els recursos públics, i m'avanço i faig una pregunta. Si Espanya és el segon país del món amb més desapareguts després de Cambodja, per què ningú ha plantejat a la Unió Europea, a la Comissió Europea, que aquí tenim un greuge molt important? Els Balcans. S'ha fet unes polítiques d'identificació i el 90% dels cossos s'han identificat per ADN i per altres maneres. Per què no presentem al món un problema d'estat amb les polítiques de memòria en aquest país?
4: És Roger Heredia, president de l'Associació del Banc d'ADN de Desapareguts. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
5: A vostès, bona tarda.
4: Bé, doncs aquestes són les dades, aquest 70%, que és un èxit, de totes les mostres que es treuen de les fosses s'aconsegueix un 70%, però després hi ha moltes dificultats per fer coincidir amb les mostres d'ADN, entre altres coses, com ens explica el Roger Heredia, perquè només es compara amb aquella ADN que les famílies han cedit expressament per aquest tema, i no es poden, per exemple, comparar amb altres bancs d'ADN que pugui tenir doncs, els cossos de seguretat o els metges, per tal de poder anar més enllà.
6: O aquesta falta, diguem, és que semblava un liu perquè parlava d'àmbit nacional, no sabíem bé de què parlava.
4: Okay.
6: Però vull dir, el no haver-hi la unificació, diria que molts catalans van morir al front d'Aragó, vull dir, tot això és molt... Si no es fa així, doncs malament, no? Però, òbviament, el que posa de manifest totes aquestes dificultats i que tenim aquesta gran assignatura pendent i que fins ara, clarament, tot l'esforç l'han liderat les famílies i les entitats, diguem, de recuperació de la memòria històrica, etcètera, etcètera, i les administracions és un tema que sempre els hi ha costat. Afortunadament, en els últims anys hi ha algunes iniciatives i és una bona notícia, diguem, que se'n parli i que es vegi més enllà, perquè aquestes alçades, tants anys després, que continuï havent-hi aquest percentatge tan alt, tan altíssim, de cunetes, diguem, per identificar i de cadàvers per identificar és tremendo. És una gran assignatura pendent de la democràcia espanyola.
4: Queden 7 minuts per arribar a les 4. Estem molt pendents de les eleccions del Madrid, que són aquest diumenge, o no?
7: Sí.
6: Sí, són eleccions entre cometes, diguem,
8: sí,
6: no?
8: És molt divertit.
6: Formalment sí, però vull dir...
4: Són eleccions, hi ha dos candidats, sí. I els socis votaran.
6: També en Primo de Rivera feia eleccions. Vull dir, és una execució de poder.
9: I Maduro.
4: Entre mis, 7 minuts per les 4. Queden 2 dies per aquestes eleccions al Madrid. Aquestes pseudo-eleccions, segons el Pere. La campanya electoral bull i els dos candidats acaben de cremar les seves naus. Saludem el Marcos García, company de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Marcos, bona tarda.
10: Bona tarda, com esteu?
4: El Marcos ha estat seguint aquesta campanya electoral. Escolta'm, podem fer una mica de resum d'allò que han anunciat els últims dies Florentino Pérez i Enrique Riquelme? Perquè la veritat és que és una mena de subhasta de cromos. Sembla que estan fent ben bé un àlbum de cromos, no?
10: Sí, és un no para, eh? Per posar-hi ordre i intentar-ho fer ràpid. Riquelme ha anunciat Haaland i Rodri. Ha anunciat Raúl, de director esportiu, Hierro, de responsable de fàbrica, i també Casillas i Del Bosque, encara no sabem ben bé de què. Sona Klopp com a entrenador, si Riquelme és el president del Madrid. Ells et diuen que estan treballant Klopp, però que potser no estan en condicions d'anunciar-lo. També sona Arteta. I fins i tot s'està plantejant que Toni Kroos, que ja saps que es va retirar fa 5 minuts, com aquell qui diu, és a dir, fa tot just un any, integrar-lo d'alguna manera. Què ha passat amb tots aquests anuncis de Riquelme? Que l'entorn de Haaland automàticament el va desmentir, que el City el va desmentir, dient que no hi ha cap manera possible que Haaland acabi al Madrid aquest estiu. Què ha fet Riquelme? Presentar un aval personal davant de notari en el que, resum ras i curt, diu: si sóc president i no porto Haaland o no porto Rodri, pago els abonaments de tot un curs. Això, 17-18 milions, que és com per tu o per mi, no sé, comprar, no sé, un croissant, per dir alguna cosa. És el que per ell és això.
6: Així va guanyar les primeres eleccions Florentino, no?
4: Sí, el que passa és que ell va complir la paraula. O sigui, la promesa de Figo la va complir. Sí, sí.
10: Què ha dit Florentino? Que si segueix president... per cert, és president Florentino mentre pot ser reelegit, que això em sembla una disfunció extraordinària. Continua sent president hores d'ara. Una cosa que us he sentit fa una estona parlant de Mourinho i la samarreta. Doncs efectivament, Florentino va ensenyar a Mourinho amb la samarreta del Madrid. Aquesta samarreta Mou no se l'havia posat, però havia donat al vistiplau aquest vídeo. Ho dic perquè us sentia al principi de la tertúlia dient que què faríem. Sí, però com us podeu imaginar, Mou havia donat el vistiplau. Florentino també ha anunciat Konaté, també ha anunciat Dumfries, i el seu últim mega anunci ha estat que dimarts, per tant, estigueu atents, dimarts oferirà 150 milions per un crac. Ens diuen que pensem en Vitinha, Joao Neves o Olis, el del Bayern de Múnich.
4: A banda de tot això, a mi m'ha fet un punt de gràcia com aquella acció de Joan Laporta a les eleccions del Barça de posar una pancarta a Madrid ha creat escola, perquè en aquestes eleccions del Madrid n'hem vist una pila de pancartes.
10: Sí, les dues que més ens han agradat són una de Florentino dient: aquests són els meus poders, amb un roster que no te l'acabes, el número 7, Cristiano, quan va fitxar Vinícius, quan va fitxar Rodrigo... És a dir, aquests són els jugadors que jo he fitxat. Aquesta va ser la lona de Florentino. La lona de Riquelme, que la va posar ahir en plena castellana, és una lona en la que bàsicament us heu d'imaginar com si venguéssiu casa vostra, aquella en la que tu poses un anunci, la lona s'hi veu el nou Santiago Bernabéu i un cartell a sobre que diu "En venta, razón, F. Pérez". I llavors es pregunta: i tu què faràs? No? És que és com un anunci d'immobiliària total.
4: El Pere té la teoria que això no són unes eleccions, que això Florentino ho guanyarà. Tu, Marcos, creus que Florentino guanyarà amb la gorra, entre cometes?
10: Guanyarà i guanyarà bé. Això t'ho diuen els entorns dels equips. No vull atrevir-me a dir-vos que ens ho estan dient dels equips, perquè llavors no seria just. I ens ho diuen els companys a Madrid. El que sí em sembla és que aquesta campanya ha costat Riquelme està una mica més a prop de competir. Però jo això ho traduiria a dia d'avui, sent sincer, amb un 70-30. O 75-25, vaja, però no em sembla que hi hagi partit. Igual me la menjo i dilluns m'has de trucar i tal, però pues us diria que no hi ha partit. Us diria que no hi ha partit, no.
4: Pere, què?
6: No, que la base d'unes eleccions és que siguin mínimament competitives, que hi haguin els elements de partida mínimament competitius. Convocar unes eleccions amb tan poc temps que, a més exigeixen...
4: Però segurament Florentino no es pensava que arribaria a aquest punt. Ja,
6: no,
4: jo crec que quan
6: ja
4: les va
6: miracle.
4: Convocar pensava que no tindria rival i, en canvi, ha hagut d'arremangar-se, entre cometes.
6: Si Riquelme supera el 15%, ja seria un èxit molt gran per ell i que potser s'ha de començar a preocupar per altres coses, llavors.
9: Jo, no sé, jo crec que pot saltar la sorpresa.
4: No!
7: Dius, alerta.
6: En les gaudes.
8: Bueno, hay gol en carrusel.
4: Isabel, què? Que tu dius que estaves molt pendent d'aquestes eleccions.
11: No, sí, m'ho estic passant molt bé. És molt divertit el desvergonyiment que juguen amb els... Sí, no? Sí. Fan malabars amb els milions i totes aquestes coses. I jo crec que qualsevol cosa que sigui menys d'un 80%, 85% per Florentino Pérez és un fracàs. Mm-hmm. Però crec que el Barça ja ens va bé.
4: En una mica més d'un minut, Marcos, explica'ns això que deia el Liu quan començàvem la tertúlia, que deia com pot ser que la campanya s'hagi fet a El Hormiguero i al programa de la Iker Jiménez a 4. Com és que van en aquests programes i no els programes d'esports, entre cometes?
10: Mira, això també, com deia el Pere, això també va de política, o va bàsicament de política. Us diria que va per aquí la cosa. Si us hi fixeu, no estan repetint mitjans, o pràcticament en cap mitjà repeteixen. Han repetit a Televisió Espanyola, però qui va a un lloc no va a l'altre, o pràcticament a cap. Què va passar? Florentino va intentar aixecar l'entrevista que feia Antena 3 a l'Hormiguero, Riquelme. I ho va intentar abans, i us diria que pràcticament durant. Després la va contra el programa amb aquests anuncis que dèiem. Quan va passar això, Florentino diu, doncs jo no li vull donar ni aigua a aquests d'Antena 3, aniré a Mediaset. A Mediaset mira la graella, mira els shares, mira l'afinitat amb els presentadors i li surt Horizonte. És allò, el mal menor, doncs es troba que és ahir amb Iker Jiménez, on diu això que
11: jo,
10: ha dit.
11: Jo el veig en el seu ambient.
6: Després de la roda de premsa aquella que va fer.
11: Per això dic, sí. Jo el veig molt en el seu ambient.
7: Jo crec que aquesta no és la campanya que està imaginant amb Florentino.
11: Ah, no, Florentino no s'imaginava campanya ni gastar-se un euro en una lona. Però bueno,
6: allò d'anunciar... Una democràcia, però...
7: Bueno, però... No, per això és un ingenu.
4: Doncs diumenge tindrem aquestes eleccions i diumenge a la nit sabrem qui és el guanyador.
11: Per cert, hem trobat a faltar Trump intervenint en aquestes eleccions.
4: Bueno, escolta'm, encara queden algunes hores, eh? Encara hi ha marxa. Marcos, gràcies, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: I també la Isabel García Pagán, Pere Rossinyol i Miquel Àngel Escobar. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
11: Gràcies.
4: 30 segons mal comptats per arribar a les 4. 30 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.

0: Castelldefels avui.
1: Molt bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels inicia un procés participatiu obert a tota la ciutadania on es definirà el projecte que uneix les necessitats dels barris de Vistalegre i Can Vinader. Es tracta d'una nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Aquest divendres, primera carpa participativa a les pistes del carrer Blas Infante a partir de les 7 de la tarda. El Pla Educatiu d'Antorra acomiada el curs aquesta tarda amb una festa a la plaça de l'Església, acull un acte festiu dirigit a infants, joves i famílies per donar a conèixer les actuacions del Pla. De 6:15 a 8 de la tarda, la festa inclou activitats organitzades pels centres educatius i per diverses àrees de l'Ajuntament. I a 9:15, als Jardins del Castell, sol escenari d'un concert que inclou la interpretació de la Missa de l'Alba, d'Ola Heilo i obres de Lauritsen, Whitaker Rotter, entre d'altres. A càrrec de Veus Cor, de Música Castelldefels, 4 Veus Cor de Terrassa, l'Orfeó de Sabadell i la Jove Orquestra de Cerdanyola. Entrada gratuïta. L'actuació serà a 9:15, com dèiem, aquest diumenge als Jardins del Castell. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Telefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Pues buenos días, Castelldefels, bon dia, Castelldefels, aquí comienza hoy viernes, Castelldefels, així som. En primer lloc, sabrem els continguts de dos dels programes de la graella d'avui a la ràdio Fuera de Campo, el programa dedicat al cinema conduït per Fernando Lorza, que arribarà a les 8 del vespre. Després, a les 9, Indianapolis, Moder Rodríguez presenta aquest espai dedicat a la música indie. Daniel Majors, La Cara B, un programa que tracta del rap i les seves arrels al hip-hop. I, finalment, Castle de Beach, música electrònica, amb l'Albert Rodríguez de la Torre. Doncs tant Fuera de Campo com Castelldefels ens avancen els continguts dels seus programes avui. Després parlarem de l'ampli programa de festes del barri de Vistalegre, unes festes que organitzen, com és habitual, l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre. El seu president, Ivan Morales, ens explicarà els continguts més detallats. I moltes coses aquest cap de setmana a Castelldefels, com una vetllada de boxa als Jardins del Castell, un concert també de cant coral, també als Jardins del Castell, una masterclass aquest diumenge a les 11 del matí a la plaça de l'Església, protagonitzada pels Brodes Bros, que ja van estar presents, van tancar el primer nostre festival de hip-hop aquest mes d'abril. Parlarem amb un dels germans Brodes, el Pol, que ens avançarà què farem avui, i també el Cruïlla Barcelona, on participa, té una presència destacada, una de les escoles de ball de Castelldefels. Càpsules de salut i una visita al comerç local tancaran els continguts del programa d'avui. Welcome!

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.

0: Aquest diumenge 7 de juny als Jardins del Castell acolliran a partir de 8:45 del vespre Sunrise en Mas, una experiència sonora capaç de traslladar-nos des dels confins de la foscor fins a l'eclosió de la llum. Sota la direcció musical de Borja Mascaró i la direcció coral de Manel Cubeles i Mercè Pérez. Doncs Manel Cubeles és avui amb nosaltres. Què tal? Com estem?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Explica'ns una mica més en què consisteix aquest espectacle.
1: A veure, aquest concert és un recull de... Bueno, és un projecte vinculat per 4 entitats. Són 3 cors i una orquestra, que és la Jove Orquestra de Cerdanyola, que hem volgut ajuntar-se i tirar endavant aquest projecte musical, no? Tot vinculat amb la missa Saber Mas, del compositor noruec Ola Geilo. És un compositor contemporani i és una missa, però no és el format de la missa que estem habituats a sentir, una missa clàssica, no? Sinó que és un format de música contemporània molt atraient, molt atractiu, amb unes harmonies molt, molt properes a la música d'avui en dia, no? Això serà la segona part, i la primera part serà tot d'obres curtes, també orquestra i cor, tot és cantat, vull dir, només n'hi ha una peça d'un compositor que es diu Arvo Pärt. La resta tot és cor i orquestra, també de compositors doncs, contemporanis. Tenim també una dona compositora, vull dir, fem una obra d'una dona compositora, que és l'Elisa Glinskong, que és un rèquiem dedicat a la gent, dedicat a la gent que va morir en el tsunami, famós tsunami, doncs ella després del tsunami va fer aquesta obra dedicada a ells.
0: Dius que això neix sota el treball de 4 entitats, una d'elles, precisament un cor d'aquí de Castelldefels, el Veus Cor de Músic.
1: Exacte, que és el cor que jo dirigeixo.
0: Precisament. I com va ser que veu entrar en contacte aquestes 4 corals? Com va sorgir el projecte?
1: Mira, nosaltres hem col·laborat, fa molts anys que hi funcionem aquí a Castelldefels i ens agrada muntar un tipus de repertori sempre... Nosaltres som un cor petit, no som un cor molt gran, som un cor de 20 i pico persones i treballem d'una forma molt seriosa i molt rigorosa, m'agrada treballar així. I sí que és veritat que ens agrada col·laborar amb altres entitats per poder fer el muntatge una mica gran i poder donar la possibilitat tant als cantaires de poder fer un repertori que ells per si sols no podrien fer, per volum, com també a la població de conèixer un repertori que normalment no podria, si no és que marxa a la gran ciutat, no? a sales de concert com poden ser el Palau o l'Auditori, no? Llavors, una mica ens agrada sempre que puguem treballar amb tantes entitats per poder fer. Precisament amb el Cor de Terrassa i amb la Jove Orquestra ja vam participar i ja havíem fet l'òpera Orfeo Eurídice que nosaltres vam portar aquí al Teatre Plaza fa uns anys. Amb la mateixa orquestra havíem fet el Requiem de Fauré. Vull dir que ja hem col·laborat diverses vegades amb ells fent projectes. I al finalitzar l'any passat el projecte de l'òpera Orfeo Eurídice del Gluck, bueno, xerrant els 3 directors, o sigui la Mercè, que és la directora de l'Orfeo de Sabadell i del Veus 4 Veus Cor de Terrassa, amb el Borja Mascaró, que és el director de l'orquestra, bueno, vam posar sobre la taula aquest compositor, vam estar parlant i va sortir la possibilitat de fer aquesta missa. Vam mirar-nos-la, ens vam engrescar i vam decidir tirar-ho endavant.
0: Quines han estat els reptes d'aquest espectacle?
1: Home, els reptes d'entrada és que les harmonies són harmonies molt atípiques pel que nosaltres estem habituats a una música clàssica, no? Unes harmonies que com t'he dit abans, tiren més cap a la música moderna, amb dissonàncies, amb sonoritats molt, bueno, doncs molt que t'aboquen, no sé, doncs precisament aquest bon senyor que és noruec a l'aurora boreal, no? Segur que sí. Unes sonoritats així que són com molt màgiques, no? I clar, això, d'entrada, quan tu estàs habituat a treballar amb un tipus de música en el que la tonalitat és molt clara i que, diguéssim que el so és molt, molt acostumat a un so normal, doncs això ha estat una mica un repte, no? Però al mateix temps molt engrescador, vull dir que la gent a mesura que ha anat coneixent l'obra i se l'ha anat fent seva, l'ha anat gaudint més i de fet estan encantadíssims de cantar-la.
0: Els cantaires sobretot, no? Com diríem, per ells i l'orquestra.
1: I l'orquestra també, per ells l'orquestra ha descobert un compositor, vamos, que els hi ha apassionat. Sí, sí.
0: En aquest cas és la primera vegada que sentirem l'obra d'aquest compositor aquí a Castelldefels, no?
1: Sí, aquesta obra sí. D'aquest compositor nosaltres hem cantat alguna cosa ja. D'aquest compositor, el Veus Cor de Música aquí, hem cantat alguna obra seva, hem cantat. Però aquesta missa sí. Aquesta missa és la primera vegada. A més, amb aquest format, eh? Vull dir que no hem vingut de gala. No venim només amb la missa a piano, sinó no venim la missa amb l'orquestra, amb 110 cantaires. Vull dir que és una oportunitat única poder presentar aquest repertori a Castelldefels gratuïtament. Vull dir que pensa que l'exportem... O sigui, anem a les quatre ciutats de cada entitat, eh? Es va a Cerdanyola, es va a Sabadell, es va a Terrassa i aquí, i l'únic lloc és que és gratuït és aquí.
0: On s'ha d'aprofitar?
1: Jo per això t'ho dic, que val molt la pena.
0: Són influències que van del jazz fins al cinema coral.
1: Sí, passa, és el que et dic, vull dir, ser un compositor contemporani ha viscut molt i s'ha influenciat molt per les tendències, doncs això, del jazz. A més, ell viu als Estats Units, a Nova York, vull dir que està molt vinculat amb aquest tipus de música, després també la influència del cinema, vull dir que realment és un estil de música que és fàcil que t'aboqui a altres escenes, no? O coses que et resulten familiars.
0: Parlem de l'orquestra i dels instruments que seran protagonistes també aquella nit.
1: Principalment són instruments de corda. L'Orquestra Jove Ciutat, l'Orquestra Jove de Cerdanyola és una orquestra de corda i principalment tot és corda. Vull dir que tenim tota la secció de violins primers, segons, les violes, els contrabaixos, els violoncels i percussió. Però no tenim res de vent. Vull dir, tot realment és com molt, molt íntim, no? La corda és aquell tipus d'instrument que t'aboca al celestial, no? Vull dir que és el típic, veiem els angelets amb els violins, no? Vull dir que són instruments que aboca... I llavors el compositor ha fet un format d'orquestra de corda, principalment.
0: Portareu aquest espectacle, com deies, a Terrassa, a Cerdanyola i a Sabadell. Per un cop presentat en aquestes ciutats, a més de Castelldefels, teniu intenció de fer gira també amb l'espectacle?
1: En principi ho deixem aquí. O sigui, nosaltres treballem, diguéssim, el format l'hem presentat per fer-ho amb les quatre a casa de cadascun de la gent que hi participa i ho fem en dos caps de setmana. Dissabte, dia 6, s'estrena a Cerdanyola, el 7 venim aquí, el 13 és a Terrassa, a l'Auditori de Terrassa, i el 14 a l'Església de la Puríssima Sabadell. Vull dir que són els dos caps de setmana i, en principi, la idea és acabar-ho aquí. Però, bueno, la feina està feta. Vull dir que si arrel d'això ens proposen al setembre tornar-lo a fer en un altre lloc, doncs la feina està feta.
0: Molt bé. Doncs, Manel Cubeles, moltíssim èxit aquí a casa teva, a Castelldefels, amb aquesta gran proposta, Sunrise Mass, a 2:15 del vespre, que diumenge els dins del castell. Aforament, això és il·limitat, però entrada gratuïta.
1: Sí, aforament limitat perquè són 400 cadires. Evidentment, si les omplim totes, tant de bo. Vull dir, jo torno a dir que és una gran oportunitat. Home, sempre hi ha lloc per seure, pues això, a recolzar-se en un arbre o estar com puguem, però tant de bo manquin cadires, tant de bo.
0: I les entrades poden aconseguir a través de l'entrada polis o allà
1: no,
0: al castell?
1: No, directament allà. Sí, vull dir que es dirà, quan ja no n'hi hagin cadires, el que sí que es dirà és que ja no n'hi ha lloc per seure. Vull dir, no es dirà la gent no pots entrar, però sí, no hi ha lloc per seure.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Manel Cubeles, el responsable de la direcció coral, juntament amb Mercè Pérez i sota la direcció musical de Borja Mascaró, d'aquest Sunrise Mass, d'aquest compositor doncs, nòrdic que és capaç de transportar-nos des del cor, pot ser més tradicional, per una altra tarannà, una altra visió més contemporània. I en un escenari màgic que... Vaja, molt adient per aquesta representació com és el
1: sí,
0: castell.
1: Realment estem molt contents de poder-ho fer allà. Vull dir que sí que és veritat que és un repte, perquè clar, és l'aire lliure i això significa tenir una sonorització, però també he de dir que des de la Regidoria de Cultura han estat molt predisposats, sempre ens han donat un cop de mà i això és d'agrair.
0: Moltíssimes gràcies, que sigui un èxit.
1: Moltes gràcies. Esteu tots convidats, eh?
0: Gràcies, que vagi molt bé. Adéu,
1: moltes gràcies.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'atur baixa a mínims històrics a Castelldefels. Les dades mostren que el nombre total de persones en aquesta situació al municipi durant el mes de maig va ser de 2.216, una de les xifres més baixes de l'última dècada. Suposen el quart mes consecutiu de descens de l'atur a la ciutat i signifiquen una caiguda del 2% en relació al mes anterior. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado ofereix un espai per a l'estudi fins al 19 de juny, els dies feiners a partir de les 8 del vespre, els dissabtes a la tarda i els diumenges tot el dia. Hi pot accedir tot l'alumnat, cursi els estudis que cursi amb el compromís de respectar el silenci. I una exhibició de peces de dansa i una masterclass al carrer al cap de setmana del Biodansa. Nakama, Attractio Lila i Welcoman ocupen dissabte la plaça de l'Església de 7 a 8 del vespre. El mateix escenari acull la masterclass de Brodes Bros diumenge d'11 del matí a 1:15. I això és tot de moment. Més informació en una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: que Celefels continua aquest cap de setmana amb més exhibició de peces de dansa. Una nova edició d'aquest festival de dansa al carrer que estem vivint aquests dies fins al 4 de juliol i el diumenge acollirà una masterclass a càrrec de Brodes Bros. Serà a la plaça de l'Església a partir de les 11 del matí i fins aproximadament fins a 1:15. Doncs tenim a nosaltres un dels components de Brodes Bros, a Pol Brodes. Què tal? Molt bon dia, Pol.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, que vam tenir també la sort de comptar precisament amb els Brodes Bros com a cloenda del nostre primer festival de hip-hop, en el qual la ràdio celebrava el seu aniversari amb un fi de festa total, no, Pol?
1: Va ser brutal, va ser màgic. Ja havíem vingut, i hem vingut moltes vegades aquí a Castelldefels, ens encanta, però és que el castell és algo espectacular. I tota la gent que hi havia allà ballant, es va crear un ambient molt, molt maco. Ho vam compartir i ho vam passar bé amb totes les generacions. Petits, grans, mitjans i més grans.
0: I nosaltres, per suposat, amb la vostra actuació. El passat dissabte vau estar també a l'Escola Municipal de Dansa oferint a l'alumnat del hip-hop també una classe, oi?
1: Sí. I també va ser molt, molt xulo. Jo vaig estar, vam fer dos grups, el Marc va estar amb el grup dels més petits, jo vaig estar amb el grup dels que eren una mica més grans, i després al final, per tancar-ho, vam acabar d'ajuntar els dos grups, vam ensenyar el que havien fet les propostes a uns i als altres, i clar, hi havia gent que no havia ballat mai, i hi havia gent que feia temps que ballava, inclús algun que competia. Aleshores vam fer una classe així, tots nivells, però la predisposició dels que no havien ballat mai i dels que havien ballat era molt bona. Tothom va trobar el seu lloc. Nosaltres vam donar coses més difícils pels que ja en sabien més, coses més fàcils pels que no en sabien tant. I després, quan es van veure el grup dels petits i el grup dels grans, van flipar el bé que havien aconseguit amb una hora i mitja de classe. Uns grans progressos, la veritat.
0: Mm. Una diferència, doncs, aquestes sessions, aquestes masterclass que doneu, les actuacions en directe, què us reporten a vosaltres aquesta presència, aquest contacte en directe amb l'alumnat?
1: Mira, a nosaltres ens agrada moltíssim perquè quan actues fas la teva feina, mostres el teu art, però és difícil que hi hagi un feedback de tu a tu. I en les classes hi és tota l'estona, perquè tu en una classe pots preguntar tant si ets professor com alumne, i aleshores tens el feedback directe, no? I jo amb el que em quedo molt de les classes és el veure com entra la gent i com surt. Aleshores, entraven alguns amb una mica de dubte de, ostres, bueno, sí, estic aquí, tinc moltes ganes, o no sé si ho he fet mai, a veure què tal em surt. I després els veus sortir amb el somriure d'orella a orella i dius, hem fet bona feina.
0: Molt bé, doncs una masterclass serà també la que oferireu aquest diumenge a les 11 del matí a la plaça de l'Església. També en què consistirà? Serà una mica diferent, no?
1: Sí, és una mica diferent perquè serà a l'aire lliure, és una mica més llarg, és tots nivells i nosaltres fem sempre en funció de la gent que vingui. Si pel que sigui vingués molta gent de competició, doncs faríem una cosa de nivell molt difícil. Si ve molta gent que no ha fet mai res o pares i mares amb nens, nenes, doncs farem una cosa més fàcil. Tenim molts recursos i el que sí que us podem garantitzar és que hi haurà bona música i que ballarem hip-hop als seus estils, una mica de popping, una mica de locking, potser una mica de break o una mica de house, i tot això sempre pues, amb la nostra manera de fer aquesta mediterrània.
0: Doncs vosaltres sou notícia també perquè ja s'ha llançat la programació del Cruïlla Dansa. Fins ara existia en Cruïlla més música, però es va afegir també aquesta representació de la dansa dins del Festival Cruïlla i precisament aquesta part la coordineu vosaltres.
1: Sí, la veritat és que ens van fer la proposta l'any passat de portar un escenari, a l'escenari d'Esclat Bonpreu, i va ser màgic, va ser molt xulo. Van haver-hi moltes actuacions de diferents companyies de diferents llocs, també van haver-hi moments de battle, de batalla, d'un contra un de freestyle, van haver-hi moments per la improvisació amb jam de músics i ballarins alhora, I també va haver-hi un dia dedicat a una miqueta més al swing. La veritat és que va haver-hi temps perquè tothom trobés el seu moment i el que ens venia a dir la gent que estaven de públic és «Oh, però ja s'acaba, jo volia més estona».
0: Això sí que és una bona vitamina pels artistes, oi? Que et diguin això.
1: I tant, i tant, i tant, i tant. A més, a nosaltres ens agrada molt estar allà en el Cruïlla. També, si podem, ens escapem i anem a veure algun artista en algun moment que tenim que no estem actius en el nostre escenari. Però fa molta il·lusió estar aquí a Barcelona, i aquest any venim també amb moltes propostes i esperem que arribin a tothom.
0: Què destacaries del programa del Cruïlla d'enguany?
1: Doncs mira, una gent que em fa moltíssima il·lusió que hi siguin són els bastoners de Sant Cugat, perquè nosaltres l'últim espectacle que hem fet, l'última creació, l'espectacle bo, l'hem fet amb ells. I ens fa molta il·lusió que estiguin. Nosaltres en el Cruïlla presentarem el bo, però ells també sortiran amb tota la colla. I després seguirem tenint batalles amb ballarins de fora molt, molt bons. Aquest any hem afegit una cosa que l'any passat no hi era, que són batalles de crews, de grup contra grup, que és una de les vessants, jo crec, més espectaculars de l'All Styles, de tots estils, perquè un contra un és espectacular, però quan tens un grup contra un altre grup, doncs allà sí que poden passar moltes coses. Recordem que els ballarins ballen amb músiques que no coneixen, que les posa un DJ, i ells han de posar i han de tirar les coreografies que creguin, els combos que creguin, ara decidir qui surt, amb quin estil. Vull dir que hi ha tota una part molt tàctica, i el que es valora molt és la feina aquesta com de grup, d'unió, no? Que al final això és el que transcendeix i el que arriba al públic. Sempre estem parlant de que és una battle, però que és un intercanvi. Els francesos ho diuen en échange. Al final tu estàs allà sobre de l'escenari i el que fas és compartir i disfrutar i passar-ho bé.
0: Molt bé. Crec que també participa un grup de Castelldefels.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. UCA Juniors. UCA Juniors estarà allà, que estava en el castell, i estaran allà. Sí, sí, sí, sí, sí. El Lluc els va convidar, jo crec que va ser arrel de quan va passar per Eufòria Dance Kids,
0: sí,
1: que els va veure, que es va enamorar, i els va dir a veure si hi havia manera de que poguéssim col·laborar. I sí, sí, sí, ens fa molta il·lusió que estiguin allà. I tant, i tant, i tant.
0: Pol, doncs també a nosaltres ens fa il·lusió moltíssima tornar-vos a veure l'escenari, en aquest cas a la plaça de l'Església, aquest diumenge a les 11 del matí, aquesta masterclass especial per a aquelles persones que no us hagi vist, doncs un espectacle sens dubte apassionant, amb molt bona vibra, i també inclòs dins d'aquest festival Vidança que s'està desenvolupant aquests dies a Castelldefels. Un plaer tornar-vos a veure aquest diumenge.
1: Un gust, esperem veure-us allà tots. Vingueu amb aigua per si ens cansem una mica.
0: De ballar.
1: Exacte. I les piles ben posades. I si coneixes algú que dius, mira, a aquesta persona li agrada la dansa, digue-li, perquè que no s'ho perdi.
0: Que no s'ho perdi, i tant que no. Moltíssimes gràcies, Pol Brodes. Èxit aquest diumenge i, per suposat, el Cruïlla Dansa. Per cert, després de la presentació d'aquest bo que feu amb els bastoners de Sant Cugat, fareu gira amb aquest espectacle?
1: Sí, sí, sí, sí, farem gira amb aquest espectacle, i jo crec que tornarem a parlar en breu. Encara no hem parlat amb el teatre, perquè tot just acaba de sortir, tot just hem fet el vídeo i ara estem començant a fer la difusió, però si no és per aquesta temporada d'aquest any 2026, serà el 2027 segur, vull dir que ens veurem al teatre segur.
0: Moltíssimes gràcies, Pol, ens veiem diumenge.
1: Estupendo.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adeu.
2: ¿Por qué no me deja ser una go-go girl?
3: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa, y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
4: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? A les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.
2: Castelldefels, així som.

0: Aquest divendres una nova activitat acollirà la plaça de l'Església. M'estic referint a la cloenda del Pla Educatiu d'Entorn. Per parlar de tot el que podrem veure, escoltar, pensar, sentir, jugar aquell dia a la plaça de l'Església, la Marta Iglesias, tècnica d'educació. Què tal? Molt bon dia, Marta.
1: Hola, molt bon dia.
0: Primer de tot, recordem què és el Pla Educatiu d'Entorn.
1: Doncs el Pla Educatiu d'Entorn és una iniciativa de cooperació entre la Generalitat i el nostre Ajuntament, on el que es pretén és facilitar a tota la ciutadania promoure activitats que facilitin l'accés inclusiu, igualitari de tot l'alumnat a propostes que afavoreixin el seu èxit tant educatiu com personal.
0: Tenint en compte aquests objectius, què és el que podrem veure a la plaça de l'Església aquest divendres? Quines activitats es presentaran?
1: Bé, doncs el que trobarem aquest divendres, que no ens ho podem perdre, totes les famílies estan superconvidades, doncs serà un munt d'activitats que ofereixen. Tindrem 23 carpes, doncs, on totes les entitats que dinamitzen les activitats extraescolars durant l'any fan propostes en el centre de la plaça de diferents jocs, dinàmiques, es fan murals, origamis, es poden fer fins i tot nius d'ocell. Doncs tot es fan una mena de propostes lúdiques, doncs, per fer que els infants siguin part participativa de la festa, doncs, activa, i que sigui sobretot un acte molt festiu. A part de totes les entitats que porten les activitats extraescolars, tenim totes aquelles àrees de l'Ajuntament que durant l'any fan activitats que formen part del Pla Educatiu d'Entorn, doncs, on fan també una proposta de joc pels infants.
0: És precisament una activitat, com deies, molt transversal perquè participen moltes àrees de l'Ajuntament. Aquest matí la regidora de Salut, per exemple, ens ha explicat que hi haurà un lloc on poder consumir fruita, per exemple.
1: La fruita sempre està present. Llavors el que fem és, com tot és promoure el joc i la participació, doncs els nanos quan arriben reben una mena de punt de llibre on totes les activitats que es fan es marquen i quan tenen tota la tira marcada doncs van a la carpa de salut i se'ls dona un gotet de fruita fresqueta que va de meravella.
0: I altres àrees també de l'Ajuntament que d'una manera o altra, com deies, han col·laborat al llarg de l'any.
1: Exacte, tenim des de l'àrea de participació, amb els equipaments, el Consell de la Infància, el Consell de Joves, Medi Ambient, Pau i Solidaritat. Aquest any el que fa és que ha col·laborat a la festa contractant un actor que es diu és el Quim Bernal, doncs que anirà per tota la plaça amb un tricicle, amb una banyera, doncs, i recollint els desitjos dels infants per la nostra ciutat.
0: Oh, que bonic.
1: Molt maco, molt maco. Després tenim l'Escola de Música Els Pins, que vindran amb famílies i amb infants a fer una batucada. L'Escola de Dansa de Castelldefels, on faran 5 actuacions, una d'elles amb família inclús, que estaran les mames i els papes ballant amb els nanos, pinta molt xula. L'Agrupació de Cultura Popular, que baixarà amb els gegants i el Ball de Gitanes infantil. I doncs, tenim medi ambient, esports, evidentment, Delta COP, que és la fundació doncs, que treballa amb els infants amb dificultats, doncs, també estarà allà, ISTEA, els serveis educatius, i l'OnLab doncs, fa una proposta on podran fer dissenys en vinil. Jo crec que la Casa dels Infants Jo crec que ja ho he dit tot.
0: Hi haurà música, també. Hi haurà animació musical, sí, al llarg de la tarda, oi?
1: Bé, el que n'hi haurà aquest any no serà un grup musical com a tal, sinó el que tenim són les diferents aportacions que fan les entitats que t'he comentat. Per exemple, a 6:15 tindrem a l'Escola de Música Els Pins amb la batucada, a 6:00 l'Escola de Dansa amb totes les seves actuacions, 6:30 tindrem com a tancament doncs, els gegants i els balls de gitana del nostre municipi i ja a 8:00 farem el tancament de festa.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Martí Iglesias per haver-nos acostat totes aquestes propostes que tindran lloc la tarda del proper divendres a la plaça de l'Església 23 Carpes amb moltíssimes activitats per infants i per a totes les famílies, per la cloenda del Pla Educatiu Entorn. Alguna cosa més a afegir?
1: Doncs sí, doncs que a part de tot el que he dit, l'àrea d'educació, el que tenim preparat com a sorpresa, doncs jocs gegants de fusta tradicionals que estaran també posats des de la plaça Arcadi Balaguer, doncs on convidar als infants a participar de jocs tradicionals antics d'una forma doncs, molt divertida amb jocs gegants.
0: Molt bé, doncs una tarda plena d'activitats per passar-ho d'allò més bé.
1: I tant.
0: Família i els infants, eh? Tothom inclòs. Moltíssimes gràcies, Marta Iglesias, des de l'Educació. Cloenda Pla Educatiu Entorn, des de 5:00 aproximadament...
1: 5:30.
0: 5:30 fins a 8:00 del vespre. Exacte. A la plaça de l'Església. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, moltes bon dia. Gràcies. Bon dia.
2: Indianàpolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a 10:00 p.m.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels, així som.
2: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:15 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Estic tipa dels incívics.
2: Per què? Què t'ha passat?
1: Doncs mira, al tren hi havia un noi assegut al meu costat ben aixarrancat i jo gairebé no hi cabia.
2: Ostres, això fa molta ràbia.
0: En català, l'acció que fa un home de separar molt les cames quan seu, especialment quan ho fa en un seient d'un transport públic, s'anomena aixarrancament masculí. Per exemple, al transport públic no t'aixarranquis, sigues cívic. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia. La gent gran podrà gaudir de Castelldefels amb el programa Enginyeria Sènior. La Universitat Popular d'Estiu, que comença el pròxim 22 de juny, ofereix tres tallers adreçats a un públic de més de 55 anys. El cost de l'inscripció és de 10 euros. Castelldefels també inclou enguany el programa Aperitius de Ciència, activitats obertes al públic adult que poden interessar al col·lectiu sènior. La sala Margarida Xirgú de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado acull del 6 al 14 de juny una nova exposició de pintura sota el títol Sonata. Es tracta d'una mostra d'obres de l'artista irlandesa veïna de Castelldefels, Kimberly Hurley. La inauguració oficial té lloc aquest dissabte a les 6 de la tarda. I la platja de Castelldefels, davant del carrer Masteler, al costat del Xiringuito Tiburón, acull aquest dissabte la 19a edició del torneig de rugby 7 platja, organitzat pel Castelldefels Rugby Union Club, al CRUC. L'esdeveniment esportiu lúdic començarà a les 9 de la nit i té previst acabar els vols de les 9 de la nit. Inclourà competició de categories escola amb equips sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, categories formatives, sèniors i veterans. És tot de moment. Més informació ja a la propera cita informativa, a l'informatiu.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som. Càpsules de salut. Doncs efectivament aquí estem avui per celebrar el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Per això estan amb nosaltres Mònica Rodríguez, higienista del CAP al Castell, i Lima Santana, higienista del CASAP Can Bou, que des de desembre del 2022, amb el nou desplegament de noves figures professionals, van entrar a formar part de l'equip d'atenció primària amb l'objectiu de millorar la salut bucodental de la població a través d'activitats de promoció d'activitats preventives i terapèutiques específiques en salut bucodental. Doncs molt bon dia a les dues.
1: Bon dia, què tal?
0: Si volem aprofitar que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental i com a higienistes dental ens agradaria parlar de quin paper representa la vostra figura, l'atenció primària, i també a la vegada, no, doncs, d'una sensibilitat, d'una conèixer la població, la vostra cartera de serveis.
2: Sí, saber doncs, com han de vindre, no?
1: I el ciutadà com es pot beneficiar d'aquesta cartera de serveis.
2: I com arribar, no? Molt a nosaltres. Bé.
0: Què és l'higienista bucodental?
1: L'higienista dental és la professional sanitària que fa equip amb l'odontòloga i la TECAI. S'encarrega de treballar en la promoció i prevenció de la salut oral de manera individual, familiar i comunitària.
2: Clar, és una part que, bueno, la higienista dental ens, en les consultes privades ja es coneixia, no?, com a tal, quan anem a fer la higiene o ens prenen alguna mesura. Però és ara, doncs, l'atenció primària que ens obre el camí per formar part d'un grup de professionals, com els metges, les infermeres, l'atenció a l'infant, la llevadora, la nutricionista, el fisio, la treballadora social, el referent de benestar emocional i comunitari, amb una missió en conjunt. El conjunt, no?, la missió nostra és treballar amb equip, fent prevenció i promoció de la salut de la nostra població.
0: Quina és exactament la vostra tasca al centre de salut?
1: Sé que estem repetint constantment el mateix, però l'objectiu i la nostra prioritat és la promoció i prevenció de la salut oral per evitar l'aparició de malalties bucodentals, i ho fem des de la consulta pròpia, de manera individual o de manera comunitària. Es tracta d'evitar la patologia, si aquesta està, que estigui controlada i que no empitjori, duent a termes tasques preventives no invasives.
0: Com ho feu?
2: Doncs tenim dos pilars fonamentals que van en conjunt, a més, que seria un, les instruccions d'higiene oral i també els bons hàbits alimentaris, doncs molt importants per mantenir una boca sana, no? Per exemple, sobre els aliments, què parlem? Doncs menjar bé és important i tots pensem que mengem bé, però a vegades normalitzem certs aliments com les galetes, la xocolata, el ketchup, la mantega, melmelada, el pa de motlla, iogurts bebibles, postres dolços, les bosses de patates, que sembla que com que són salades, doncs mira, això no té dolç, no? I tots aquests aliments que s'han nombrat, doncs no són adequats pel fet de que són ensucrats, tenen àcids, conservants, i bueno, també parlem dels tòxics, el tabac, de tot tipus, no hi ha cap que no sigui nociu, i alcohol, les begudes carbonatades, energètiques, que ara es veuen molts adolescents, no?, amb aquest tipus de begudes, i són molt, molt erosives, perjudicials per les dents, els teixits de la cavitat oral, i a més per tot el cos. Són productes, diem que no són aliments, nosaltres sempre parlem que són productes creats, no?, perquè no són nutritius, i que haurien de fer servir sobretot de manera esporàdica i no com algo quotidià, no? I bàsicament el consell que sempre intentem donar és evitar comprar-ho, no?, evitar que arribi a casa, que sigui de manera puntual, això que estem fora, no?, i és una part.
1: I com ha dit la meva companya, doncs, també el tema de les instruccions d'higiene oral, perquè raspallar en sabem tots, però aquest raspallat ha de ser sobretot eficaç. Per això ensenyem a les famílies a fer-ho d'una manera correcta i adaptant-la a les necessitats, perquè cada persona i família és totalment diferent. Intentem que les famílies facin petits canvis a les rutines, que la boca pot ser un gran canvi, i motivem a continuar a casa, que és la millor prevenció que poden fer per mantenir una boca sana.
0: Quins riscos hi ha si descuidem aquests hàbits?
2: Doncs parem, si una mala higiene o una mala nutrició, doncs augmenta sobretot el risc de patir càries, malalties de les gengives i problemes bucodentals generals. També doncs, tenim més risc, a més de patologies com més pneumonia, si hi ha pacients que tenen problemes ja crònics, cardiopaties, empitjorament també de la diabetes. Hi ha molta relació perquè el cos està connectat i la salut de la boca influeix totalment en el benestar general de la persona, no? Inclús a vegades també parlem de l'estat d'ànim, no? Una persona que pugui parlar, que puguis menjar correctament, no tenir dolor. a vegades no, és fonamental per a les persones. I quan tens dolor és quan dius, sí que estava bé, ara que estic, em fa mal el queixal i ui, doncs ara sí que faré, no? Ara començaré a cuidar-me. No? I és per això, no? A part la nostra boca doncs és la part on comença la digestió, comença la respiració, això és bàsic, no? Per el dia a dia, per les persones.
1: Totalment.
0: Quines recomanacions donaríeu, generals o consells?
1: Bé, hem de tractar que la nostra dieta sigui el menys ensucrada possible i, si es fa, que sigui de manera ocasional i acompanyat després d'un raspallat, això és important. Com a mínim ens hem de raspallar dos cops al dia, al matí i a la nit. Aquesta, sobretot, és la més important. Mai l'hem de saltar, encara que estiguem molt cansats. S'ha d'utilitzar raspalls suaus, en capçals petits, per poder accedir a zones posteriors. Realitzar moviments suaus. Hem de col·locar el raspall uns 45 graus, més o menys, sé que és una miqueta difícil explicar-ho aquí, però a veure si us podeu fer una idea. Uns 45 graus direcció a les genives i hem de fer moviments com si estiguéssim escombrant cap a la vora de la dent, és a dir, perquè m'entengueu, de la geniva cap a fora. I heu de fer-ho durant diverses vegades dent per dent. L'ideal seria començar, doncs, per exemple, per la banda dreta i després doncs, acabar per la banda esquerra. Primer fer la part de dalt i després la part de baix. Important, les zones que moltes vegades descuidem és les zones de dintre, que és on està la zona de la llengua i és més incòmodo. També ho hem de fer en un temps determinat, no podem anar de córrer de pressa i corrent. Important fer-ho entre 3 o 4 minuts, no oblidar netejar la llengua. I finalment, el més important, escopir i no glopejar amb aigua. Així els ingredients de la pasta estan més estona a la boca i fan l'efecte que han de fer sobre les dents. Perquè si no és com posar-me una crema a la cara i rentar-me la cara després. És que no té sentit, la veritat.
2: Clar, i al final també estàs posant una pasta, no?, que val uns diners i bueno, la pasta dental, totes valen. Nosaltres el que recomanem és, sobretot, és que tingui flúor, es recomana que tingui flúor. El que sí que hem de tindre en compte és l'edat, no?, els nens menors de 6 anys que tinguin 1.000 parts per milió de flúor. Això ho podem veure al pot de la pasta dental darrere amb els ingredients. Jo ho he posat molt, molt petitet, no sé per què, però està mínim. I els nens menors de 6 anys, 1.000. I a partir de 6 endavant, 1.450 ppmf és el que posarà, que són parts per milió de flúor. I bàsicament és no posar tot el raspall. Gastar moltíssim, no necessitem tanta pasta, simplement una boleta, com si fos màxim com un pèsol, un granet com si fos un pèsol, i raspallar, com ha dit la Mònica, intentar escopir i ja està. Bàsicament també fer-ho des de quan? Doncs des que tenim una dent, o sigui, un bebè que ja té una denteta, ja hem de començar a raspallar i ja, doncs aquí fins tota la vida.
0: A més, clar, tota la vida, i molt important també perquè és el moment en què s'estan definint els hàbits, no?
1: Exacte, sí. És la manera de, des de ben petit, ja instaurar aquests hàbits i així doncs, van creixent amb aquests hàbits, que és superimportant.
2: Però família, clar, al final sí. És la manera d'ensenyar.
0: Sí. Com podem sol·licitar la cita amb l'higienista?
1: Bé, és fonamental seguir el circuit establert. El pacient primer ha de ser, sobretot, revisat pel dentista, que el qual realitzarà una revisió de la cavitat oral, i si és necessari, doncs, perquè té càries, carrai o les genives inflamades, el derivarà a l'higienista amb les pautes del tractament que hem d'efectuar. Després, en funció de les necessitats de cada pacient, entre l'odontòloga i l'higienista, anirà fent controls doncs, cada 6 mesos o un cop a l'any, perquè així podem anar verificant si a casa les famílies han millorat aquests hàbits dietètics o d'instruccions d'higiene oral que hem estat donant aquests dies. Perquè són les dues coses que hem de fer a casa i que si es posen a terme correctament, de fet aconseguirem mantenir una boca sana.
2: Sí, el que fem a casa.
0: Qui es pot beneficiar d'aquests serveis?
2: Doncs ara mateix la nostra cartera de serveis s'adreça a la població més vulnerable, específicament a nens i adolescents fins als 14 anys, dones embarassades, que és el que parlàvem, que és una etapa que estan molt receptives per cuidar el seu futur nadó i també elles, no? I a més també a les persones doncs, amb discapacitats intel·lectuals o psicomotores, però és important que sigui del tronc superior amb més del 33% de discapacitat i a més han de tindre la targeta acreditativa en vigor. També serien els pacients que estan en processos oncològics, cervicofacials i pacients amb síndromes doncs, també que tenen doncs, dificultats amb la boca seca, ressequetats no?, dels teixits. Bàsicament seria aquesta la població diana que actualment no, diem que tenim actualment per la seva fragilitat i és una etapa pues, més susceptible a patologies. Però, bueno, per suposat, és tota la població que pot anar i, a més, haurien d'anar no, a fer una revisió dental com a mínim un cop a l'any. Si necessitem més, també es pot vindre, però mínim un any, un cop a l'any, i és com evitar no, i detectar alguna patologia i que el tractament, si ho detectem aviat, doncs necessitarà més, un tractament més invasiu i també possiblement més econòmic, no? Que també és important.
0: I tant. Quin tipus de tractament podeu realitzar a la consulta?
1: Realitzem tractaments no invasius i de baixa complexitat, com l'aplicació de gels i vernissos de fluor, que ajuda a posar fortes les dents, sellejats de fosses i fissures amb dents definitives per prevenir càries, i també neteges dentals i polits, en cas de tenir doncs, sarro. També fem qüestionaris per motivar doncs, a fer canvis en l'alimentació o en els hàbits d'higiene oral. I quan tornen després a la següent revisió, al cap de 6 mesos aproximadament, doncs valorem si s'han dut a terme aquestes instruccions que vam donar en el seu dia i si han millorat. En el cas de que no, doncs diem quines modificacions doncs, han de fer en aquest cas.
0: Quin tipus de tractament podeu realitzar a la consulta?
1: Bueno, a la consulta el que fem és això, doncs els sellejats, els vernissos, les neteges...
2: Quan... Les instruccions, el sí. Climet... També per
0: no, vull dir el sentit no? També de que vosaltres doneu recomanacions, consells, etcètera. No? Qualsevol sí. Persona que tingui un dubte, li responeu també el que sigui.
1: Sí, al final assessorem a les famílies una miqueta com poden fer aquest cuidado de la boca, com s'han de cuidar la boca, perquè sí. És un pilar fonamental.
2: I al final també és una mica... també sobretot personalitzar, perquè al final no tothom tenim les mateixes necessitats, ni les famílies són iguals, no? I tenen en compte també la seva situació.
1: Exacte.
2: No sé, els horaris, són un fill, dos fills, o no tenim fills, però tenim una feina doncs, que treballen de nit. Doncs no és el mateix, no? El que treballa de nit que el que treballa de dia. O sigui, i això s'ha de tenir en compte perquè la informació ha de ser adaptada, no?
1: Jo sempre dic que la família és com un equip, no? I al final tots hem d'ajudar. No tampoc els hem de deixar els nens sols i ara, vinga, va, ja sou autònoms, ja heu de fer-ho totalment sols. No, jo penso doncs, que les famílies els han d'ajudar, els han d'acompanyar i estar al seu costat, inclús si han de repassar-los, doncs, millor que millor.
0: Només ateneu a la consulta?
2: Bueno, també fem activitat comunitària, que bàsicament és l'atenció primària, doncs, aquesta part que ens dona diferència, no? I que la nostra figura és super important
1: sí.
2: I és molt, molt, molt divertit, no? I el que intentem fer doncs, són activitats doncs, amb l'odontòleg, per exemple, doncs, fent les revisions a les escoles, és allà on moltes vegades també es detecten els nens amb alt risc de càries o tenen un defecte a l'esmalt, problemes de les genives. També realitzem activitats grupals en centres educatius, a la biblioteca. Fa poquet hem fet una també de recollir sí. La sí. Màgia de les dents aquí fa poquet. I també doncs, al mateix CAP doncs, també fem altres tallers i xerrades amb altres companys d'altres serveis. Al final és per fer la promoció de la salut oral i en conjunt doncs, la salut general, entre tots.
0: Molt bé. Com a conclusions, en aquest dia que estem celebrant el Dia Mundial de la Salut Bucodental, què diríeu?
1: Bé, lo important, no has d'esperar que et faci mal la boca per anar a visitar el dentista. Al final la prevenció és la millor eina que podem tenir per la nostra salut. L'ideal és visitar el teu odontòleg com a mínim un cop a l'any, perquè una bona prevenció avui és un bon somriure demà i una bona salut oral és també una millor salut general.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Mònica gràcies. Rodríguez, higienista del CAP al Castell, Imma Santana, higienista del CASAP Cambó, per totes aquestes informacions. Com deies, jo em quedaria també que la boca és sumament important, com deies, Imma, perquè és... respirem a través de la boca, però també moltes malalties tenen relació, com explicaves tu abans, amb una mala higiene de la nostra boca.
2: Sí, totalment. Bueno, les bacteris doncs, estan a la boca i passen al nostre corrent sanguini.
1: Exacte. Si tot no comença a la boca, és allà on entra el menjar, on entren totes les bactèries, llavors és important tenir una bona cura d'ella.
0: Sí, sí. Moltíssimes gràcies a les dues, que vagi molt bé. Bon dia.
1: Tu, moltes gràcies.
2: Gràcies a tots.
3: Càpsules de salut.
4: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.

0: castelldefels.org. Ràdio castelldefels.org.
1: Castelldefels, així és.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Perdona, Oriol, he d'enviar una carta, però tinc un dubte.
2: Digues, aviam si puc ajudar.
1: Mira, ara no sé si la paraula alcalde va en majúscula o en minúscula.
2: Doncs a mi em sembla que va en minúscula. Vaja, almenys fins ara sempre ho hem fet així.
1: Encara que sigui l'alcalde?
0: Els càrrecs s'escriuen en minúscula. Per tant, si diem que l'alcalde ha convocat un ple extraordinari o que la presidenta de la Generalitat ha assistit a la reunió, hem d'escriure alcalde i presidenta en minúscula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels a divendres 5 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. El pla educatiu d'entorn acomiada el curs aquesta tarda amb una festa a la plaça de l'Església acull un acte festiu dirigit a infants, joves i famílies per donar a conèixer les actuacions del pla. Castelldefels acull una jornada sobre ciutats intel·ligents i destinacions turístiques intel·ligents dedicada a ciutats i a destinacions turístiques intel·ligents. Ha comptat amb la participació de responsables públics, experts en innovació i representants de diversos municipis. El Viudansa porta aquest cap de setmana una exhibició de dansa i una masterclass al carrer. El festival omple de dansa diversos espais de la ciutat fins al 4 de juliol i aquesta setmana la plaça de l'Església serà un dels seus escenaris principals. Comencem l'informatiu.

0: La plaça de l'Església de Castelldefels acull aquest divendres 5 de juny a la tarda una nova edició de la Festa de la Cloenda del Pla Educatiu d'Entorn, la Tècnica d'Educació. La Marta Iglesias ens explica què és aquest pla educatiu.
1: El Pla Educatiu d'Entorn és una iniciativa de cooperació entre la Generalitat i el nostre Ajuntament, on el que es pretén és facilitar a tota la ciutadania promoure activitats que facilitin l'accés inclusiu i igualitari de tot l'alumnat a propostes que afavoreixin el seu èxit tant educatiu com personal.
0: Es tracta d'un acte festiu dirigit a infants joves i famílies per poder donar a conèixer les actuacions del Pla. La festa inclou propostes i actuacions vinculades a les activitats extraescolars dels centres educatius de Castelldefels. Escoltem a la Tècnica d'Educació.
1: El que trobarem aquest divendres, que no ens ho podem perdre, totes les famílies estan superconvidades, doncs serà un munt d'activitats que ofereixen, tindrem 23 carpes, doncs on totes les entitats que dinamitzen les activitats extraescolars durant l'any fan propostes en el centre de la plaça de diferents jocs, dinàmiques, es fan murals, origamis, es poden fer fins i tot nius d'ocell. Doncs tot es fan una mena de propostes lúdiques, doncs per fer que els infants siguin part participativa de la festa, doncs activa, i que sigui sobretot un acte molt festiu. A part de totes les entitats que porten les activitats extraescolars, tenim totes aquelles àrees de l'Ajuntament que durant l'any fan activitats que formen part del Pla Educatiu d'Entorn, doncs, on fan també una proposta de joc pels infants.
0: Totes aquestes propostes comparteixen una mirada inclusiva i respectuosa amb el medi ambient i estan alineades amb els objectius del Pla Educatiu d'Entorn. Activitats dirigides a famílies i joves on hi participen diferents àrees que formen part del Pla Educatiu.
1: Tenim des de l'àrea de participació, amb els equipaments, el Consell de la Infància, el Consell de Joves, Medi Ambient, Pau i Solidaritat. Aquest any el que fa és que ha col·laborat a la festa contractant un actor que es diu és el Quim Bernal, doncs que anirà per tota la plaça amb un tricicle, amb una banyera, doncs, i recollint els desitjos dels infants per la nostra ciutat.
2: Oh, que bonic.
1: Molt maco, molt maco. Després tenim l'Escola de Música Els Pins, que vindran amb famílies i amb infants a fer una batucada. L'Escola de Dansa de Castelldefels, on faran 5 actuacions, una d'elles amb família inclús, que estaran les mames i els papes ballant amb els nanos, pinta molt xula.
0: Entre elles també trobarem la col·laboració de l'Agrupació de Cultura Popular, actuacions de l'Escola Municipal de Dansa, tallers de manualitats, un taller de vinil, un espai de la calma i activitat sensorial i un llarguíssim etcètera d'activitats a càrrec de les escoles i de les diverses àrees municipals que formen part d'aquest pla. A més, la programació compta amb la implicació d'equipaments com el Centre Cívic de Vista Alegre i l'Espai del Mar, una gran festa que forma part de tot aquest conjunt d'entitats i moltes més col·lectius com l'AFA, el Delta Cop o l'associació ISTEA, entre d'altres. El Castell de Castelldefels va acollir ahir una jornada dedicada a les ciutats intel·ligents i a les destinacions turístiques intel·ligents amb la participació dels responsables públics, experts en innovació i representants de diversos municipis. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
2: Bueno, nosaltres aquí tenim un doble objectiu. Per un costat, nosaltres hem estat beneficiaris d'una subvenció molt important de fons Next Generation per desenvolupar una plataforma vinculada a la intel·ligència turística. Aquesta plataforma, que a més nosaltres l'adequem com una plataforma Smart City, utilitzem tota la banda de coneixement turístic i d'intel·ligència turística i la completem amb d'altra informació que ens ha de permetre poder gestionar, coordinar, conèixer i bàsicament prendre decisions en directe del que està succeint a la nostra ciutat amb diferents operatives que complementen aquesta intel·ligència turística. Aquesta gran plataforma Smart City, nosaltres per justificar aquesta subvenció havíem de promocionar i fer conèixer entre la ciutadania que hem fet aquesta plataforma, i una de les maneres que se'ns va ocórrer va ser organitzar una jornada on poguéssim explicar tant als nostres tècnics municipals perquè coneguin profundament la nova eina i a tècnics i polítics d'altres administracions donar a conèixer aquesta nova eina que estem utilitzant a Castelldefels.
0: La trobada ha servit per reflexionar sobre com la tecnologia, les dades i la intel·ligència artificial, a més de les plataformes digitals, poden ajudar a millorar la gestió de les ciutats i dels serveis públics en general i també, per altra banda, conèixer com s'han implementat altres projectes a diferents municipis. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
2: Analitzar, conèixer, interpretar altres projectes, altres iniciatives d'altres ajuntaments que ens poden ajudar a fer més útil aquesta plataforma per nosaltres. I avui estem escoltant no només la nostra plataforma, els diferents tècnics que estan involucrats en aquesta plataforma, sinó també a tècnics i polítics d'altres ajuntaments que ens estan explicant què estan fent vinculats al món de l'Smart City i plataformes tecnològiques Smart City a d'altres ciutats.
0: D'aquesta manera, l'objectiu és aprofitar aquesta transferència de coneixement per fer més útil la plataforma que s'està impulsant aquí a la ciutat. Segons el gerent municipal, aquesta plataforma pot tenir aplicacions molt concretes per a la ciutadania.
2: Per exemple, coses molt útils, on aparcar quan vas a la platja, l'aforament dels grans esdeveniments o del passeig marítim un diumenge, que ens permeti saber si està havent concentracions massives de gent i hem d'enviar ja la policia per qualsevol cosa per regular aquest trànsit, conèixer quines afectacions hi haurà al mar quan hi ha una tempesta, si hi haurà inundacions en segons quin punt a Castelldefels i poder actuar prèviament, conèixer els delictes d'una forma més profunda, saber qui ha estat el delinqüent que ha fet qualsevol delicte i tenir més eines per poder localitzar-lo.
0: Entre d'altres exemples, també s'ha mencionat la possibilitat de saber on aparcar quan es va a la platja o facilita el pagament online de taxes i impostos municipals.
2: Pagar el pagament online de totes les taxes i impostos municipals, la georreferenciació de totes les serveis, infraestructures que hi ha a Castelldefels i que facin que els nostres tècnics puguin treballar d'una manera més ràpida i també que el ciutadà es pugui beneficiar de conèixer qualsevol característica de qualsevol terreny, edifici que hi ha a la nostra ciutat. O sigui, l'operativa és amplíssima. És amplíssima tant que nosaltres comencem d'una base, que és l'operativa actual que té la plataforma, que s'anirà ampliant en el futur, implementant i afegint tots els sensors i totes les bases de dades que ens puguin arribar. Tota la informació turística del municipi, quanta gent hi som, on compren, quins són els punts més visitats per aquests visitants i turistes, però també tenim eines ja per saber si el trànsit és fluid o no a la ciutat, quines són les vies on hi ha més trànsit, on s'estan produint els accidents, analitzar en quins punts hi ha més denúncies policials, per què s'estan produint aquestes denúncies. O sigui, ja el ventall de serveis que dona la ciutadania per poder gestionar és amplíssim i estem parlant d'una gestió absolutament diferent al que hem conegut fins ara.
0: El gerent de l'Ajuntament també ha reflexionat sobre els reptes de les administracions locals en una societat cada vegada més hiperconnectada. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
2: l'administració pública no acabem de ser conscients de quines són les prioritats actuals de la societat. És a dir, nosaltres, les administracions, hem vist que la societat ha canviat radicalment, que fa 25 anys, 20 anys, el mòbil no existia, o si existia ho feia només per trucar i rebre trucades, i en els darrers 10-15 anys, tota la nostra vida, amb un número d'hores cada cop més gran, passa a la nostra mà amb el nostre telèfon mòbil. Això significa que la nostra vida passa aquí dintre, però nosaltres continuem dedicant esforços, recursos, personal a d'altres àmbits de la ciutat que també són molt importants, que sempre ho han estat, però aquest que s'ha convertit en el principal de la ciutadania segurament no li estem donant la importància que té, no? Llavors, jo crec que el gran repte de les administracions passa per trobar aquests recursos per realment oferir aquests serveis a la ciutadania. No pot ser que a Castelldefels, a Gavà, a Viladecans, a Sant Boi, tinguem dificultats per pagar una taxa, un impost, des del teu mòbil, però que, per exemple, Amazon puguis comprar en 4 segons. No? Hem d'aconseguir que, si això és possible perquè Amazon, Apple o qui sigui ho està aconseguint, l'administració pública també ho aconsegueixi. I això és només conscienciar i dotar de recursos. D'on surten aquests recursos? Bueno, això és el gran repte dels gestors d'ara i del futur.
0: La jornada també ha posat el focus en el paper de la ciutat de Castelldefels com a destinació turística intel·ligent. Vázquez ha recordat que el municipi va ser un dels impulsors de la xarxa de destinacions turístiques l'any 2013 i ha destacat que aquest model permet avançar cap a una destinació més sostenible.
2: A través d'aquesta xarxa i de Segitur, que és l'organisme públic que va encetar aquesta xarxa, es poden aconseguir una sèrie d'inversions molt importants com la que ha aconseguit Castelldefels. És un projecte on el que t'està dient el govern és el turisme no pot ser d'una altra manera que no sigui utilitzant totes les eines que et dona a l'àmbit digital i l'heu d'utilitzar bàsicament per conèixer què passa a la destinació i poder tenir una destinació sostenible, que era bàsicament l'inici de tot aquest projecte, no? Utilitzar totes les eines que puguis per tenir una destinació sostenible. Què significa? Conèixer quina és la capacitat de càrrega del municipi, quanta gent pot assumir el municipi, on va la gent, què visita, què no visita, quins gustos té, com has d'adaptar la teva oferta a aquesta demanda. Hi ha tanta informació que et poden donar aquestes plataformes que és el que està impulsant aquesta xarxa de TI.
0: La trobada va comptar amb la participació de representants de diversos ajuntaments i organismes vinculats a la innovació, la transformació digital i el turisme intel·ligent. Viudança, el nou format de Festival Internacional de Dansa de Castelldefels, viu aquest cap de setmana, dues noves cites. La dansa serà protagonista a la plaça de l'Església amb dues propostes gratuïtes i obertes a tots els públics. Dissabte 6 de juny, de 7 a 8 del vespre, l'espai acollirà una exhibició de peces de dansa amb un programa format per diferents companyies i creadores. S'hi podran veure les peces de Nakama, de la companyia The Concept, Attractio, de la companyia que porta el mateix nom, Lila, de la companyia Hetero Curioses i Welcome, de Paula Sánchez. La programació continuarà diumenge 7 de juny al matí de 11 a 12:30 hores i també a la plaça de l'Església amb una masterclass a càrrec de membres de la companyia Brothers Pro. Escoltem a l'integrant de la companyia de hip-hop, el Paul Brothers.
3: És una mica diferent perquè serà a l'aire lliure, és una mica més llarg, és tots nivells i nosaltres fem sempre en funció de la gent que vingui. Si pel que sigui vingués molta gent de competició, doncs faríem una cosa de nivell molt difícil. Si ve molta gent que no ha fet mai res o pares i mares amb nens, nenes, doncs farem una cosa més fàcil. Tenim molts recursos i el que sí que us podem garantitzar és que hi haurà bona música i que ballarem hip-hop als seus estils, una mica de popping, una mica de locking, potser una mica de break o una mica de house, i tot això sempre pues, amb la nostra manera de fer aquesta mediterrània.
0: Totes dues activitats són gratuïtes i estan pensades per apropar la dansa a la ciutadania en un format obert i participatiu. Les propostes s'emmarquen dins del Festival Biodança organitzat per l'Ajuntament de Castelldefels a través de l'Àrea Municipal de Cultura. El festival omple de dansa diversos espais de la ciutat fins al 4 de juliol i aquesta setmana, com deia, més a la plaça de l'Església. I una altra cita cultural aquest cap de setmana són les festes del barri de Pista Alegre amb una programació d'activitats populars, familiars i també musicals. Avui divendres la sardinada popular donarà el tret de sortida de la celebració veïnal i que seguirà dissabte amb un dels moments destacats de la jornada, que són la festa de l'escuma i el pregó. Escoltem a Ivan Morales, el president de l'Associació de Veïns del Barri.
4: Y luego el pregón, bueno, tradicional pregón, y como ya vino del año pasado, pues con esas dos categorías que nos hemos medio inventado de la pregón, que hace la pregonera, en este caso este año es una pregonera, y luego pues de vecino o vecina honorífico, que consideramos que hay que premiar su trayectoria como vecino histórico del barrio.
0: Dissabte a la nit hi ha programades actuacions musicals amb 60 Lau Reverse Band i Badulaque 80.
4: És el punt més rockerillo, ¿no? del festival de las fiestas, y bueno, Badulaque siempre están ahí los sábados y las cosas buenas, pues para qué cambiarlas, ¿no? Y estamos contentos también porque 60 Lau, por ejemplo, igual que el viernes, el primer grupo que vienen son grupos de aquí, de nuestros barrios, y poder aprovechar esas plataformas, estos escenarios, estas fiestas para dar eso, ¿no? Catalizar todos esos grupos que son nuestros vecinos, pues eso nos orgullece mucho.
0: I diumenge les festes tindran un caràcter més esportiu i familiar amb la melé de petanca com una de les primeres activitats del dia. La jornada també inclourà el concurs de dibuix infantil, jocs per als més petits i el tradicional passacarrers amb la música de l'agrupació musical Cristo de la Paz. Enguany la celebració també vol reforçar el seu vessant comunitari amb espais de participació veïnal, un punt lila i informació sobre el consum responsable amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del barri de Vista Alegre i altres entitats del barri.
5: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
6: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
5: Dilluns esportiu.
0: I ara als esports. Connectem amb el periodista Cristian Cano del programa Dilluns Esportiu. Bon dia, Cristian.
7: Hola, molt bon dia.
0: Què ens espera aquest cap de setmana? Hi ha alguna competició programada? Com el tenim?
7: Bueno, realment ja hem començat, entre cometes, el cap de setmana esportiu, en una jornada, doncs bé, molt de play-off, molt de promoció, d'ascens i també molt de partits de màxima exigència. I és que ahir va començar ja la fase d'ascens de Supercopa cap a Lliga Femenina 2, on el bàsquet femení Castelldefels doncs és un dels integrants d'aquesta fase d'ascens, i les dirigides per Mònica Lázaro van estrenar-se en aquesta promoció amb una victòria per la mínima enfront de la Dareva B. El Castelldefels va guanyar per un 57-56 importantíssim, ja que gràcies a aquests dos punts, a aquesta victòria, doncs les liles tindran menys pressió de cara a les dues jornades que tenen per davant. Avui a les 5 disputen el segon partit contra Santander i demà doncs disputarien la tercera jornada de la fase de grups d'aquesta promoció d'ascens contra el Cartagena B. Si el Castelldefels queda primer del grup, doncs pujaria de forma directa, i si queda com a segon, doncs tindríem que esperar diumenge a les 12 del migdia el partit entre els segons classificats del subgrup 1 i també del subgrup 2. Això en clau bàsquet. També tenim promoció d'ascens en futbol i en hoquei herba. En futbol, la Unió Deportiva Vista Alegre jugarà el diumenge per la tarda, més concretament a 6:45, quan visiti el camp del Masnou en l'última eliminatòria per pujar a segona catalana. El Vista Alegre, recordem que ve de golejar a l'eliminatòria prèvia al Camp Rodon per un global de 6-0, mentre el seu adversari, el Masnou, també va superar el seu adversari amb un resultat bastant clar de 5-0. O sigui que serà una eliminatòria molt igualada entre dos equips, doncs amb un potencial molt i molt important. I el tercer enfrontament, doncs és el de l'hoquei herba, com comentava prèviament, aquesta promoció d'ascens de segona a primera divisió, els de Miqui de Las, que busquen el seu segon ascens consecutiu, i a més, quina millor manera, no?, que fer-ho a Santander enfront del Sardinero, un equip doncs molt important, que s'està jugant al play-out, el Castelldefels és play-off, i bé, el primer partit es disputarà a Santander aquest cap de setmana, i el pròxim cap de setmana la tornada serà a Castelldefels. Recordem que aquesta eliminatòria doncs no és com en tema futbol, que és anada i tornada i el que marca més gols passa, no, sinó que és un format una mica, perquè la gent es faci una idea, NBA. Si el Castelldefels guanya un partit i el Sardinero guanya l'altre, doncs hi hauria un tercer partit que, per cert, també el Castelldefels tindria el factor camp a favor, ja que seria diumenge vinent al Camp Municipal Via Fèrrea. Poca cosa, tres partits en línies generals aquest cap de setmana, si no comptem el d'ahir i el del dia d'avui, però sí que són partits importantíssims de cara al futur de diferents entitats locals.
0: La importància, sobretot, perquè per tot aquest escenari, no?, de play-off, de diferents també partits que poden fer, doncs, que el futur d'aquests equips doncs vagi cap endavant.
7: Sí, és que imagina't, no? Si el Castelldefels puja a primera, estaríem em refereixo al Duque Yerba. Estem parlant de que seria el segon ascens consecutiu. Les noies aquesta temporada també van estar a Lliga Iberdrola, que vindria a ser la primera divisió nacional. O sigui que tenir dos equips d'aquesta disciplina en la màxima èlit seria una grandíssima notícia, no? Com també en el cas del bàsquet femení Castelldefels, que si ja aquestes últimes temporades doncs està fent història amb els ascensos que porta en les seves esquenes, doncs què dir, no? En cas de pujar a Lliga Femenina 2, l'equip mai ha estat a Lliga Femenina 2, i aquesta categoria, recordem, que ja comença a ser molt seriosa, amb equips de Navarra, amb equips de la Comunitat Valenciana, d'Aragó, o sigui que esperem que sí, que es donin els números, i per què no somiar amb un triple ascens de categoria, tot i que sembli realment complicat.
0: Doncs esperem que així sigui. Moltes gràcies per la connexió, Cristian Cano.
7: Perfecte, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
5: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
6: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
5: Dilluns esportiu.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 5 de juny a Castelldefels. El pla educatiu d'entorn acomiada el curs aquesta tarda amb una festa a la plaça de l'Església que serà un acte dirigit a infants i joves i famílies per donar a conèixer les actuacions del pla. Castelldefels acull una jornada sobre ciutats i destinacions turístiques intel·ligents dedicada a aquestes ciutats i destinacions turístiques. Ha comptat amb la participació de responsables públics, experts en innovació i representants de diversos municipis. El Viudança porta aquest cap de setmana una exhibició de dansa i una masterclass al carrer. El festival omple així de dansa diversos espais de la ciutat fins al 4 de juliol i aquest cap de setmana la plaça de l'Església serà un dels seus escenaris principals. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i bon cap de setmana.

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Afons.
1: Avui dediquem l'entrevista a una àrea clau en l'organització de les festes majors i en el suport al teixit cultural i festiu de la ciutat. Parlem del Servei de Cultura i Festes de l'Ajuntament. Tenim amb nosaltres a la Mireia Soler i a la Lorena Romero, tècniques de Cultura i Festes, per conèixer com es prepara una festa major des de dins, tota la feina prèvia, la coordinació amb entitats i departaments municipals. També volem posar en valor doncs, la implicació de l'àrea de cultura en unes festes que no només són espais de celebració, sinó també de trobada, de participació ciutadana i d'identitat col·lectiva. Benvingudes, Mireia i Lorena. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Per començar, per situar-nos, què es fa a grans trets des de l'àrea, des del Servei de Cultura i Festes, pel que fa en concret a l'organització de les festes majors de Castelldefels?
2: Doncs les festes, també les festes del mar, no? Ja fa molt de temps que estem treballant. Sobretot és una, a grans trets és la part logística, tot el que comporta moure a tanta gent, artistes, etc. La part logística i després la part de programació, no? Que doncs les activitats s'han de contractar, parlar amb proveïdors, etc.
1: Fem, ara que comentaves aquesta, la primera que tenim ara és la Festa del Mar. Ens podíem fer un repàs d'aquesta festa i de les següents?
3: Sí, ara les Festes del Mar, que bueno, ja estem amb la preparació. Primer, bueno, ja hem comentat alguna vegada que hem fet el càsting pel tema de la participació del Desembarco Pirata, que es farà el dia 11 de juliol a la platja. Ara mateix estan les inscripcions obertes fins al dia 12 de juny i bueno, estem rebent força participació, ja arriben fins a 200 participants i dintre de poc, a partir del 29 de juny, començaran els assaigs obligatoris que s'han de fer durant 2 setmanes per poder portar a terme tot l'espectacle. I, bueno, i a part d'això, que seria pròpiament el desembarcament, després tenim tant el divendres i el mateix dissabte per la nit i el diumenge també per la tarda, tenim 3 actuacions, per tant també estem portant a terme tota l'organització i la logística de lo que comporta tot això.
1: Comentaves una mica de repàs de calendari, amb quanta antelació has començat a preparar una festa com aquesta, la Festa del Mar?
3: Pues potser ja estem fa un mes i mig, no?, treballant en això, no, Mireia?
2: Sí, gairebé 2 mesos, que sobretot també les Festes del Mar és important la participació ciutadana, que comporta doncs, això, no?, un temps de preinscripció, després poder doncs, totes aquestes dades recollir-les, parlar amb tots els participants, i això, clar, comporta temps, a part de lo que és el tema logístic, no?, de contractar, doncs, és l'escenografia que es posa a la platja és considerable, i amb protecció civil, policia, doncs tot aquest entramat, no?, per fer el desembarcament a la platja, doncs ja fa més i mig, 2 mesos que estem treballant.
1: Tota una planificació que imagino que compteu amb una previsió de quants veïns poden assistir a aquest tipus d'esdeveniment, d'aquesta festa. Teniu alguna cosa en ment?
3: Bueno, en torn a unes 8.000 persones que participen o que van a veure aquest espectacle, sobretot el dia 11, el dia principal. Per tant, això comporta en protecció civil un treball bastant important. Compteu que també tenim la pirotècnia, que el propi el desembarco, també tot l'espectacle porta pirotècnia, per tant, també tenim ja un risc bastant important tant de persones que assisteixen com el tema de la pirotècnia.
1: Totalment, o sigui, la idea al final és passar-s'ho bé, no?, però tenint aquesta seguretat de que...
3: Correcte.
1: De que ja tot funciona bé. I pel que fa, seguim amb les festes majors. Mireia, ens pots donar una mica de fer un repàs de quines tenim, més o menys si sabem les dates?
2: Sí, la festa major enguany comença el dijous 13 d'agost i acaba el diumenge 16. El dijous, bueno, també fa temps que estem treballant, també fa més o menys vam començar l'hora, més i mig, 2 mesos, i el dijous, el primer dia, serà el pregó amb uns concerts a la plaça i després seguirem, no?, amb tota la festa. Hi haurà activitats familiars, hi haurà propostes per totes les franges d'edats i a diferents espais. O sigui, hi haurà moltíssimes propostes que esperem que gran part de la ciutadania pugui veure algú reflectit, no?, que li agrada, perquè és veritat que hem agafat diversos gèneres i la idea és aquesta, poder arribar a tothom, que tothom tingui il·lusió d'anar a veure alguna cosa, no?, aquesta festa major. I ja et dic que estem treballant també paral·lelament amb festes del mar alhora, perquè també comporta una logística important. Les festes majors i les festes del mar comptem amb entitats també, no?, que participen i formen part d'ella, i llavors també és important coordinar-nos com amb les sardanes, amb l'agrupació popular, amb diferents entitats que formen també, no?, la festa major.
1: Parles de la coordinació, un aspecte fonamental perquè tot funcioni bé. Al final, com es treballa des del Servei de Cultura, doncs, amb entitats i amb altres persones implicades?
2: Doncs sobretot és estar amb diàleg, no?, constant. Sempre fem diferents reunions per programar, no?, diferents reunions, i després alhora, doncs, quadrar horaris, etc. Les necessitats que ells també tenen, doncs és això. Tenim molta comunicació, sobretot amb les entitats que participen, però en general és un departament que Cultura i Festes, no?, parlem molt amb les entitats diàriament.
1: I què us funciona millor per mantenir aquest tipus de comunicació? No sé si feu més reunions, trobades...
2: Clar, tenim una comissió de festes que és com més institucional, més formal, que es fa un cop l'any, no?, on presentem les dates exactes que seran les festes. Aquesta és com la més formal, però després ja et dic, depèn de cada festa i cada entitat, doncs és una comunicació molt fluida, amb mails, whatsapps, trucades, reunions presencials, anem fent.
1: I en tota aquesta coordinació també està, doncs, la part de preparació. Quin suport oferiu des de l'Ajuntament a les entitats culturals que hi participen?
2: Doncs sobretot és la part logística, no?, el material que necessiten, talls de carrers, doncs ho gestionem des del departament. I bueno, això, la part logística, llavors ens coordinem i quadrem horaris el que necessitin. És que treballem conjuntament.
1: Un treball en equip, de fet, on intervenen molts altres serveis municipals. Amb quines àrees de l'Ajuntament us heu coordinat perquè sigui possible?
3: Principalment ens coordinem, com hem comentat abans, amb Protecció Civil, si les festes tenen una quantitat d'assistents important. Després amb policia també, com comentava la Mireia, per tema dels carrers i de més. Ens coordinem també amb altres departaments que hi puguin participar, per exemple, com a les festes del mar, que hi participa comerç també, tota la part del mercat que ho porten ells, que amb brigada, un servei superimportant dintre de l'Ajuntament, perquè és el que logísticament ens fa tota la feina.
1: I totes aquestes feines, totes aquestes col·laboracions... ho feu també tenint la previsió de l'època de temporada alta que estem ara, en època de platges, de que podrem tenir visites de fora de Castelldefels o com ho teniu plantejat?
3: Sí, jo crec que a més que a les festes del mar, per exemple, n'hi ha molta gent que ve de fora, perquè és una festa única dintre del Baix Llobregat i potser dintre de Catalunya, jo crec.
1: I quin seria el perfil? No sé si teniu alguna informació... Si vagis, no sé, més públic familiar, més gent jove o...
2: Bueno, com sí que tenim la sort que oferim diverses activitats, sí que és veritat que el desembarcament pirata és molt familiar, es fa a les 8 de la tarda, no fa moltíssima calor perquè és juliol, però es pot estar bé a la platja, és un públic molt familiar, però alhora també després ve jovent perquè el concert o l'activitat musical, l'espectacle musical que s'ofereixi per la nit, doncs és més de joventut, no? I sí que sabem, no?, que ve molta gent, el que

0: és una activitat més adreçada a la joventut. Però, com et deia abans, durant tots els dies hi ha diferents propostes per tothom. O sigui, els divendres, dissabte, diumenge, et parlo de festa major, hi haurà segur una activitat familiar, hi haurà alguna activitat per alguna persona o gent més gran, i després per la joventut, sobretot, doncs, ja quan, a partir de les 12 ja és per gent més jove. I ho fem així, segons el dia i l'horari, intentar abarcar cada dia una mica per tothom.
1: I parlant de també a actes esperats de la festa major, tenim el castell de focs. Sabem quan tindrà lloc i quin paper té dins el calendari festiu?
0: El castell de focs es farà l'últim dia de la festa major, com a cloenda també, no? Com despedir-nos d'aquesta festa major. I com sempre es fa a la platja, també comporta una logística molt important perquè, clar, com deia la meva companya, no? Hi ha una pirotècnia, hi ha explosius, entre cometes, llavors, clar, aquí està la policia, protecció civil, guàrdia civil, hem d'avisar ENA perquè, clar, els avions també passen per allà, llavors tota aquesta logística es fa prèviament i després ho fem com acte, com a cloenda de la festa major, i per nosaltres és molt important, no?, despedir-nos amb aquests castells emblemàtics, no?, que tenim ja forma part de la cultura popular, no?, catalana. I aquest any hem posat algun efecte més, o sigui, convidem a tothom, durarà un minut i mig més, crec, que l'any passat, i convidem a tothom, serà 11:45 a la platja, com sempre, a que vinguin a veure aquests castells.
1: I pel que fa a les festes majors, com s'organitza el calendari, quines diferències o particularitats té cadascuna?
0: Clar, com diu la paraula, no? Festa major ja prové de la festivitat, no?, que emmarca. Festa major partim del dia 15 d'agost, que és festiu nacional i és la Santa Maria, i llavors a partir d'aquest 15 també tenim el festiu local, que aquest any és el 14, el divendres 14 d'agost. Llavors, doncs, ja ho fem de dijous a diumenge. El dijous 13 comença, el dia 15, que és la festivitat, i el diumenge, dia 16, serà l'últim dia de festa major. I en festes del mar passa una mica el mateix amb la festivitat del Carme, no?, que és la patrona del mar. I a partir del dia de la festivitat fem el cap de setmana, que en aquest cas, doncs, és del 10 al 12 de juliol.
1: I comentaves també la part logística, no?, doncs, que està molt present mantenir informades diferents àrees de l'Ajuntament, però també actors o factors que poden intervenir aquell dia en la festa. Pots explicar una mica més com treballeu en això?
0: Clar, sobretot en el que et deia els castells de focs, que sí que és amb governació civil, no només és dins del municipi, sinó hem d'informar perquè són uns explosius en el fons, llavors són bastants quilos d'explosius, comporta, doncs, tot uns permisos que hem de demanar prèviament. Com dèiem, amb governació civil també hem d'avisar ENA perquè el tema dels avions que passen per la platja, o sigui, comporta fer diferent documentació important, que si no, no es podrien portar a terme aquests castells de focs. I això, de fet, ja amb festes del mar ja s'està fent, i amb festa major hem de començar ja perquè comporta un temps, no? I després la part logística que fem, no?, de fer un perímetre de seguretat, que està tot amb tanques perquè la gent no pugui accedir, o sigui, tot el tema de seguretat és superimportant.
1: I quin personal treballa des de la vostra àrea de cultura amb tota aquesta part logística? Mireia o Lorena, aquí.
0: Doncs en els moments previs, els tècnics que ens estem encarregant d'això, i en el dia, o sigui, en els moments de festa major, treballem tots, des dels conserges, tothom estem treballant, tot el Departament de Cultura i Festes, i a part, doncs, Protecció Civil, Policia Local, que també estan diàriament amb nosaltres, no?, durant les festes, i Brigada també, evidentment.
1: I ja per acabar, des de la vostra experiència personal, des de la part de l'àrea de cultura i festes, en tota aquesta organització, per què penseu que és important mantenir i actualitzar les tradicions festives locals?
2: Jo crec que, bueno, és una de les parts més importants, no?, que té potser el Departament de Cultura. Jo crec que si no tenim això, ja no tindríem treball, no? Potser hem de cada dia mantenir les costums que tenim fa anys, i després també potser anar incorporant d'altres, no?, que també poden enriquir tota la cultura del poble.

0: I és un sentiment de pertinença, no? Que és un moment de trobada durant, o sigui, durant aquests dies la ciutadania ens trobem al carrer, que és molt bonic, no? Mantenir la cultura popular, que forma part de la nostra història i esperem que també del futur dels nostres fills i filles, i sobretot des del Departament de Cultura, doncs, amb les entitats, que aquesta tradició no es perdi i que es converteixi en un sentiment de pertinença de tots els ciutadans de Castelldefels.
1: Potser és un punt d'unió, no? Que avui dia sí que ens fa falta, no? Això, un punt d'unió entre totes les entitats, entre tots els ciutadans, entre tothom, no? I crec que avui dia sí que això ens fa falta una miqueta.
2: Un moment de gaudir plegats, no? I d'estar també colze a colze per aquests moments de...
1: Correcte, sí, sí.
2: De festivitat. I per acabar, quin missatge traslladaríeu a la ciutadania perquè visqui i participi molt més en les festes... Que estan programades? Parlem de la Festa del Mar, la Festa Major...
0: Doncs sobretot que vinguin, que, i de fet amb les Festes del Mar cada cop ens superem més amb la participació i això estem supercontents, no? Perquè el desembarcament pirata és un espectacle molt bonic que explica la llegenda, no? I la història del nostre castell i els pirates, i alhora que participin els ciutadans, que cada cop tinguin més ganes, també els hi donem les gràcies. I sobretot que vinguin i participin de totes les festes que són gratuïtes, estan al carrer, o sigui, estan a l'abast de tothom, i convidem a tothom, doncs, primer a les Festes del Mar i després a la Festa Major, que esperem que els agradi a tots, que ho estem fent amb molt de carinyo i molta il·lusió, també.
1: Exacte, que vinguin i gaudeixin, que nosaltres ho estem fent per ells.
2: Que ara, de fet, parlem de la Festa del Mar... Per fer ja, per acabar, és necessari algun tipus d'inscripció a les activitats o poden assistir?
1: Principalment per poder participar com en el desembarcament pirata i tenen que fer la inscripció a través de la seu electrònica. Han d'omplir també, a part de fer el formulari, han d'omplir dos dels documents d'autorització d'imatges i d'exempció de responsabilitats, ja sigui menors o l'adult o tutor d'aquell menor, si és un menor, que la persona que hi participa. I això està obert el termini fins al dia 12 de juny, o sigui que tothom que vulgui participar ho ha de fer ja en aquesta setmana vinent i ja està. Després sí que és un requisit el que sobretot estiguin disponibles pels assaigs que es fan del 29 de juny al 10 de juliol. Important, això.
2: Molt bé, doncs no sé si ens hem deixat alguna cosa. Voleu afegir alguna cosa més?
0: Bueno, que sobretot que sabem que l'agost, no? Aquest 15 d'agost hi ha molta gent que està de vacances, però la que estigui que vingui, que gaudirà moltíssim. Tenim moltes propostes diferents i això, que convidem a tothom a les nostres festes populars com les Festes del Mar i la Festa Major, juliol i agost.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies. Amb això que acabem l'entrevista. Recordem que parlàvem amb la Mireia Soler i la Lorena Romero, que són tècniques de cultura i festa, que ens han ajudat a conèixer una mica més, doncs, com es preparen les festes des de dins, la feina prèvia, la coordinació i també, doncs, tota la implicació des de l'àrea de cultura. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.
3: A fons.
4: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
5: El 98.0 de la freqüència modulada.
4: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Whoa, it's good night, everybody. We're back, fellas. Què li passa? Com estem aquesta nit, eh? Família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades, eh? Estan descatalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Doncs molt bé, espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada, i per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Així que bona teca i xixota de la bona, eh? Com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, eh? Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro, reggae selection, sense mitja, entre d'altres i tantíssimes influències possibles, eh? Com gent despertant en un altre paradigma. Quin és un paradigma? És una nova pizzeria grega? No, eh? Ara parlarem del paradigma. Què passa? Què paradigma? No? Si no, portem rap, eh? Portem una suggerència avui, per cert, que vull anunciar-ho ja, perquè, bueno, no faré més spoiler, però em va fer molta il·lusió un oient, eh? En concret, de la cara B. I, bé, doncs ara diré més perquè se'm cauen les llàgrimes, eh? La veritat que em fa molta il·lusió perquè, bueno, ens estima molt, Seba. Tenim un fan, concretament, que, bé, ara va dir més, però és que estic avui de dir-ho ja, saps? Mola, eh?
1: Nice.
0: Però, bueno, ja t'he dit, Sebas, però bueno, ara presentem, m'he avançat aquí, eh? Però bueno, anem a lo que anem i, pues, aquí estem una vegada més aquí anant a la galàxia en un UFO, eh? A la velocitat de la llum per l'espai sideral i cosmos musical. I a la cabina del control tècnic, ladies and gentlemen, el nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molt de flow, amb tots vosaltres, Sebas!
1: Molt bona nit.
0: Master, què tal, Sebas? Com estàs?
1: Tot bé. Tot correcte.
0: Tot correcte, tot gran. Ara comentarem la jugada, perquè hem estat absent d'aquí, eh? Veritat? Hem estat
1: sí.
0: Un parell de... Que... Vam agafar el Sebas, se'ns van anar l'UFO fora i vam estar... Vam pifiar, vam liar, ens vam quedar perduts, sense senyal. Però hem tornat. Estem... Vam escoltar una sessió de rap francès. Però aquí estem, i aquest em fa molta il·lusió. A veure quins mitjons autèntics portem avui. Hòstia, el ganxo m'encanta. Ell decide quién se queda i quién se va. O sigui... Podríem dir que seria la figura de qui cregui en Déu, doncs Déu, no? Una mica el ganxo és la meva referència, no? I tu te vas, tu te quedes, no? Una mica el joc aquest, no? Com ninos de goma, eh? Al final una mica això, no? El petroli, aquí... Vinga, va, continuem, no ens enrotllem per les lianes, que surten les lianes per sota la taula, i anem amb algú super, super important, que és posar el nostre himne de gol que tenim, eh? Sempre, que és el següent. A veure com sona això. Atenció... Brutal. Bueno, això ja tenim ballarines per aquí, eh? He comprat unes nines com de paper, eh? De paper aquí darrere. A poc anem evolucionant i anem portant uns tios aquí també l'estiu amb tangueta, pipa, què diu aquest? Pues, Stephen Spoiler. Doncs bé, ara continuem amb el que tant ens agrada aquí a en Sebas i a Cremier i un present d'any, que ell no va dir que el que més que és recordar l'amor que tenim a... el senyor Kiru i en J. McGiver, eh? Des d'aquí enviem una abraçada de koala i doncs aquestes dues llegendes, eh? Millor dit, dos dinosaures de la casa, eh? No sabria si... Qui seria un T-Rex? Dic un T-Rex, potser és un altre, no? Però...
1: Potser.
0: Sí, tots dos. Jo que serien pare i fill, eh?
1: Sí.
0: Dos T-Rex, eh? Per aquí tocant botonets, també, eh? Coses d'aquestes. Gran des d'aquí, doncs, una gran abraçada a tots dos i la veritat que... Bé, doncs, i bueno... I què et diré jo del Quiro, que va ser el que va començar aquí també nosaltres. I bueno, pues això, molt d'amor. I bé, aquí també un present, Daniel Ekeye, no m'ha dit que el que més seleccionant i presentant la selecció musical, perquè entreu amb bon peu al cap de setmana i les orelletes ben netes. Així que let's go, fellas!
1: Messi!
0: EA Sports, tu digues, no, és boníssim. Messi fot un gol aquí i encara el celebrem com si l'hagués fent ara, no? Anem a dir. Doncs bé, anem avui amb un programa que va una mica com trontollat, però expressament, va així perquè, ara entendreu per què, per això ja estem, si corroborem si això és correcte, perquè podria no ser-ho, però atenció, eh? Temporada 2, episodi 14, programa 166.
1: Sí!
0: Quasi nada, tu, eh? I sense publicitat. Això ho podem posar seguit, que, bueno, us dona alguna cosa aquí, eh?
1: Nice!
0: Nice, eh? Ja la liarem, ja sortiran coses. No sé si anunciar encara allò que està allà. Podria fer-se allà,
1: sí.
0: No? Seria una bona idea, no? Vale. Doncs bé, doncs d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, el 98.0 de freqüència modulada i molt ondulada, hem ondulat la realitat i hem construït una nau... No, anem a fer un superfestival no competitiu, tot el contrari, de germanor de By Hip Hop entre escoles, val? Sí, està patrocinat per la Ràdio Castelldefels i la Cara B directament, i estarem, doncs, això, aquí en Sebas Cremier i un president Daniel, que jo no m'ha dit el que més, doncs, donant sandwichos i unes pizzas i coses d'aquestes, allà estarem.
1: Potser.
0: I qui vulgui veure'ns, i, doncs, això, i dir, mira, que són els de la ràdio, que ara estan aquí, no estan al Lufo, doncs, tal. No, la cosa és que fem un festival i fa molta il·lusió, perquè he tingut molt bona rebuda entre totes les escoles, i la veritat és que espero que això sigui un inici d'algú que fomenti el bike, fomenti la col·laboració entre els nens, no? Sobretot amb el mateix equip, no és res competitiu, és algú d'exhibició perquè la gent disfruti ballant, disfruti les famílies, disfruti tothom, disfruti la ciutat i doni una identitat a la cultura, sobretot de les noves generacions, que és molt important, i a través del ball, sobretot, que s'alliberen moltes coses i bé, doncs la música uneix. Jo crec que, bueno, tenim moltes ganes de que això, doncs, es formuli. I la veritat que, bueno, pues això, no, surt el cor per la boca, per parlar, perquè de l'emoció que em fa, ho dic en sèrio, i la veritat que, bueno, pues t'ha tingut molt bona rebuda i no, jo crec que no ens has... Igual, no? Serà algo més gran del que pensava que s'estava tramant, no? Així que bé, des d'aquí gràcies a tots els que participeu i participareu. I bé, no dic la bomba, no? Ve una superestrella, ¿vale? Una superestrella, ja he dit massa. I bueno, pues això, bueno, ho anirem anunciant més endavant. I bé, pues aquí faig un petit abans de la cosa, no? Doncs molt rebé, va, ara anem a veure com ho fèiem això, perquè no sé si entrem... Bueno, no... Avui anem amb un estil rollo Tutuki Splash, ¿vale? Això ja ha quedat clar. Anem al parc d'atraccions de rap atac de Castelldefels de la Cara B, que muntarem davant de les marines, no és broma, eh? A l'agost tenim una fira, tenim la rana, eh? Tenim la rana d'auto de choque, però tot de la Cara B, eh? I jo estarem aquí, però venenga rapinyada i coses d'aquestes. No, però volaria, jo ho tiro, eh? El Rap Attack Park. A veure, jo ho deixo col·lar aquí. Bueno, molt bé. Que gran és el tio. Doncs molt rebé, ara sí, va. Vinga. I preparem el nitro del nostre UFO, d'última generació. Preparem... Epa, aquest és nou. Això sona bé. Sembla que sortirem volant. Poso el cinturó ja. Doncs, així que... All right, eh? Un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa, la selecció sense seccions. Pues molt bé. Pues aquí estem, tu, la Cara B, hem dit aquí aquest l'episodi 14 ja de Star Wars, i anem amb això que tant agrada en Sebas Cremer, un present aquí, Daniel, que no m'ha dit el que més, que és la nostra xarxa social. Segueix-nos
2: a Instagram.
0: Bon, doncs aquí aquest màgic Instagram que tenim ple de puntets, que n'afegiré un parell més, pues està fet especialment perquè feu via de contacte directe, que ens ha contactat un oient que s'ha volgut mostrar en el seu anonimat, i és molt ben fet, i m'ha fet molta il·lusió perquè portava ja un temps d'escriure-me, fa ser Sebas, doncs, felicitant-nos pel programa, que li agrada molt, que, bueno, posem rap real, superencantada, bam. Té la seva part americana, per la qual també ho porta a la seva genètica, el tema del rap, bona selecció, ho estem fent bé, té bon criteri i m'ha fet una suggerència que avui la direm i bé, doncs, ja portava temps i l'estava reservant i ja havia perdut l'esperança la pobra noia, havia dit mai, no, tranqui, avui és el dia, així que pots celebrar-ho de la manera que ho fas i ho fas molt bé. Així que anem a començar amb un programa que, bueno, prepareu-vos, eh? O sigui, no us pareu res professional. Ja, no, res professional no. Anem a la deriva en freqüències, ¿vale? I comencem amb un temazo del gran Big Pun. Es diu Boomerang.

0: Wow, quin temazo, és un himne, aquest Big Pun, Big Pun, i el gran castigador, amb aquest tema de Boomerang, tot torna, està extret d'un àlbum que em sembla exquisit, que és Capital Punishment, del 1998, i venim afinant el rumb, però amb pes, perquè Big Punisher des del Bronx, doncs, aquests finals dels 90 ja marcava, anava aquest primer artista llatí en aconseguir un disc platí en solitari quasi res, dins del hip-hop, no? Anava obrint camí, no? Una bèstia, l'estil que té és únic, això, bueno, tenia, Això no és només música, és un canvi de narrativa dins del sistema, literalment, un tio que va fer les seves pròpies líriques, la seva forma pròpia de rapejar, d'expressar-se, i la seva caixa toràcica, la cadència que tenia, no? O sigui, un tio que, doncs, a part de treure doncs, aquest Capital Punishment, que té tantíssima discografia tan bèstia, aquest surt com a track, un legat que és un disc pòstum, no? Després de la mort, que ens està preparant, i bé, doncs, aquí doncs, Boomerang està extret també d'aquest superàlbum, al qual doncs, bé, doncs, podríem dir que de l'1 al 20 i pico que hi ha, tots són temazos. És un disc que a mi em sorprèn perquè la producció, el so, tal, és molt futurista, no? Quan a mastering i qualitat, i bé, doncs aquí Punt també tenia aquesta capacitat més tècnica, no? Brutal, total, doncs molt més multisíl·labiques. Té unes multisíl·labiques, què és això? Una paraula molt, molt nova que jo m'he inventat.
1: Potser.
0: Perquè, clar, perquè és multisíl·labiques, però si és multisíl·labiques, què diu aquest? Doncs busqueu-ho, saps? Vull dir, perquè això és el que em diu. Perquè jo faig el programa en castellà, això aquí diu un truc, i després el tradueixo català. Clar, jo passo català, però hi ha vegades que jo no utilitzo. Jo ens diria una castellanada, no? Em perdonaria, vulgueu ser sumar, vull dir, tampoc, vull dir, no per això ets menys, no? Però és la barreja, és l'hibridatge que estem tenint, no? La tecnologia, el català, el castellà, el que sigui, igual un que l'altre, el que estigui comunicar i dir això, no? I volia fer doncs, una pausa aquí molt llarga d'això, multisíl·labes, perquè multisíl·labes, però multisíl·labes, com la llegeix? Jo no, aquí tinc problemes per llegir, però no la dic cada dia. Multisil·làbiques, ja, però, hòstia, clar, falta aquest làbiques, però multisil·làbiques, em sembla com hi ha massa cosa aquí. I si, que massa lletra, diu el seu, hi ha massa lletra. I només això, li fotem la L geminada enmig. Ja per si cabia algú més, li fotem un punt, no? Hòstia, no sé. Bueno, revisem aquesta paraula, sisplau. Revisem multisil·làbiques, per favor. Detrás de los biombos. Bueno, comprensión, comprensión lectora. Pues això, era una màquina, tio, aquesta compressió. Ja us he dit, això era a la deriva de la freqüència. Vull dir, avui passarà el que passi, vull dir, guanya un programa i m'estic allargant i no sonaran ni 11 cançons. Pues ens estem donant a la vida com vingui, vivint el present, jo estic fluint, Sebas també, l'estic igual marejant perquè té punts que hi té que entrar, però...
1: Potser.
0: Potser, clar. I diu, hòstia, tio, m'està fent la cobra. O sigui, no està seguint res, vull dir, però estic aquí. No, bueno, aquesta. No, és donar una mica de joc, no? Al final que la gent no ens avorreixi. Heu vist com és la vida avui, la gent, i passes amb scroll i no, aquí no fem res, no? Doncs bé, continuem, no m'enrotllo més. Tenim aquí, doncs, això, tenim aquesta mètrica. Estem parlant de Big Pun, ojo, ens anàvem ja. Aquesta mètrica, també una altra paraula molt interessant, mil·limètrica, també té diaris, la geminada, doncs, com a curiositat, moltes de les gravacions eren gairebé sense tall, no? Com aquí, no? Que acabem parant ara, què passa, no? Perquè dominava el ritme com pocs, Big Punisher, i comencem amb control, amb estructura, Però quan deixes el rem, el riu ja no negocia. Per la qual cosa, és com quan dius, jo controlo, i als 10 minuts estàs buscant el mòbil amb la llanterna del mòbil. Vale? Aquesta patxanda, Quan, jo li dic a la gent, la parlo, li dic, tienes el... M'agrada perquè hi ha molts que diuen, tienes la linterna... Ja lo sé, em diu. Ah, si està dia, però la veritat és perquè et dona la gana. Vale, perfecte. Diga, sí, la porto un set, no passa res, no és un gran error, tampoc, no et multaran per això, no? Però, bueno, està bé. Doncs ara anem amb el tema concret que ens ha enviat, com la podem dir? Perquè no em va dir el seu nom, li ho entenc també, i no vull dir americana, tampoc, ja ser més concret, la nostra fan number one, La nostra fan number one, que deixi, Sebas, ja farem això, doncs pues queda...
1: Pot, sí!
0: És per ara l'única persona, per de tu i jo, que pot estar en aquest plató, per del Liam, també, si volgués venir... podria venir com a públic, porta unes palomites i tal, s'ajunta amb la públic que ja tenim aquí, i ja, si vulguis venir, doncs està invitada, perquè la veritat que ens ha dit coses molt maques sobre el programa, i tu, això s'agraeix. A més, ha entrat la cara a punt, tot això, s'ha molestat, ha posat tants punts. Doncs bé, anem amb un temazo, perquè és el que és un temazo, i em recorda amb el programa que hem fet, l'últim parlat, que va ser sobre l'electrònica, també aquesta conjunció, i parlem d'Isaiah Banks, amb el seu temazo de The Big Beat.

0: Esteu escoltant La Cara B.
1: Bueno, brutal, vull dir, ens ha dit aquí el tema, el nostre fan number one oficial és el teu nom, vull dir, fins que no sapiguem algú, podeu afegir un 43, algun número, dic un 43 per dir qualsevol cosa, eh? Vull dir, la number se m'ho oblida, no? La fan number one és l'americà qui ens ha donat aquest tema tan únic d'Azalea Banks, amb aquest The Big Big Beat, amb aquest joc de paraules que el que fa és Broke with Expensive Taste, d'aquest àlbum tan autèntic 2014, i això és una petició, com dic aquí, d'una fan amant del hip-hop i la seva cultura. Així que gràcies sempre per les paraules que ens fa arribar sobre el programa. Portava setmanes d'això, que volia sortir, però avui era el moment. Així que bé, canvi de freqüència, Azalea Banks fusiona rap amb house, club electrònica, Nova York Global. El beat ja no és base, és espai. Parlant de beat, tenim avui un gran programa que surt, sí o no? I nosaltres li preparem, som el Quita Nieves, traiem la cera, quina cosa més agradable, aquí nosaltres som un carregat de neteja de les orelletes, I llavors apareix el beat, que serà molt bo, un programa molt bo, comença avui el Castell David, de l'Opuet, no David del David, del nom, sinó de Beat, de Beat, en anglès seria Beat Castell, no, seria com Castell, sí, Need of Castle, no? Beat of Castle, Castle Beats, Castle Beats no és bona, però sí, els diríem el millor, serà un superprograma, o ja és, perquè ja està passant, com aquí diu, no? ja està, avui surt, a la qual cosa, doncs bé, els diríem molta merda, que és el que acostuma a dir, no? Això, I bé, doncs això, el millor, i segur que, bueno, sortirà de luxe perquè va a mà d'un crac que també té molt de coneixement de la música, un tio que també punxa, per la qual, doncs mira, aquí hi ha molta qualitat. I bueno, aprofito ja per dir que tenim algo tan especial també, no sé, el podcast, el recordem ara el podcast, perquè
2: RadioCastelldefels.org.
1: Doncs aquí trobareu tots els programes gratis a la carta i sense publicitat.
3: Nice.
1: I entre altres, ja trobareu aquest nou programa, Castell de Beat, amb tots vosaltres després d'aquest programa. Així que molt rebé, i a més va connectat una mica també amb aquest Azalea Banks, de la qual doncs bé, doncs aquest disc va partir molts bloquejos, molts retards i causa a la indústria, però quan surt defineix una nova manera d'entendre el gènere, quan el ritme es converteix en entorn, deixes de caminar i comences a surar, Jo m'imagino que m'havia surat, no? No, la veritat és que són coses que la música va estar i mira, coincideix que ha trigat a sortir aquest tema igual que a l'àlbum, però mira, són coses que no estan preparades i són per algo, Doncs anem ara amb un tema com aquest programa, com aquesta ràdio, que és un temazo que és Capone en Noriega, amb el seu temazo de Invincible.

0: Joaquín Temaken, que pone en Noruega amb aquest Invincible, Untouchable DNA, The World Report del 1997, el qual, doncs, Queensbridge, cruesa real, dismarcat pel carrer, per la supervivència, per un moment en què el hip-hop, sobretot, encara explicava històries sense filtres, no hi havia pèl de la llengua, que es deien, no? I intentes mantenir el rumb, però l'aigua ja no està quieta. És aquell moment en què tot va bé i, des de llavors, i de cop i volta reps un "hem de parlar". Què hem de parlar? Hem de parlar. Puc preguntar-te una cosa? Bueno, ja ho estàs fent. Ja la primera pregunta ja l'has fet i no m'has preguntat, realment. Sobre quina pregunta em preguntes? Si puc fer una pregunta. Reflexionem això, també. Estan tirant coses d'aquí. A poc a poc anava desviant-se de la música i anava interpretant coses, no? Bé, doncs això, és veritat, no? Quina contradicció. Doncs ho vendem amb això, que tant ens agrada, amb aquesta contradicció d'aquest programa, que no ho és, molt maca, la nostra secció del Infiltra.
1: El Infiltra.
0: El Grinch. M'encanta. O sigui, això és Vaisebas Cremier, vale? Vull dir, això, aquesta barrera arquitectònica sonora, aquesta obra d'art és d'en Sebas Cremier. O sigui, aixequeu-vos a casa i un aplaudiment, sisplau. Tens aplaudiment? Posa-te'ls per tu mateix, sisplau. Estic molt, molt agraint molt aquest any a tothom, les coses, la gent que col·labora, perquè em veig embarcat amb coses jo sol de projectes i treballar un sol... És una càrrega bastant guapa, és molt reconfortant, però quan treballes amb equip i veus que cadascú que té una funció i tot és tan hermós i tan alineat, de veritat que et dona gust treballar així. Així que, Sebas Cremier, gràcies. Me llamo Earl, puc tatxar de la llista, felicitar-te i agrair-te, vull dir, de tot cor, saps? Tinc 3 o 4 persones a agrair, de dir gràcies, i un d'aquests ets tu. Així que, molt bé. Et regalaré uns mitjons ben guapos, meus, no ben una guarrada, meus nets. No, soc tan així. Però va, anem, continuem amb aquesta secció. A veure, aquí portem un temazo, un grup que, no sé, podria ser rap, però bueno, s'aproxima, però no, és únic. I jo, ahorita, fa molt de temps ja que estic escoltant i recuperant aquests temes del 2000, d'aquest gènere. Estic parlant de The Prodigy amb el seu gran Firestarter.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Quina cosa més autèntica, eh? Firestarter, eh? Aquest de Prodigy. Busqueu concerts des d'aquest any 1999, 96, 96, com ho dona la gent, eh? No veuràs ni un mòbil, clar, no n'hi havia, en diràs, ja, però bueno, encara que n'hi haguessin, no ho ballarien. Com ballen allà, com es viu la música, estàs gravant a la teva memòria, això, no? The Fat of the Land, eh? Aquí hi ha aquests àlbums de Prodigy tan bèsties, del qual, doncs, des del 97, aquesta explosió, rave, pan electrònic, aquesta actitud més antisistema, aquest track, no? Entra, trenca esquemes i esquerda del sistema, sens dubte, com humitat, eh? Quan el control desapareix, comences a escoltar també el que estava ocult, i és com quan obres una pestanya, eh? Per un moment, i acabes amb 37 obertes i cap resposta. Eh? I un pèl. Així és. I te deia, hòstia, m'ho he fotut, això no ho trobo. D'on sona la cançó del YouTube, eh? No sé què, Antonio Lobato, hòstia, que mil pantalla, mira. Són petit, queda petit tot. Jo m'he fet el cursor de l'ordinador, el més gran que dona, saps? Perquè no el veig a vegades, ja em torno l'elo. Bueno, m'estic fent gran, imagino. Doncs bé, anem amb un tema que es diu KLR, vale? I és de Cyan Supercruise.

0: La cara B.
1: Yo. Quin temazo. Saien Super Crew, KLR. L'àlbum de KLR, del 1999, bueno, més endavant. Però por ahí, perquè es van conèixer en un estudi. Eren dos grups i es van fusionar. Una brutalitat va aparèixer després d'aquesta... quina franja d'hora no, encara no puc dir? O sigui, jo mitja podria dir la paraula fornicar. Van fornicar ja els dos, bueno, no literalment, metafòricament, i van engendrar un fill que va ser Saiyan Supercrew, per casualitat, i va ser espectacular. A tot això he dit perquè el Sebas m'ha donat el vistiplau, traiem a la franja horària, crec que no estaria dintre d'algú molt incorrecte, més aviat està camuflat, però igual, bé, doncs... I diu, sí, no, pues, molt bé, doncs mira, comencem a dir coses, trasto d'aquí, no? Va, anem, vamos allá, no? Pues aquest rap més trencat perquè són gent que sap molt de música, porten a la sang, i bé, pues aquesta veu com a instrument, aquí el llenguatge és desmuntar i tornar a construir, no? Sincerament, Saiyan Supa té molt d'estil, ja no existeix com a grup, però han deixat un gran legat, i quan el llenguatge es fragmenta, doncs apareixen noves formes de dir, i bàsicament com els grups de WhatsApp, eh? Ningú segueix el fil, però tothom opina, tu. I jo estic als grups pels stickers. Que ho sapigueu, els stickers, la gent que no conec tinc coses que no les envio, però faig col·lecció de stickers. És gratis i és divertit, no? És un bon recurs a l'sticker. Gent que, bueno, no li agrada que es bombardegi amb stickers, però que és una cosa maca, no contamina, i tot el contrari, no? Converses amb stickers, eh? Fem un programa amb stickers un dia, a veure com el podem fer. Seria viable? Una cosa rara, no? Un directe?
2: Sí!
1: Podria ser... Llegint estigues, molt bona, estigues un gran tio. Pues anem amb un temazo a relaxar-nos una mica, perquè avui portem aquest trontoi i anem amb Mahalia, amb el seu temazo de Sober.

0: quina veu, no, Malia, busqueu-la si vol continuar, perquè em posa tan aquesta hora, aquesta nova hora que tenim ara, mentre la soneta. Bé, perquè jo ara estava fotent-me unes burgers i entrava al programa i era un va, full d'energia, i Malia m'han d'estar relaxant, amb aquest sober que és Love and Compromise, una cosa bastant difícil de trobar avui dia, però es pot trobar, està allà, existeix encara. 2019, el qual, doncs bé, baixem, aquesta emoció, aquesta vulnerabilitat que té, aquesta veritat, una veu com una tender crisps sense publi, no faig publi d'això. Una tender crisps, t'agrada tender? M'encanta, tio. Però no les feu dobles, les hamburgueses mai de pollastre, perquè no surt a cota. I fota una clavada. I,
1: no.
0: I m'agrada els sortidors que tenen allà amb begudes, però la teoria, la llegenda de que l'aigua ve connectada des d'algun lloc que no t'agradaria, a vegades quadra, perquè té uns gustos... No, que estrany, no? aquests sortidors, no hi has provat, amb el xirop i tal. Ojo!
1: Sí!
0: Reflexionem també sobre això, sisplau. Aquí anem reflexionant, que veiem el rapatac. Això és rapatac. Doncs molt bé, doncs aquí doncs, ja... O sigui, a veure, un moment, puja. Però això és com canta, Malia, amb aquest tema de sober, que el podeu trobar també a Colors, us el recomano, perquè tant ella com altres artistes d'aquest d'aquesta talla, no? Doncs podeu trobar doncs, nous artistes en projecció boníssims, I aquí, doncs, com diu la cosa, quan tot el que és extern cau, comença el que és intern, per al qual, o quan dius, estic bé, però Spotify et posa una playlist que sap massa. I per què sap? Perquè anem ràpid i amb ansietat i acceptar cookies. No tenim ni idea. Vinga, acceptar uns cookies. Que no que t'enviï una caixa de cookies a casa. No, no, és que acceptes coses molt xules. Doncs vinga, anem amb un tema que és d'un gran, també. Un d'aquells que ha fet història, que ha sigut tan professor de tants artistes i tants músics per la seva qualitat, de la seva, per la forma d'entendre la música. No? Estic parlant del gran Michael Jackson amb un dels grans temes que és Off the Wall.

0: La cara B.
1: Bé, i tant rebé, una vegada en Marc, eh? Un altre dinosaure, bueno, ja sé, sí, del pre, no? Del post. Un que va quedar ja refegat, eh? Un altre dinosaure, una abraçada des d'aquí, Marc, un gran, eh? I un altre Miguel, de tots, perquè tots formen part de l'equip, i una abraçada a tothom.
0: Nice.
1: De la
0: ràdio,
1: eh? Doncs aquí, doncs, aquí Michael Jackson ens mostra fins on es pot portar un virtuosisme de la música i que ningú l'arribi a igualar, no, en aquest sentit, no? Per les grans quantitats d'elements que té i ell posa, no? Aquest gran productor, gran cantant, gran artista, doncs això, Michael Jackson, Off the Wall, des de Off the Wall, extret d'aquest àlbum del 1979, el qual doncs és a l'equilibri perfecte. Aquí tenim a Quincy Jones i amb MJ, Michael Jackson, redefinint el pop. Abans de digitalitzar-ho tot, ja sabíem com sonar eterns i sense autotune, molt important, molt de mèrit, també, anem a dir, i sense plugins, i sense tutorials de com fer un hit en 5 minuts, perquè el 5 minuts és la duració del vídeo, en realitat. No? Vivim a la ciutat de diem una cosa, fem una altra, però sentim una altra. Quin caos. Bueno, molt, molt bé, anem amb un tema de Sound Directions, amb això que ens agrada tant aquí, a la societat juguem Dice Game.

0: quin tema, quin, quin ritme, no? Al final, Sound Direction, aquest Dice Game, aquest joc d'aus al qual The Funky Side of Life, brutal, 2003, i sona bastant jazzy, no? Aquest Stone Throw reinterpretant el jazz, Molta gent pensava que eren gravacions originals dels 70, però quan entens d'on ve tot, doncs deixes de buscar fora, És com quan descobreixes que la teva cançó preferida era un sample d'una altra, O que la teva dona actual estava amb... coses d'aquestes, no? Bueno, d'aquí compartis viure. Doncs bé, anem a la nostra secció d'avui.
1: Rap de bellota.
0: Doncs molt bé, aquest rap de bellota, no? És aquest pernil, paletilla, com voleu, que es treu aquest oli, no? A l'hora de tallar aquest rap de bellota de quilòmetre zero, anem a dir, perquè és de la zona, i anem amb un grup que és molt conscient, i m'agrada molt el rap conscient, sobretot perquè desperta aquesta glàndula pineal calificada, i estic parlant d'Eric Urano, el seu temazo remix de Nebulosas.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Doncs sí, així és, i bueno, pues aquí, conto la plata, conto la rata, no? Pues molt bé, un gran tema també de Bob Marley, Rat Race, un dels meus preferits, la veritat. I bé, pues aquí amb Urano Player, aquesta conjunció tan autèntica, Eric Urano, tan rap conscient, nebulosa, molta nebulosa, i està extret d'un àlbum que, bueno, únic i irrepetible, Ácido i Oxígeno, molt conceptual. I la veritat que 2017 va ser un any també de canvi, és un umbral també de l'underground, molta qualitat, i pues, això, quan tot es difumina, doncs no cal entendre realment, no? Quan llegeixes un contracte i dius sí, s'entendrà res, no? I l'he repetit, aquesta, que, no? Li porto una lupa sempre, perquè hi ha una molt, molt petita que no es veu a simple vista, i pues, s'ha preparat la vida. I anem ara amb un tema de dos bèsties de Madrid, i estic parlant ni més ni menys de Chiri Vegas amb Costa, el seu temazo de Third Eye.
2: Si quieres lo interpreto, si quieres me lo pongo. Hoy si quieres yo te pago todo lo que rompo. Venus, Doña y Belcebú vienen en el combo. Acabo mi fosa solo y la acabo hondo. Me pierdo con la risa, el alcohol y la chicha. No mire para atrás y paso deprisa. No me importa que ahora entiendas, sigo siendo Polanco. Yo soy de chocolate que iba todo de blanco. Valor para resistir cuando ya no hay razones. Siempre vi fotogramas y sangré canciones. Buscas tu identidad y yo soy convicciones. Tu rap no es de verdad y no hay más cojones.

0: soy el capitán, no iré con el barco.
1: Bueno, ya acaba ahí, sí, ¿no? Acabem aquí, pum, tanques, ¿no? Chiri, Vegas i Costa, que eren dos bèsties, perdó, de Madrid, que ha caigut aquí una lentilla, ¿no? Aquí, gran Costa, i també aquesta col·labo, ¿no?, que fa Costa amb Chiri, que són com germans, anem a dir, i ells sempre tenen alguna col·laboració que altra, i sempre són temes únics, ¿no? I aquí, justament, Tercer Eye, des de l'àlbum de Shadows, del 2012, el qual ens porta aquest missatge intern, ¿no?, quan deixes de buscar fora, trobes senyal, ¿eh? O com quan antigament, no sé si te'n recordes, Sebas, que tenies que desconnectar el telèfon per poder connectar a internet, el router, amb soroll, amb connecto internet.
2: Sí!
1: No podíem trucar-te a casa, una cosa molt curiosa, no? Hem sigut la generació que venim de lo analògic i hem passat a lo digital, hem vist aquest umbral. Jo sé que el meu fill coneix lo digital, pot conèixer lo analògic, però no s'ha criat amb això, és molt diferent. I hi ha un salt aquí, no? És l'evolució i bé, i és el més normal, no? Al final, però tenim la sort o donc valor d'aquesta analogia, no? D'aquesta paciència. Això, al final s'ha perdut una mica això, no? I, doncs bé, això del router, no? Reiniciar tot un cap, no? Com ara que la immediatès doncs, s'ha carregat doncs, això, el sentit de la paciència, no? Que no sabem que les coses tenen un temps i tot el seu temps, i ja. I bueno, doncs ara anem amb l'últim tema de la nit, ja el qual deixem aquestes freqüències, ja us deixem amb aquest següent programa que vindrà ara, però abans acabarem amb un tema també molt autèntic, d'un grup que es diu Chinatown, aquest 4x4, m'agrada molt, underground, més underground impossible, Això està extret de l'album de Llenos de Amor Por del 2003, i bé, això és Moviment a la Deriva, és un grup mític d'underground, sens dubte, DJ Juve, Prite o Ganda, llegendes amb una lírica única, plena de còdics del carrer, literatura urbana, real, amb un fonament únic, la crudesa dels barris més marginals o suburbis de Madrid i voltants, al qual, doncs, bé, i ja quan no hi ha un mapa, només queda el trajecte, bàsicament com Google Maps quan diu recalculant, però la vida no recalcula. Doncs bé, doncs arribem a aquest final, no? Aquest sample d'un programa molt autèntic, i bé, doncs farem aprofitant que estem en un UFO, és la nave, no hi ha cap misteri aquí realment, però sí que som una nau sobrevolant, conscient del que veiem, i bé, doncs aquí sempre anem navegant sense rem, i tot i així hem arribat. El sistema ens vol ordenar, la música ens vol connectar, doncs quan tot es barreja i el sistema falla, i més avui dia, el sistema està tan saturat que ja no sap si recomanar-te música o teràpia. El qual, doncs, hackejar el sistema no és destruir-lo, és deixar de jugar. Escoltar avui ja és resistència. Així que no oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xixota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels a 98.0 de freqüència modulada i ondulada. I moltíssimes gràcies, Sebas Cremier. Sempre un
2: molt
1: plaer.
2: Molt bona nit.
1: Molt bona nit a tothom des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Good night, everybody. I love you, fellas. And transmission.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels a divendres 5 de juny. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. El pla educatiu d'entorn acomiada el curs aquesta tarda amb una festa a la plaça de l'Església acull un acte festiu dirigit a infants, joves i famílies per donar a conèixer les actuacions del pla. Castelldefels acull una jornada sobre ciutats intel·ligents i destinacions turístiques intel·ligents dedicada a ciutats i a destinacions turístiques intel·ligents. Ha comptat amb la participació de responsables públics, experts en innovació i representants de diversos municipis. El Viudança porta aquest cap de setmana una exhibició de dansa i una masterclass al carrer. El festival omple de dansa diversos espais de la ciutat fins al 4 de juliol i aquesta setmana la plaça de l'Església serà un dels seus escenaris principals. Comencem l'informatiu.

0: La plaça de l'Església de Castelldefels acull aquest divendres 5 de juny a la tarda una nova edició de la Festa de la Cloenda del Pla Educatiu d'Entorn, la Tècnica d'Educació. La Marta Iglesias ens explica què és aquest pla educatiu.
1: El Pla Educatiu d'Entorn és una iniciativa de cooperació entre la Generalitat i el nostre Ajuntament, on el que es pretén és facilitar a tota la ciutadania promoure activitats que facilitin l'accés inclusiu i igualitari de tot l'alumnat a propostes que afavoreixin el seu èxit tant educatiu com personal.
0: Es tracta d'un acte festiu dirigit a infants joves i famílies per poder donar a conèixer les actuacions del Pla. La festa inclou propostes i actuacions vinculades a les activitats extraescolars dels centres educatius de Castelldefels. Escoltem a la Tècnica d'Educació.
1: El que trobarem aquest divendres, que no ens ho podem perdre, totes les famílies estan superconvidades, doncs serà un munt d'activitats que ofereixen, tindrem 23 carpes, doncs, on totes les entitats que dinamitzen les activitats extraescolars durant l'any fan propostes en el centre de la plaça de diferents jocs, dinàmiques, es fan murals, origamis, es poden fer fins i tot nius d'ocell. Doncs tot es fan una mena de propostes lúdiques, doncs per fer que els infants siguin part participativa de la festa, doncs, activa, i que sigui sobretot un acte molt festiu. A part de totes les entitats que porten les activitats extraescolars, tenim totes aquelles àrees de l'Ajuntament que durant l'any fan activitats que formen part del Pla Educatiu d'Entorn, doncs, on fan també una proposta de joc pels infants.
0: Totes aquestes propostes comparteixen una mirada inclusiva i respectuosa amb el medi ambient i estan alineades amb els objectius del Pla Educatiu d'Entorn. Activitats dirigides a famílies i joves on hi participen diferents àrees que formen part del Pla Educatiu.
1: Tenim des de l'àrea de participació, amb els equipaments, el Consell de la Infància, el Consell de Joves, Medi Ambient, Pau i Solidaritat. Aquest any el que fa és que ha col·laborat a la festa contractant un actor que es diu és el Quim Bernal, doncs, que anirà per tota la plaça amb un tricicle, amb una banyera, doncs, i recollint els desitjos dels infants per la nostra ciutat.
2: Oh, que bonic.
1: Molt maco, molt maco. Després tenim l'Escola de Música Els Pins, que vindran amb famílies i amb infants a fer una batucada. L'Escola de Dansa de Castelldefels, on faran 5 actuacions, una d'elles amb família inclús, que estaran les mames i els papes ballant amb els nanos. Pinta molt xula.
0: Entre elles també trobarem la col·laboració de l'Agrupació de Cultura Popular, actuacions de l'Escola Municipal de Dansa, tallers de manualitats, un taller de vinil, un espai de la calma i activitat sensorial i un llarguíssim, etcètera, d'activitats a càrrec de les escoles i de les diverses àrees municipals que formen part d'aquest pla. A més, la programació compta amb la implicació d'equipaments com el Centre Cívic de Vista Alegre i l'Espai del Mar, una gran festa que forma part de tot aquest conjunt d'entitats i moltes més col·lectius com l'AFA, el Delta Cop o l'associació ISTEA, entre d'altres. El Castell de Castelldefels va acollir ahir una jornada dedicada a les ciutats intel·ligents i a les destinacions turístiques intel·ligents amb la participació dels responsables públics, experts en innovació i representants de diversos municipis. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
2: Bueno, nosaltres aquí tenim un doble objectiu. Per un costat, nosaltres hem estat beneficiaris d'una subvenció molt important de fons Next Generation per desenvolupar una plataforma vinculada a la intel·ligència turística. Aquesta plataforma, que a més nosaltres l'adequem com una plataforma Smart City, utilitzem tota la banda de coneixement turístic i d'intel·ligència turística i la completem amb d'altra informació que ens ha de permetre poder gestionar, coordinar, conèixer i bàsicament prendre decisions en directe del que està succeint a la nostra ciutat amb diferents operatives que complementen aquesta intel·ligència turística. Aquesta gran plataforma Smart City, nosaltres per justificar aquesta subvenció havíem de promocionar i fer conèixer entre la ciutadania que hem fet aquesta plataforma i una de les maneres que se'ns va ocórrer va ser organitzar una jornada on poguéssim explicar tant als nostres tècnics municipals perquè coneguin profundament la nova eina i a tècnics i polítics d'altres administracions donar a conèixer aquesta nova eina que estem utilitzant a Castelldefels.
0: La trobada ha servit per reflexionar sobre com la tecnologia, les dades i la intel·ligència artificial, a més de les plataformes digitals, poden ajudar a millorar la gestió de les ciutats i dels serveis públics en general i també, per altra banda, conèixer com s'han implementat altres projectes a diferents municipis. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
2: Analitzar, conèixer, interpretar altres projectes, altres iniciatives d'altres ajuntaments que ens poden ajudar a fer més útil aquesta plataforma per nosaltres. I avui estem escoltant no només la nostra plataforma, els diferents tècnics que estan involucrats en aquesta plataforma, sinó també a tècnics i polítics d'altres ajuntaments que ens estan explicant què estan fent vinculats al món de l'Smart City i plataformes tecnològiques Smart City a d'altres ciutats.
0: D'aquesta manera, l'objectiu és aprofitar aquesta transferència de coneixement per fer més útil la plataforma que s'està impulsant aquí a la ciutat. Segons el gerent municipal, aquesta plataforma pot tenir aplicacions molt concretes per a la ciutadania.
2: Per exemple, coses molt útils, on aparcar quan vas a la platja, l'aforament dels grans esdeveniments o del passeig marítim un diumenge, que ens permeti saber si està havent concentracions massives de gent i hem d'enviar ja la policia per qualsevol cosa per regular aquest trànsit, conèixer quines afectacions hi haurà al mar quan hi ha una tempesta, si hi haurà inundacions en segons quin punt a Castelldefels i poder actuar prèviament, conèixer els delictes d'una forma més profunda, saber qui ha estat el delinqüent que ha fet qualsevol delicte i tenir més eines per poder localitzar-lo.
0: Entre d'altres exemples, també s'ha mencionat la possibilitat de saber on aparcar quan es va a la platja o facilita el pagament online de taxes i impostos municipals.
2: Pagar el pagament online de totes les taxes i impostos municipals, la georreferenciació de totes les serveis, infraestructures que hi ha a Castelldefels i que facin que els nostres tècnics puguin treballar d'una manera més ràpida i també que el ciutadà es pugui beneficiar de conèixer qualsevol característica de qualsevol terreny, edifici que hi ha a la nostra ciutat. O sigui, l'operativa és amplíssima. És amplíssima, tant que nosaltres comencem d'una base, que és l'operativa actual que té la plataforma, que s'anirà ampliant en el futur, implementant i afegint tots els sensors i totes les bases de dades que ens puguin arribar. Tota la informació turística del municipi, quanta gent hi som, on compren, quins són els punts més visitats per aquests visitants i turistes, però també tenim eines ja per saber si el trànsit és fluid o no a la ciutat, quines són les vies on hi ha més trànsit, on s'estan produint els accidents, analitzar en quins punts hi ha més denúncies policials, per què s'estan produint aquestes denúncies. O sigui, ja el ventall de serveis que dona la ciutadania per poder gestionar és amplíssim i estem parlant d'una gestió absolutament diferent al que hem conegut fins ara.
0: El gerent de l'Ajuntament també ha reflexionat sobre els reptes de les administracions locals en una societat cada vegada més hiperconnectada. Escoltem declaracions del gerent municipal, el Miguel Ángel Vázquez.
2: l'administració pública no acabem de ser conscients de quines són les prioritats actuals de la societat. És a dir, nosaltres, les administracions, hem vist que la societat ha canviat radicalment, que fa 25 anys, 20 anys, el mòbil no existia, o si existia ho feia només per trucar i rebre trucades, i en els darrers 10-15 anys, tota la nostra vida, amb un número d'hores cada cop més gran, passa a la nostra mà amb el nostre telèfon mòbil. Això significa que la nostra vida passa aquí dintre, però nosaltres continuem dedicant esforços, recursos, personal a d'altres àmbits de la ciutat que també són molt importants, que sempre ho han estat, però aquest que s'ha convertit en el principal de la ciutadania segurament no li estem donant la importància que té, no? Llavors, jo crec que el gran repte de les administracions passa per trobar aquests recursos per realment oferir aquests serveis a la ciutadania. No pot ser que a Castelldefels, a Gavà, a Viladecans, a Sant Boi, tinguem dificultats per pagar una taxa, un impost, des del teu mòbil, però que, per exemple, Amazon puguis comprar en 4 segons. No? Hem d'aconseguir que, si això és possible perquè Amazon, Apple o qui sigui ho està aconseguint, l'administració pública també ho aconsegueixi. I això és només conscienciar i dotar de recursos. D'on surten aquests recursos? Bueno, això és el gran repte dels gestors d'ara i del futur.
0: La jornada també ha posat el focus en el paper de la ciutat de Castelldefels com a destinació turística intel·ligent. Vázquez ha recordat que

0: Significa conèixer quina és la capacitat de càrrega del municipi, quanta gent pot assumir el municipi, on va la gent, què visita, què no visita, quins gustos té, com has d'adaptar la teva oferta a aquesta demanda. Hi ha tanta informació que et poden donar aquestes plataformes que és el que està impulsant aquesta xarxa de TI.
1: La trobada va comptar amb la participació de representants de diversos ajuntaments i organismes vinculats a la innovació, la transformació digital i el turisme intel·ligent. Viudança, el nou format de Festival Internacional de Dansa de Castelldefels, viu aquesta setmana, aquest cap de setmana, dues noves cites. La dansa serà protagonista a la plaça de l'Església amb dues propostes gratuïtes i obertes a tots els públics. Dissabte 6 de juny, de 7 a 8 del vespre, l'espai acollirà una exhibició de peces de dansa amb un programa format per diferents companyies i creadores. S'hi podran veure les peces de Nakama, de la companyia The Concept, Attractio, de la companyia que porta el mateix nom, Lila, de la companyia Hetero Curioses i Welcome, de Paula Sánchez. La programació continuarà diumenge 7 de juny al matí de 11 a 12.30 hores i també a la plaça de l'Església amb una masterclass a càrrec de membres de la companyia Brothers Pro. Escoltem a l'integrant de la companyia de hip-hop, el Paul Brothers.
2: És una mica diferent perquè serà a l'aire lliure, és una mica més llarg, és tots nivells i nosaltres fem sempre en funció de la gent que vingui. Si pel que sigui vingués molta gent de competició, doncs faríem una cosa de nivell molt difícil. Si ve molta gent que no ha fet mai res o pares i mares amb nens nenes, doncs farem una cosa més fàcil. Tenim molts recursos i el que sí que us podem garantitzar és que hi haurà bona música i que ballarem hip-hop als seus estils, una mica de popping, una mica de locking, potser una mica de break o una mica de house, i tot això sempre pues, en la nostra manera de fer aquesta mediterrània.
1: Totes dues activitats són gratuïtes i estan pensades per apropar la dansa a la ciutadania en un format obert i participatiu. Les propostes s'emmarquen dins del Festival Viudansa, organitzat per l'Ajuntament de Castelldefels a través de l'Àrea Municipal de Cultura. El festival omple de dansa diversos espais de la ciutat fins al 4 de juliol i aquesta setmana, com deia, més a la plaça de l'Església. I una altra cita cultural aquest cap de setmana són les festes del barri de Pista Alegre, amb una programació d'activitats populars, familiars i també musicals. Avui divendres, la Sardinada Popular donarà el tret de sortir de la celebració veïnal i que seguirà dissabte amb un dels moments destacats de la jornada, que són la Festa de l'Escuma i el pregó. Escoltem a Ivan Morales, el president de l'Associació de Veïns del Barri.
3: Y luego el pregón, bueno, tradicional pregón y como ya vino del año pasado, pues con esas dos categorías que nos hemos medio inventado de la pregón que hace la pregonera, en este caso este año es una pregonera, y luego pues de vecino o vecina honorífico que consideramos que hay que premiar su trayectoria como vecino histórico del barrio.
1: Dissabte a la nit hi ha programades actuacions musicals amb 60 Lau, Reverse Band i Badulaque 80.
3: És el punt més rockerillo, ¿no? del festival de las fiestas, y bueno, Badulaque siempre están ahí los sábados y las cosas buenas pues para qué cambiarlas, ¿no? Y estamos contentos también porque 60 Lau, por ejemplo, igual que el viernes el primer grupo que vienen, son grupos de aquí, de nuestros barrios, y poder aprovechar esas plataformas, estos escenarios, estas fiestas para dar eso, ¿no? Catalizar todos esos grupos que son nuestros vecinos, pues eso nos orgullece mucho.
1: I diumenge les festes tindran un caràcter més esportiu i familiar amb la melé de petanca com una de les primeres activitats del dia. La jornada també inclourà el concurs de dibuix infantil, jocs per als més petits i el tradicional passacarrers amb la música de l'agrupació musical Cristo de la Paz. Enguany la celebració també vol reforçar el seu vessant comunitari amb espais de participació veïnal, un punt lila i informació sobre el consum responsable amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del barri de Vista Alegre i altres entitats del barri.
4: Dilluns esportiu.

0: l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.
2: I ara als esports. Connectem amb el periodista Cristian Cano del programa Dilluns Esportiu. Bon dia, Cristian.
3: Hola, molt bon dia.
2: Què ens espera aquest cap de setmana? Hi ha alguna competició programada? Com el tenim?
3: Bueno, realment ja hem començat, entre cometes, el cap de setmana esportiu, en una jornada, doncs bé, molt de play-off, molt de promoció, descens i també molt de partits de màxima exigència. I és que ahir va començar ja la fase d'ascens de Supercopa cap a Lliga Femenina 2, on el bàsquet femení Castelldefels doncs és un dels integrants d'aquesta fase d'ascens, i les dirigides per Mònica Lázaro van estrenar-se en aquesta promoció amb una victòria per la mínima enfront de la Dareva B. El Castelldefels va guanyar per un 57-56 importantíssim, ja que gràcies a aquests dos punts, aquesta victòria, doncs les liles tindran menys pressió de cara a les dues jornades que tenen per davant. Avui a les 5 disputen el segon partit contra Santander i demà doncs disputarien la tercera jornada de la fase de grups d'aquesta promoció d'ascens contra el Cartagena B. Si el Castelldefels queda primer del grup, doncs pujaria de forma directa, i si queda com a segon, doncs tindríem que esperar diumenge a les 12 del migdia el partit entre els segons classificats del subgrup 1 i també del subgrup 2. Això en clau bàsquet. També tenim promoció d'ascens en futbol i en hoquei herba. En futbol, la Unió Deportiva Vistalegre jugarà el diumenge per la tarda, més concretament a 6:45, quan visiti el camp del Masnou en l'última eliminatòria per pujar a segona catalana. El Vistalegre, recordem que ve de golejar a l'eliminatòria prèvia al Camp Rodon per un global de 6-0, mentre el seu adversari, el Masnou, també va superar el seu adversari amb un resultat bastant clar de 5-0. O sigui que serà una eliminatòria molt igualada entre dos equips, doncs amb un potencial molt i molt important. I el tercer enfrontament doncs és el de l'hoquei herba, com comentava prèviament, aquesta promoció d'ascens de segona a primera divisió, els de Miqui de Las, que busquen el seu segon ascens consecutiu, i a més, quina millor manera, no?, que fer-ho a Santander enfront del Sardinero, un equip doncs molt important, que s'està jugant al play-out, el Castelldefels és play-off, i bé, el primer partit es disputarà a Santander aquest cap de setmana, i el pròxim cap de setmana la tornada serà a Castelldefels. Recordem que aquesta eliminatòria doncs no és com en tema futbol, que és anada i tornada i el que marca més gols passa, no. Sinó que és un format una mica, perquè la gent es faci una idea, NBA. Si el Castelldefels guanya un partit i el Sardinero guanya l'altre, doncs hi hauria un tercer partit que, per cert, també el Castelldefels tindria el factor camp a favor, ja que seria diumenge vinent al camp municipal Via Fèrrea. Poca cosa, tres partits en línies generals aquest cap de setmana, si no comptem el d'ahir i el del dia d'avui, però sí que són partits importantíssims de cara al futur de diferents entitats locals.
2: La importància, sobretot, perquè per tot aquest escenari, no?, de play-off, de diferents també partits que poden fer doncs, que el futur d'aquests equips doncs vagi cap endavant.
3: Sí, és que imagina't, no? Si el Castelldefels puja a primera, estaríem em refereixo al Duque Yerba. Estem parlant de que seria el segon ascens consecutiu. Les noies aquesta temporada també van estar a Lliga Iberdrola, que vindria a ser la primera divisió nacional. O sigui que tenir dos equips d'aquesta disciplina en la màxima èlit seria una grandíssima notícia, no? Com també en el cas del bàsquet femení Castelldefels, que si ja aquestes últimes temporades doncs s'està fent història amb els ascensos que porta en les seves esquenes, doncs què dir, no? En cas de pujar a Lliga Femenina 2, l'equip mai ha estat a Lliga Femenina 2 i aquesta categoria, recordem, que ja comença a ser molt seriosa, eh? Amb equips de Navarra, amb equips de la Comunitat Valenciana, d'Aragó, o sigui que esperem que sí, que es donin els números i per què no somiar amb un triple ascens de categoria, tot i que sembli realment complicat.
2: Doncs esperem que així sigui. Moltes gràcies per la connexió, Cristian Cano.
3: Perfecte, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 5 de juny a Castelldefels. El pla educatiu d'entorn acomiada el curs aquesta tarda amb una festa a la plaça de l'Església que serà un acte dirigit a infants i joves i famílies per donar a conèixer les actuacions del pla. Castelldefels acull una jornada sobre ciutats i destinacions turístiques intel·ligents dedicada a aquestes ciutats i destinacions turístiques. Ha comptat amb la participació de responsables públics, experts en innovació i representants de diversos municipis. El Viudança porta aquest cap de setmana una exhibició de dansa i una masterclass al carrer. El festival omple així de dansa diversos espais de la ciutat fins al 4 de juliol i aquest cap de setmana la plaça de l'Església serà un dels seus escenaris principals. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i bon cap de setmana.

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat...
2: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Molt bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels inicia un procés participatiu obert a tota la ciutadania on es definirà el projecte que uneix les necessitats dels barris de Vistalegre i Can Vinader. Es tracta d'una nova convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Aquest divendres, primera carpa participativa a les pistes del carrer Blas Infante a partir de les 7 de la tarda. El Pla Educatiu d'Entorn acomiada el curs aquesta tarda amb una festa a la plaça de l'Església, acull un acte festiu dirigit a infants, joves i famílies per donar a conèixer les actuacions del Pla. De 6:15 a 8 de la tarda, la festa inclou activitats organitzades pels centres educatius i per diverses àrees de l'Ajuntament. I a 9:15, als Jardins del Castell, sol escenari d'un concert que inclou la interpretació de la missa de l'Alba, d'Ola Heilo i obres de Lauritsen, Whitaker Rotter, entre d'altres. A càrrec de Veus Cor, de Música Castelldefels, 4 Veus Cor de Terrassa, l'Orfeó de Sabadell i la Jove Orquestra de Cerdanyola. Entrada gratuïta. L'actuació serà a 9:15, com dèiem, aquest diumenge als Jardins del Castell. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Pues buenos días, Castelldefels, bon dia, Castelldefels, aquí comienza hoy viernes, Castelldefels, així som. En primer lloc, sabrem els continguts de dos dels programes de la graella d'avui a la ràdio Fuera de Campo, el programa dedicat al cinema conduït per Fernando Lorza, que arribarà a les 8 del vespre. Després, a les 9, Indianapolis, Mode Rodríguez presenta aquest espai dedicat a la música indie. Daniel Majors, La Cara B, un programa que tracta del rap i les seves arrels al hip-hop. I, finalment, Castle Beach, música electrònica, amb l'Albert Rodríguez de la Torre. Doncs tant Fuera de Campo com Castelldefels ens avancen els continguts dels seus programes avui. Després parlarem de l'ampli programa de festes del barri de Vistalegre, unes festes que organitzen, com és habitual, l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre. El seu president, Iván Morales, ens explicarà els continguts més detallats. I moltes coses aquest cap de setmana a Castelldefels, com una vellada de boxa als Jardins del Castell, un concert també de cant coral, també als Jardins del Castell, una masterclass aquest diumenge a les 11 del matí a la plaça de l'Església, protagonitzada pels Brodes Bros, que ja van estar presents, van tancar el primer nostre festival de hip-hop aquest mes d'abril. Parlarem amb un dels germans Brodes, el Pol, que ens avançarà què farem avui, i també el Cruïlla Barcelona, on participa, té una presència destacada, una de les escoles de ball de Castelldefels. Càpsules de salut i una visita al comerç local tancaran els continguts del programa d'avui. Welcome!

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.

0: Aquest diumenge, 7 de juny, els jardins del castell acolliran a partir de 8:45 del vespre Sunrise en Mas, una experiència sonora capaç de traslladar-nos des dels confins de la foscor fins a l'eclosió de la llum. Sota la direcció musical de Borja Mascaró i la direcció coral de Manel Cubeles i Mercè Pérez. Doncs Manel Cubeles és avui amb nosaltres. Què tal? Com estem?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Explica'ns una mica més en què consisteix aquest espectacle.
1: A veure, aquest concert és un recull de... Bueno, és un projecte vinculat per 4 entitats. Són 3 cors i una orquestra, que és la Jove Orquestra de Cerdanyola, que hem volgut ajuntar-se i tirar endavant aquest projecte musical, no? Tot vinculat amb la missa Sabermas, del compositor noruec Ola Geilo. És un compositor contemporani i és una missa, però no és el format de la missa que estem habituats a sentir, una missa clàssica, no? Sinó que és un format de música contemporània molt atraient, molt atractiu, amb unes harmonies molt, molt properes a la música d'avui en dia, no? Això serà la segona part, i la primera part serà tot d'obres curtes, també orquestra i cor, tot és cantat, vull dir, només n'hi ha una peça d'un compositor que es diu Arvo Pärt. La resta tot és cor i orquestra, també de compositors doncs, contemporanis. Tenim també una dona compositora, vull dir, fem una obra d'una dona compositora, que és l'Elisa Klinskong, que és un rèquiem dedicat a la gent, dedicat a la gent que va morir en el tsunami, famós tsunami, doncs ella després del tsunami va fer aquesta obra dedicada a ells.
0: Dius que això neix sota el treball de 4 entitats, una d'elles, precisament un cor d'aquí de Castelldefels, el Veus Cor de Músic.
1: Exacte, que és el cor que jo dirigeixo.
0: Precisament. I com va ser que veu entrar en contacte aquestes 4 corals? Com va sorgir el projecte?
1: Mira, nosaltres hem col·laborat, fa molts anys que hi funcionem aquí a Castelldefels i ens agrada muntar un tipus de repertori sempre... Nosaltres som un cor petit, no som un cor molt gran, som un cor de 20 i pico persones i treballem d'una forma molt seriosa i molt rigorosa, m'agrada treballar així. I sí que és veritat que ens agrada col·laborar amb altres entitats per poder fer el muntatge una mica gran i poder donar la possibilitat tant als cantaires de poder fer un repertori que ells per si sols no podrien fer, per volum, com també a la població de conèixer un repertori que normalment no podria, si no és que marxa a la gran ciutat, no? a sales de concert com poden ser el Palau o l'Auditori. No? Llavors, una mica ens agrada sempre que puguem treballar amb altres entitats per poder fer. Precisament amb el Cor de Terrassa i amb la Jove Orquestra ja vam participar i ja havíem fet l'òpera Orfeo Eurídice que nosaltres vam portar aquí al Teatre Plaza fa uns anys. Amb la mateixa orquestra havíem fet el Requiem de Fauré. Vull dir que ja hem col·laborat diverses vegades amb ells fent projectes. I al finalitzar l'any passat...

0: al projecte de l'òpera Orfeo Eurídice del Gluck. Bueno, xerraran els tres directors, o sigui, la Mercè, que és la directora de l'Orfeo de Sabadell i del Veus 4 Veus Cor de Terrassa, amb el Borja Mascaró, que és el director de l'orquestra. Bueno, vam posar sobre la taula aquest compositor, vam estar parlant i va sortir la possibilitat de fer aquesta missa. Vam mirar-nos-la, ens vam engrescar i vam decidir tirar-ho endavant.
1: Quines han estat els reptes d'aquest espectacle?
0: Home, els reptes d'entrada és que les harmonies són harmonies molt atípiques pel que nosaltres estem habituats a una música clàssica, no? Unes harmonies que com t'he dit abans, tiren més cap a la música moderna, amb dissonàncies, amb sonoritats molt, bueno, doncs molt que t'aboquen, no sé, doncs precisament aquest bon senyor que és noruec a l'aurora boreal, no? Segur que hi ha unes sonoritats així que són com molt màgiques, no? I clar, això, d'entrada, quan tu estàs habituat a treballar amb un tipus de música en el que la tonalitat és molt clara i que, diguéssim, que el so és molt, molt acostumat a un so normal, doncs això ha estat una mica un repte, no? Però al mateix temps molt engrescador, vull dir que la gent, a mesura que ha anat coneixent l'obra i l'ha anat fent, se l'ha anat fent seva, l'ha anat gaudint més i, de fet, estan encantadíssims de cantar-la.
1: Els cantaires, sobretot, no? Com diríem, per ells, i l'orquestra.
0: I l'orquestra també. Per ells, l'orquestra ha descobert un compositor, vamos, que els hi ha apassionat. Mm. Sí, sí.
1: En aquest cas és la primera vegada que sentirem l'obra d'aquest compositor aquí a Castelldefels, no?
0: Sí, aquesta obra sí. D'aquest compositor nosaltres hem cantat alguna cosa ja. D'aquest compositor, el Veus Cor de Música aquí, hem cantat alguna obra seva, hem cantat. Però aquesta missa sí. Aquesta missa és la primera vegada. A més, amb aquest format, eh? Vull dir que no hem vingut de gala. No venim només amb la missa a piano, sinó venim la missa amb l'orquestra, amb 110 cantaires. Vull dir que és una oportunitat única poder presentar aquest repertori a Castelldefels gratuïtament. Vull dir que pensa que l'exportem... O sigui, anem a les quatre ciutats de cada entitat, eh? Es va a Cerdanyola, es va a Sabadell, es va a Terrassa i aquí, i l'únic lloc que és gratuït és aquí.
1: Doncs s'ha d'aprofitar.
0: Jo per això t'ho dic, que val molt la pena.
1: Són influències que van del jazz fins al cinema coral.
0: Sí. Passa, és el que et dic, vull dir, ser un compositor contemporani ha viscut molt i s'ha influenciat molt per les tendències, doncs això, del jazz. A més, ell viu als Estats Units, a Nova York, vull dir que està molt vinculat amb aquest tipus de música. Després també la influència del cinema, vull dir que realment és un estil de música que és fàcil que t'aboqui a altres escenes, no? O coses que et resulten familiars.
1: Parlem de l'orquestra i dels instruments que seran protagonistes també aquella nit.
0: Principalment són instruments de corda. L'Orquestra Jove Ciutat, l'Orquestra Jove de Cerdanyola és una orquestra de corda i principalment tot és corda. Vull dir que tenim tota la secció de violins primers, segons, les violes, els contrabaixos, els violoncels i percussió. Però no tenim res de vent. Vull dir, tot realment és com molt, molt íntim, no? La corda és aquell tipus d'instrument que t'aboca al celestial, no? Vull dir que és el típic, ho veiem els angelets amb els violins, no? Vull dir que són instruments que aboca... I llavors el compositor ha fet un format d'orquestra de corda, principalment.
1: Portareu aquest espectacle, com deies, a Terrassa, a Cerdanyola i a Sabadell. Per un cop presentat en aquestes ciutats, a més de Castelldefels, teniu intenció de fer gira també amb l'espectacle?
0: En principi ho deixem aquí. O sigui, nosaltres treballem, diguéssim, el format l'hem presentat per fer-ho amb les quatre a casa cadascun de la gent que hi participa i ho fem en dos caps de setmana. Dissabte, dia 6, s'estrena a Cerdanyola, el 7 venim aquí, el 13 és a Terrassa, a l'Auditori de Terrassa, i el 14 a l'Església de la Puríssima Sabadell. Vull dir que són els dos caps de setmana i, en principi, la idea és acabar-ho aquí. Però, bueno, la feina està feta. Vull dir que si arrel d'això ens proposen al setembre tornar-lo a fer en un altre lloc, doncs la feina està feta.
1: Molt bé. Doncs, Manel Cubeles, moltíssim èxit aquí a casa teva, a Castelldefels, amb aquesta gran proposta, Sunrise Mass, a 9:15 del vespre, que diumenge als jardins del castell. Aforament, això és il·limitat, però entrada gratuïta.
0: Sí, aforament limitat perquè són 400 cadires. Evidentment, si les omplim tot, tant de bo. Vull dir, jo torno a dir que és una gran oportunitat. Home, sempre hi ha lloc per seure, pues això, a algun... a recolzar-se en un arbre o estar com puguem, però tant de bo manquin cadires, tant de bo.
1: I les entrades poden aconseguir a través de l'Entrèpolis o allà
0: no,
1: al castell?
0: No, directament allà, vull dir directament que allà. Sí, vull dir que es anirà, quan ja no n'hi hagin cadires, el que sí que es dirà és que ja no n'hi ha lloc per seure, vull dir, no es dirà la gent no pots entrar, però sí, no hi ha lloc per seure.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Manel Cubeles, el responsable de la direcció coral, juntament amb Mercè Pérez, i sota la direcció musical de Bots i Mascaró, d'aquest somrai mas, d'aquest compositor doncs nòrdic que és capaç de transportar-nos des del cor, potser més tradicional, per una altra tarannà, una altra visió més contemporània. I en un escenari màgic que, vaja, molt adient per a aquesta representació com és el
0: sí,
1: castell.
0: Realment castell. Estem molt contents de poder-ho fer allà. Vull dir que és, sí que és veritat que és un repte, perquè clar, és l'aire lliure i això significa tenir una sonorització, però també he de dir que des de la Regidoria de Cultura han estat molt predisposats, sempre ens han donat un cop de mà i això és de grai.
1: Moltíssimes gràcies, que sigui un èxit.
0: Moltes gràcies, esteu tots convidats, eh?
1: Gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'atur baixa a mínims històrics a Castelldefels. Les dades mostren que el nombre total de persones en aquesta situació al municipi durant el mes de maig va ser de 2.216, una de les xifres més baixes de l'última dècada. Suposen el quart mes consecutiu de descens de l'atur a la ciutat i signifiquen una caiguda del 2% en relació al mes anterior. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado ofereix un espai per a l'estudi fins al 19 de juny, els dies feiners a partir de les 8 del vespre, els dissabtes a la tarda i els diumenges tot el dia. Hi pot accedir tot l'alumnat, cursi els estudis que cursi amb el compromís de respectar el silenci. I una exhibició de peces de dansa i una masterclass al carrer al cap de setmana del Biodansa. Nakama, Attractio Lila i Welcoman ocupen dissabte la plaça de l'Església de 7 a 8 del vespre. El mateix escenari acull la masterclass de Brodes Bros diumenge d'11 del matí a 2:15. I això és tot, amb més informació en una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels, així som.

0: Casa Lefels continua aquest cap de setmana amb més exhibició de peces de dansa. Una nova edició d'aquest festival de dansa al carrer que estem vivint aquests dies fins al 4 de juliol i el diumenge acollirà una masterclass a càrrec de Brodes Bros. Serà a la plaça de l'Església a partir de les 11 del matí i fins aproximadament fins a 1:15. Doncs tenim a nosaltres un dels components de Brodes Bros, a Pol Brodes. Què tal? Molt bon dia, Pol.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, que vam tenir també la sort de comptar precisament amb els Brodes Bros com a cloenda del nostre primer festival de hip-hop, en el qual la ràdio celebrava el seu aniversari amb un fi de festa total, no, Pol?
1: Va ser brutal, va ser màgic. Ja havíem vingut i hem vingut moltes vegades aquí a Castelldefels, ens encanta, però és que el castell és algo espectacular. I tota la gent que hi havia allà ballant, es va crear un ambient molt, molt maco. Ho vam compartir i ho vam passar bé amb totes les generacions. Petits, grans, mitjans i més grans.
0: I nosaltres, per suposat, amb la vostra actuació. El passat dissabte vau estar també a l'Escola Municipal de Dansa oferint a l'alumnat del hip-hop també una classe, oi?
1: Sí, i també va ser molt, molt xulo. Jo vaig estar, vam fer dos grups, el Marc va estar amb el grup dels més petits, jo vaig estar amb el grup dels que eren una mica més grans, i després al final, per tancar-ho, vam acabar d'ajuntar els dos grups, vam ensenyar el que havien fet les propostes a un i als altres, i clar, hi havia gent que no havia ballat mai, i hi havia gent que feia temps que ballava, inclús algun que competia. Aleshores vam fer una classe així, tots nivells, però la predisposició dels que no havien ballat mai i dels que havien ballat era molt bona. Tothom va trobar el seu lloc. Nosaltres vam donar coses més difícils pels que ja en sabien més, coses més fàcils pels que no en sabien tant. I després, quan es van veure el grup dels petits i el grup dels grans, van flipar el bé que havien aconseguit en una hora i mitja de classe. Uns grans progressos, la veritat.
0: Una diferència, doncs, aquestes sessions, aquestes masterclass que doneu, les actuacions en directe, què us reporten a vosaltres aquesta presència, aquest contacte en directe amb l'alumnat?
1: Mira, a nosaltres ens agrada moltíssim perquè quan actues fas la teva feina, mostres el teu art, però és difícil que hi hagi un feedback de tu a tu. I en les classes hi és tota l'estona, perquè tu en una classe pots preguntar tant si ets professor com alumne, i aleshores tens el feedback directe, no? I jo amb el que em quedo molt de les classes és el veure com entra la gent i com surt. Aleshores, entraven alguns amb una mica de dubte de, ostres, bueno, sí, estic aquí, tinc moltes ganes, o no sé si ho he fet mai, a veure què tal em surt. I després els veus sortir amb el somriure d'orella a orella i dius, hem fet bona feina.
0: Molt bé, doncs una masterclass serà també la que oferireu aquest diumenge a les 11 del matí a la plaça de l'Església. També en què consistirà? Serà una mica diferent, no?
1: Sí, és una mica diferent perquè serà a l'aire lliure, és una mica més llarg, és tots nivells i nosaltres fem sempre en funció de la gent que vingui. Si pel que sigui vingués molta gent de competició, doncs faríem una cosa de nivell molt difícil. Si ve molta gent que no ha fet mai res o pares i mares amb nens, nenes, doncs farem una cosa més fàcil. Tenim molts recursos i el que sí que us podem garantitzar és que hi haurà bona música i que ballarem hip-hop als seus estils, una mica de popping, una mica de locking, potser una mica de break o una mica de house, i tot això sempre doncs, amb la nostra manera de fer aquesta mediterrània.
0: Doncs vosaltres sou notícia també perquè ja s'ha llançat la programació del Cruïlla Dansa. Fins ara existia en Cruïlla més música, però es va afegir també aquesta representació de la dansa dins del Festival Cruïlla i precisament aquesta part la coordineu vosaltres.
1: Sí, la veritat és que ens van fer la proposta l'any passat de portar un escenari, a l'escenari d'Esclat Bonpreu, i va ser màgic, va ser molt xulo. Van haver-hi moltes actuacions de diferents companyies de diferents llocs, també van haver-hi moments de battle, de batalla, d'un contra un de freestyle, van haver-hi moments per la improvisació amb jam de músics i ballarins alhora, i també va haver-hi un dia dedicat a una miqueta més al swing. La veritat és que va haver-hi temps perquè tothom trobés el seu moment i el que ens venia a dir la gent que estaven de públic és «Oh, però ja s'acaba, jo volia més estona».
0: Això sí que és una bona vitamina pels artistes, oi, que et diguin això?
1: I tant. A més, a nosaltres ens agrada molt estar allà en el Cruïlla. També, si podem, ens escapem i anem a veure algun artista en algun moment que tenim que no estem actius en el nostre escenari. Però fa molta il·lusió estar aquí a Barcelona. I aquest any venim també amb moltes propostes i esperem que arribin a tothom.
0: Què destacaries del programa del Cruïlla d'enguany?
1: Doncs mira, una gent que em fa moltíssima il·lusió que hi siguin són els bastoners de Sant Cugat, perquè nosaltres l'últim espectacle que hem fet, l'última creació, l'espectacle bo, l'hem fet amb ells. I ens fa molta il·lusió que estiguin. Nosaltres en el Cruïlla presentarem el bo, però ells també sortiran amb tota la colla. I després seguirem tenint batalles amb ballarins de fora molt, molt bons. Aquest any hem afegit una cosa que l'any passat no hi era, que són batalles de crews, de grup contra grup, que és una de les vessants, jo crec, més espectaculars de l'All Styles, de tots estils, perquè un contra un és espectacular, però quan tens un grup contra un altre grup, doncs allà sí que poden passar moltes coses. Recordem que els ballarins ballen amb músiques que no coneixen, que les posa un DJ, i ells han de posar i han de tirar les coreografies que creguin, els combos que creguin, ara decidir qui surt, amb quin estil. Vull dir que hi ha tota una part molt tàctica i el que es valora molt és la feina aquesta com de grup, d'unió, no? Que al final això és el que transcendeix i el que arriba al públic. Sempre estem parlant de que és una battle, però que és un intercanvi. Els francesos ho diuen en échange. Al final tu estàs allà sobre de l'escenari i el que fas és compartir i disfrutar i passar-ho bé.
0: Molt bé. Crec que també participa un grup de Castelldefels.
1: Sí. UCA Juniors estarà allà, que estava en el castell i estaran allà. Sí. El Lluc els va convidar, jo crec que va ser arrel de quan va passar per Eufòria Dance Kids, que els va veure, que es va enamorar i els va dir a veure si hi havia manera de que poguéssim col·laborar. I sí, ens fa molta il·lusió que estiguin allà. I tant.
0: Pol, doncs també a nosaltres ens fa il·lusió moltíssima tornar-vos a veure l'escenari, en aquest cas a la plaça de l'Església, aquest diumenge a les 11 del matí, aquesta masterclass especial per a aquelles persones que no us hagi vist, doncs un espectacle sens dubte apassionant, amb molt bona vibra i també inclòs dins d'aquest festival Vidança que s'està desenvolupant aquests dies a Castelldefels. Un plaer tornar-vos a veure aquest diumenge.
1: Un gust. Esperem veure-us allà tots. Vingueu amb aigua per si ens cansem una mica.
0: De ballar.
1: Exacte. I les piles ben posades. I si coneixes algú que dius, mira, aquesta persona li agrada la dansa, digue-li, perquè que no s'ho perdi.
0: Que no s'ho perdi, i tant que no. Moltíssimes gràcies, Pol Brodes. Èxit aquest diumenge i, per suposat, el Cruïlla Dansa. Per cert, després de la presentació d'aquest bo que feu amb els bastoners de Sant Cugat, fareu gira amb aquest espectacle?
1: Sí, farem gira amb aquest espectacle i jo crec que tornarem a parlar en breu. Encara no hem parlat amb el teatre, perquè tot just acaba de sortir, tot just hem fet el vídeo i ara estem començant a fer la difusió, però si no és per aquesta temporada d'aquest any 2026, serà el 2027 segur, vull dir que ens veurem al teatre segur.
0: Moltíssimes gràcies, Pol, ens veiem diumenge.
1: Estupendo.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adéu.
2: ¿Por qué no me deja ser una go-go girl?
3: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
4: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? En les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.
2: Castelldefels, així som.

0: Aquest divendres una nova activitat l'acollirà a la plaça de l'Església. M'estic referint a la cloenda del Pla Educatiu d'Entorn. Per parlar de tot el que podrem veure, escoltar, pensar, sentir, jugar aquell dia a la plaça de l'Església, la Marta Iglesias, tècnica d'educació. Què tal? Molt bon dia, Marta.
1: Hola, molt bon dia.
0: Primer de tot, recordem què és el Pla Educatiu d'Entorn.
1: Doncs el Pla Educatiu d'Entorn és una iniciativa de cooperació entre la Generalitat i el nostre Ajuntament, on el que es pretén és facilitar a tota la ciutadania promoure activitats que facilitin l'accés inclusiu i igualitari de tot l'alumnat a propostes que afavoreixin el seu èxit tant educatiu com personal.
0: Tenint en compte aquests objectius, què és el que podrem veure a la plaça de l'Església aquest divendres? Quines activitats es presentaran?
1: Bé, doncs el que trobarem aquest divendres, que no ens ho podem perdre, totes les famílies estan superconvidades, doncs serà un munt d'activitats que ofereixen. Tindrem 23 carpes, doncs, on totes les entitats que dinamitzen les activitats extraescolars durant l'any fan propostes en el centre de la plaça de diferents jocs, dinàmiques, es fan murals, origamis, es poden fer fins i tot nius d'ocell. Doncs tot es fan una mena de propostes lúdiques, doncs, per fer que els infants siguin part participativa de la festa, doncs, activa, i que sigui sobretot un acte molt festiu. A part de totes les entitats que porten les activitats extraescolars, tenim totes aquelles àrees de l'Ajuntament que durant l'any fan activitats que formen part del Pla Educatiu d'Entorn, doncs, on fan també una proposta de joc pels infants.
0: És precisament una activitat, com deies, molt transversal perquè participen moltes àrees de l'Ajuntament. Aquest matí la regidora de Salut, per exemple, ens ha explicat que hi haurà un lloc on poder consumir fruita, per exemple.
1: La fruita sempre està present. Llavors el que fem és, com tot és promoure el joc i la participació, doncs els nanos quan arriben reben una mena de punt de llibre on totes les activitats que es fan es marquen i quan tenen tota la tira marcada doncs van a la carpa de salut i se'ls dona un gotet de fruita fresqueta que va de meravella.
0: I altres àrees també de l'Ajuntament que d'una manera o altra, com deies, han col·laborat al llarg de l'any.
1: Exacte, tenim des de l'àrea de participació, amb els equipaments, el Consell de la Infància, el Consell de Joves, Medi Ambient, Pau i Solidaritat. Aquest any el que fa és que ha col·laborat a la festa contractant un actor que es diu és el Quim Bernal, doncs, que anirà per tota la plaça amb un tricicle, amb una banyera, doncs, i recollint els desitjos dels infants per la nostra ciutat.
0: Oh, que bonic.
1: Molt maco, molt maco. Després tenim l'Escola de Música Els Pins, que vindran amb famílies i amb infants a fer una batucada. L'Escola de Dansa de Castelldefels, on faran 5 actuacions, una d'elles amb família inclús, que estaran les mames i els papes ballant amb els nanos, pinta molt xula. L'Agrupació de Cultura Popular, que baixarà amb els gegants i el Ball de Gitanes infantil. I doncs, tenim medi ambient, esports, evidentment, Delta COP, que és la fundació doncs, que treballa amb els infants amb dificultats, doncs, també estarà allà, ISTEA, els serveis educatius, i OnLab. L'OnLab doncs, fa una proposta on podran fer dissenys en vinil. Jo crec que la Casa dels Infants Jo crec que ja ho he dit tot.
0: Hi haurà música, també. Hi haurà animació musical, sí, al llarg de la tarda, oi?
1: Bé, el que n'hi haurà aquest any no serà un grup musical com a tal, sinó el que tenim són les diferents aportacions que fan les entitats que t'he comentat. Per exemple, a 6:15 tindrem a l'Escola de Música Els Pins amb la batucada, a 6:00 l'Escola de Dansa amb totes les seves actuacions, 6:30 tindrem com a tancament doncs, els gegants i els balls de gitana del nostre municipi i ja a 8:00 farem el tancament de festa.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Martí Iglesias per haver-nos acostat totes aquestes propostes que tindran lloc la tarda del proper divendres a la plaça de l'Església 23 Carpes amb moltíssimes activitats per a infants i per a totes les famílies, per la cloenda del Pla Educatiu Entorn. Alguna cosa més a afegir?
1: Doncs sí, doncs que a part de tot el que he dit, l'àrea d'educació, el que tenim preparat com a sorpresa, doncs jocs gegants de fusta tradicionals que estaran també posats des de la plaça Arcadi Balaguer, doncs on convidar als infants a participar de jocs tradicionals antics d'una forma doncs, molt divertida amb jocs gegants.
0: Molt bé, doncs una tarda plena d'activitats per passar-ho d'allò més bé.
1: I tant.
0: Família i els infants, eh? Tothom inclòs. Moltíssimes gràcies, Marta Iglesias,
1: des de
0: l'Educació. Cloenda Pla Educatiu Entorn, des de 5:00 aproximadament...
1: 5:30.
0: 5:30 fins a 8:00 del vespre.
1: Exacte.
0: A la plaça de l'Església. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, moltes bon dia. Gràcies.
0: Bon dia.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a 10:00 p.m.

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
1: Castelldefels.

0: 爱心上，
1: 爱心上。
0: Al magazín de Radio Castelldefels.
2: Radio Castelldefels. Son las 2.